Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa...

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carretera i aquest migdia hi hauran concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial de demà dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer peticions de màxims.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Aquesta tarda compareixeran al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra.
1: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple els preus de l'energia. Donald Trump insisteix a treure-hi ferro i diu que és un efecte passatger. Ho ha dit poc abans de començar el seu viatge cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres.
4: Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. La Fiscalia i la família de Jubany coincideixen a demanar que s'aparti de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada, de fet, dels seus lectors.
4: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha sigut senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és

0: Esports. El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Real Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, això sí, a la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés-Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Atlètic Club de Bilbao.
0: Espanyol i Girona queden provisionalment al llindar del descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
1: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
2: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa. Ja sabeu que aquesta setmana tindrem una davallada important de la temperatura. Per tant, abrigueu-vos si heu de sortir de casa. Ho estem dient un 13 de maig. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matiners, avui a Sant Sadurní d'Anoia veuran sortir el sol a les 6:36 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 27 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui recordem aquesta cita de Stevie Wonder que diu: no importa qui siguis, l'important és què fas amb la teva vida i com tractes els altres.
0: Avui és el nostre protagonista, perquè hi ha moltes maneres de començar el dia, però avui us proposem sortir del llit una cançó que traspua tendresa i amor per tots els quatre costats.

0: I Love You, de Stephen Hartaway Morris, o senzillament Stevie Wonder. És un cantautor i activista social i un dels artistes amb més pes de la mítica companyia discogràfica Motown. Les xifres ho diuen tot, eh? Wonder ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. Podríem fer, de fet, un repàs extens de la seva carrera, però avui he pensat que qui millor ens el pot descriure és un cantant i compositor català que tots coneixeu. Us parlo del Manu Guix. El Manu és fan absolut de Stevie Wonder i sempre li he sentit dir que li encantaria veure-la en directe. I això va passar, i no fa massa. Per tant, qui millor que ell perquè ens expliqui i ens parli de Stevie Wonder. Manu Guix, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Jo vaig tenir la sort de veure Stevie Wonder en directe

0: el 10 de juliol de l'any passat a Cardiff. I va ser, sens dubte, el millor concert de la meva vida. Vaig trobar un Stevie Wonder que li costa caminar, però que quan se senta els teclats i el piano i es posa a cantar, és que segueix mantenint exactament la mateixa vitalitat, el mateix to de veu. Em va semblar una autèntica animalada. Estava acompanyat d'uns músics espectaculars i va ser un concert que recordaré tota la meva vida. No vaig parar de plorar en tot el concert. Un petó.
1: Tot dit i res més a afegir. Donem corda al dimarts... millor dit, donem corda al dimecres felicitant Stevie Wonder. Avui bufarà 76 espelmes i tant de bo avui us soni el telèfon i us diguin trucava per dir-te t'estimo. Aquesta sí que serà una bona manera d'engegar el matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dimecres.
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, i vos?
1: Molt bé, aquí a punt per escoltar què ens heu preparat a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, què hem preparat nosaltres i què ens va deixar ahir Florentino Pérez en una roda de premsa històrica. Sí. Jo crec que és la més esperpèntica que he vist mai, però vaja, aquí que cadascú respongui el seu. Amb tot el que va dir, tot contra qui va atacar i què passarà al Madrid a partir d'ara, farem una hora esportiva especial i anirem incorporant alguna de les persones que van atacar, també periodistes de l'ABC, també tindrem Fonsi Loaiza, que és un dels periodistes que més ha escrit contra Florentino Pérez, i d'això en farem, com et deia, la hora esportiva, perquè és un dia que bé, quedarà marcat a la història del Madrid i del periodisme espanyol de ben segur. També
1: segur.
4: Estarem atents a les mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrades a la zona del Penedès i al Baix Llobregat, i també parlarem amb el director de la Fundació DAM, perquè celebren el 150 aniversari aquest dissabte.
1: I tant.
4: I a les 11, Sopa de Cabra. Estrena documental, 40 anys de trajectòria. Tindrem el director del documental, el Jordi Call, el Gerard Quintana i el Josep Pio. Per tant, avui ocuparan més d'una cadira, no només la cadira de Lara García. Els entrevistats, avui la Lara no tindrà aquest privilegi. I acabarem amb l'humor pendent, si és que ja es pot fer més riure que tornar a posar mitja horeta de la de premsa de Florentino d'ahir, que insisteixo, va ser increïble.
1: Déu-n'hi-do. Segurament serà una de les imatges que ens deixa aquest 2026, i no en positiu, precisament.
4: Jo he vist centenars de roda de premsa i no exagero amb la xifra, perquè és la meva feina. No havia vist mai res igual.
1: Alerta, Dada Maiol no anirà per aquí avui.
4: Ja veurem.
1: Ui. Noies, aneu escalfant a la banda.
5: Has estat molt hàbil aquí.
1: Que això anirà de futbol. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: 3 minuts, un quart de 6 del matí, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Àlex Bosch, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
6: Doncs mira, entre altres coses, que Google ha presentat aquesta nit algunes de les novetats de la versió 17 del seu sistema operatiu
1: Android. A veure,
6: Android.
1: Molt bé.
6: Té un parell de novetats interessants. Una es diu Screen Reactions. És una eina que permet gravar a través de la càmera del mòbil les teves reaccions quan, per exemple, veus un vídeo.
1: Mm-hmm.
6: I alhora grava també el vídeo que estàs veient al mòbil.
1: Val. És a dir, com una pantalla partida, per
6: sí,
1: entendre'ns.
6: Sí, és un tot plegat pensat per fer publicacions a TikTok o Instagram.
1: Molt bé.
6: La gent que sap de què va això, segur que entès perfectament.
5: Nosaltres
6: la,
5: no.
6: L'eina, Screen Reactions. I ara la bona. També ha anunciat una eina que es diu Pause Point.
1: Pause Point?
6: Sí.
1: I de què va això?
6: És una eina que Google planteja per millorar el benestar digital de l'usuari. Explico com funciona Pause Point. Detecta quines són les aplicacions a les quals estàs més enganxat.
1: Ah.
6: Pregunta quina?
1: M'ho preguntes a mi? Instagram i TikTok.
6: Instagram, per exemple, Instagram o TikTok.
1: Jo doncs, soc com un adolescent, Àlex.
6: Sí, jo també. Jo t'hauria contestat el mateix. Instagram, TikTok no, però t'hauria contestat Instagram. Doncs quan tu prems Instagram, el que et fa aquesta eina és aturar-t'ho 10 segons.
1: Tu atures
6: 10 segons i et dona temps per, entre altres coses, proposar-te coses com exercicis de respiració o que, com a alternativa, et plantegis la possibilitat d'escoltar un audiollibre.
1: M'encanta.
5: Ah, és molt xulo.
1: És a dir, alerta que tornes una altra vegada
6: que estàs
1: a una de les teves addiccions al mòbil.
6: Què tal si escoltes un audiollibre o fas uns exercicis de respiració?
1: L'altra cosa és que li fotem cas després al que ens digui el mòbil.
6: Em sembla que no.
1: Gràcies, Àlex. Va, fins ara. Adéu. La missió conjunta, com cada dia, també a través de DICAT. Bon dia als que ens escolteu a través de les freqüències DICAT i també a aquestes hores del matí. Volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè el 2025 es va registrar un increment d'un 71% en el consum de continguts en català a les xarxes socials. És la conclusió d'un estudi d'Accent Obert i La Fera, que apunta que la principal causa és l'augment d'activitat de perfils ja existents. Potser al final serà possible ser usuari d'Instagram, TikTok i YouTube sense necessitat de canviar de llengua.
1: Bones notícies per començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. I aquestes hores també, Marta, volem saber de què parlarem poc.
5: Doncs que Messi es veu que no pare de comprar coses a Catalunya.
7: Solo diria que presentarme, saludarlo, que se sepa que acá estamos para crecer, para ayudarlo en todo lo que nunca falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo presente.
5: L'últim que sabíem és que es va comprar al club de futbol del Cornellà i ara es veu que l'última adquisició ha sigut les galeries Wagner per 11 milions i mig.
1: Quatre llorunetes, per res, Real Messi, això.
5: No és res. Són unes oficines que estan aquí just al costat de la ràdio, de fet, a la plaça de Wagner, aquí al Turó Parc. Portaven, i hem passat moltíssimes vegades per davant quan anem a comprar cafè, portaven 33 anys abandonades i ara, doncs, l'argentí ha decidit rescatar-les.
8: Què mira, bobo?
5: No és la primera vegada que Messi inverteix al mercat d'oficines de la ciutat. De fet, l'exfutbolista del Barça també va explotar fa uns anys unes altres oficines, en aquest cas que estaven ubicades a l'antiga Esquerra de l'Eixample, que això és molt a prop de l'Hospital Clínic.
8: Vica el Barça i vica Catalunya!
1: Oh, escolta'm, és que al final l'hauran de fer president de la Generalitat.
5: Alcalde. Al ritme que va...
1: O alcalde de la ciutat.
5: Alcalde de Barcelona, com a mínim.
1: Multipropietari.
5: Ah, que aprengui una mica català. I ja ho tindríem tot.
1: Doncs mira, bona reflexió,
5: sí.
1: Marta.
5: Molt bé.
1: Bones notícies, per cert, per engegar el matí, l'ara i amb bones dades, sobretot.
5: Doncs sí, és que Espanya ha desbancat a Malta i se situa per primera vegada a la història com a millor país d'Europa en drets LGTBI. La nova direcció de Map Arcoiris, que és la major organització internacional LGTB, destaca la lluita decidida, diuen, del govern central contra els intents de l'extrema dreta de posar en risc la legislació. En un comunicat, l'entitat assegura que la valentia política continua sent la resposta més eficaç per combatre les agressions contra el col·lectiu.
1: Doncs mira, bones noticietes, perquè tal com està el panorama últimament i amb el 2026 que portem, sempre intentem que aquest primer cafè vingui carregat amb algunes bones notícies i amb Bot Serra, que mai sabem en el seu metavers particular de què ens parlarà. Anem a escoltar. Quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida a les fotografies i vídeos de record. Els formats VHS o Super 8 han quedat obsolets, però hi ha maneres de recuperar el material antic. El Diari de Girona ha parlat amb els impulsors de Galeria 35, un negoci de revelatge de fotografies i digitalització de cintes que compleix 50 anys. Tenen platós per fer sessions fotogràfiques, ofereixen serveis de reportatges a l'exterior i, naturalment, també imprimeixen fotos digitals.
10: En un any calculem que la gent, els més importants són entre unes 100, 150, 200 fotos màxim, que són vacances, celebracions, events, activitats. No hem de tenir moltes i moltes imatges de tot, vull dir, amb una petita selecció de cada cosa perquè puguem recordar és suficient.
9: Van néixer a Banyoles i avui també tenen botigues a Girona, Figueres i Vic. Per molts anys...
1: Recuperar VHS, entre d'altres. Jo tinc uns quants VHS a casa que si els hagués de passar digital crec que m'espantaria. De les primeres feines, de...
5: Que mono!
1: De
5: quina gràcia.
1: La meva adolescència...
5: Oh, i passa'l, sisplau.
1: I tant, ara mateix. Posarem aquí l'estudi amb un DVD mentre anem fent els matiners.
5: Ai, doncs mira, a vegades...
1: Amb l'ulup, coses de la meva vida.
5: Vull dir, per veure anuncis, et veiem a tu.
1: Molt bé. M'ho pensaré. Però està bé que hi hagi botigues com aquesta que recuperin alguns formats d'imatge, en aquest cas com el VHS, que ja no acostumem a utilitzar. Moment a aquestes hores del matí per desplegar la nostra revista del cor i saber com batega el cor aquest matí, l'Anna.
5: Batega en Manolo García, que ha reaparegut després de l'aparatosa caiguda que va tenir aquest cap de setmana en ple concert amb l'último de la fila, ha explicat que està bé, que no es va fer molt mal, i s'ha mostrat indignat per la volada que ha tingut tot plegat a les xarxes.
11: Me parece feo porque no sé, yo no sé, soy fan de Paul McCartney, por decir, y a mí me dicen, oye, Paul McCartney, y a mí me entra congoja, me entra una angustia. Es muy feo que por dinero, porque lo hacen por dinero, para monetizar, como se dice, una palabra horrible también, para que la gente clique, miles y miles de personas, por morbo, por curiosidad o por preocupación. Oye, pues este muchacho a mí me cae bien, ¿qué le ha pasado? Tal. Y meter el miedo, meter la congoja, meter la angustia en la gente es punible, o sea, tendría que ser denunciable. Y los gobiernos tendrían que hacer algo al respecto.
1: Amb pipadíssim i amb tota la raó del món, Manolo García, amb aquestes imatges que també es van fer virals d'aquesta tirada en platja, que per uns moments vaig pensar està fent un Joan Dausà.
12: Ara, totalment. És que ho anava a dir, totalment.
1: Podríem fer tertúlia.
12: Podríem quedar aquests, un cafè.
1: Que es tiren en platja als escenaris. I el Cor Alerta ja no batega. Entre Max Iglesias i Estefany Cayo.
12: Tots dos van coincidir al rodatge. Recordem de la pel·lícula Hasta que nos volvamos a encontrar, es van enamorar, però ara Max Iglesias ja se'l relaciona amb l'actriu Aitana Sánchez Gijón i Estefany Cayo ara està sortint amb Alejandro Sanz.
1: Tot queda a casa, bé, tu, escolta. Sí. El que deixa un l'agafa l'altre, saps?
12: Vinga, este patí, vinga.
1: Exacte.
12: Així. Bueno, s'ha d'anar combinant-ho. Els dos han refet, evidentment, la seva vida sentimental i quan li han preguntat a Cayo si podria viure sense amor, ella contesta això.
13: No, jamás.
12: No, jamás. I quan li pregunten com té el cor, atents al que diu.
13: Pleno en nuestra partida.
1: Com que ha dit?
12: Se n'enriu ella mateixa. Torna, a veure, podem tornar a posar?
1: És que no ho sento, a veure.
13: Pleno y no está partido.
12: Pleno y no está partido.
1: Ah!
12: Allí. Fem picadeta d'ullet.
1: A quina cançó?
12: A corazón.
1: A corazón partido. És que m'encanta, perquè és que...
12: Se n'enriu ella mateixa, m'agrada molt el vídeo.
1: Saps aquella gent que fa connexions entre les persones, els actors i actrius i cantants? Escolta'm, podries fotre allà un mapa d'aquest que va estar amb aquest, perquè va deixar-la amb aquesta i aquest va agafar l'altre i tomba que gira, que tot queda molt recollidet.
12: Tomba que gira.
1: Exacte, en 9 minuts pràcticament arribem a 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Pérez Cruz va cantar-nos en directe Mar d'Anna Catalina, un dels temes del seu últim disc. Hi ha unes escales...

0: M'estic imaginant molta gent ara que s'està despertant, que ha posat la ràdio i, escolta'm, amb aquesta cançó és impossible que no comencis bé al matí, Marta.
1: I tant. Bon humor i bon relló. Sempre.
0: Ella com ho ven?
1: Un dia com avui, un 13 de maig del 1967, The Supremes aconseguia col·locar aquest tema de Happening al seu desè senzill, el número 1 de la llista dels Estats Units, amb aquest tema. Un tema, per cert, que també forma part de la pel·lícula del 1967 que porta el mateix nom. Va ser, de fet, l'últim tema sota el nom de la banda de Supremes, ja que el grup després va canviar el seu nom amb Diana Ross and the Supremes abans del següent llançament.

0: Música, com sempre, us saludem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Ara, per això, passem de Suprems a connectar-nos amb els astres. Per favor, agafem-nos de les mans. Provoquem energia positiva perquè hem de saber precisament quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dimecres 13 de maig la lluna entra a Àries, i quan la lluna passa per aquest signe, alguna cosa dins nostra es desperta. Hi ha més ganes de moure'ns, d'actuar, de començar, de fer el primer pas. Però compte, valentia no vol dir anar a la guerra per qualsevol cosa. Avui pot haver-hi impuls, però també convé triar bé on posem l'energia. No totes les batalles mereixen la nostra força. Així que mou-te, atreveix-te, però no et deixis arrossegar per la irreflexió. Que tingueu molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do els missatgets últimament intensos que ens envia Astrocat.cat, eh?
2: És que ho saben tot.
0: Ho saben tot i més. Per tant, estigueu alerta als astres, i sobretot el que ens expliquen cada dia en Sergi i la Cristina. I alerta, agafa aire, Lara, perquè tenim uns quants personatges que avui...
3: Clar, ahir no hi havia ningú... Avui hi ha molta gent.
0: Ahir hi havia el Frenkie de Jong i ja està.
3: I ja està.
0: Però avui...
3: Bueno, avui hi ha un reguitzell de persones.
0: Sí, exacte, i segons Lara García, només una persona hi celebrava.
2: Ahir només,
0: sí,
3: va ser així.
2: Només va dir una persona.
3: Si hi ha algú que truqui, van trucar? No.
0: Potser perquè estaven adormits, també t'ho dic, al matí. Però avui és una cosa que no es pot aguantar.
3: Comencem felicitant l'actor Ferran Renyer, perquè avui en fa 76. Un altre actor català, en aquest cas Jordi Sánchez, que avui farà 62 espelmes. I encara un actor més, aquest una mica més internacional. Us parlem de Robert Pattinson, que celebrarà que avui en fa 40. I del món de la interpretació, el de la música. Felicitem Stevie Wonder, que arriba als 76 anys. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'exfutbolista Yaya Touré, que va néixer el 1983 i fa 43 anys.
4: I tu, per què matines?
5: No, ara mateix no caigo, no.
4: Explica'ns-ho.
5: A veure, dame, dame el paper.
4: 93-201-7474.
5: A quina ràdio?
4: Catalunya Ràdio.
5: Molt bé.
0: A veure, hem de recordar que això ho escric jo i que només et vaig posar l'any.
3: Sí.
0: I la Lara aquí ha fet un càlcul matemàtic ràpid en directe perquè això quedés bé
3: perquè
0: i perquè no hi hagués cap problema. Que va... l'exfutbolista Yaya Touré, que avui
3: fa...
0: en fa 1983.
3: És un vampir.
0: És que són les coses a vegades de picar... la...
3: no passa res.
0: Però escolta, molt ben salvat això, Lara. Et dedico aquesta cançó de Jennifer López.
3: Gràcies.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, parlarem de Tornar enrere, el nou documental sobre Sopa de Cabra. A la tarda, ens preguntem què se n'ha fet de Carmela Marchante amb Abraham Oriols. I també rebrem una nova masterclass d'història d'Enric Alpena. Al Catalunya Nit conversarem amb el cantant Ivan Ferreiro abans del seu concert demà al Sant Jordi Club.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment també de repassar els titulars d'aquesta primera hora del matí. Avui recordem nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Ahir va ser una vaga general a tot Catalunya. Avui és només al Penedès i al Baix Llobregat. Compte perquè també es preveuen, però, talls de carreteres. El pols entre els sindicats majoritaris i el govern es manté a l'espera que les dues parts es trobin demà a la taula sectorial. El sindicat USTEC vol un augment salarial de 400 euros i Educació diu que no ho veu realista. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la consellera Esther Niubó.
2: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir a tot el sector educatiu va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern.
0: I avui pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com a rerefons, la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
1: Una polèmica que s'està fent una mica més gran després que la consellera d'Educació admetés que no en sabia res. Tots dos donaran explicacions als diputats. Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals.
4: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Donald Trump té un problema greu derivat de la guerra a l'Iran, la inflació.
1: Els preus s'han disparat un 3,8%, sobretot per l'encariment dels carburants i l'energia. Aquesta és la taxa més alta dels últims 3 anys. Però Trump mira de restar importància i anuncia que aviat es girarà la truita.
5: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir un arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Trump, per cert, ja viatja cap a la Xina.
1: Ho fa a bord de l'Air Force One i acompanyat, entre d'altres, d'Elon Musk i el propietari d'NVIDIA, empresa clau en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Abans de marxar, Trump n'ha fet una de les seves a la xarxa social Truth Social, la seva xarxa social. Ha penjat una imatge on situa Veneçuela com el 51è estat dels Estats Units.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus.
1: La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. Podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la PCR.
0: La fiscalia ha acusat la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya.
1: Sí, el fiscal Fernando Bermejo els acusa de corrupció i de frau fiscal. Assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger.
6: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: En l'informe final, el fiscal remarca que estafa la hisenda pública és estafa la societat.
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes.
1: El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el cineasta que hi ha al darrere de la saga del Senyor dels Anells.
0: I déu-n'hi-do la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
1: Entre d'altres coses, va parlar del cas Negreira i el Barça ja ha comunicat que estudia en prendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino ha avisat que prepararà un dossier de 500 pàgines que diu que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça.
7: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
1: Florentino Pérez va anunciar la convocatòria d'eleccions i va acusar la premsa d'orquestrar una campanya contra ell.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, a 6:00 a.m, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Doncs avui seguim parlant d'aquesta roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez en totes les portades de la premsa general, també esportiva. Comencem pel diari ABC, blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que du en portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalen amb el dit i titular Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a ABC. També en portada referència a l'editorial titulat Respectar el Real Madrid des de dins.
9: A La Vanguardia titulen Florentino desfermat. L'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I a la premsa de Madrid, El País també fa un titular descriptiu de la roda de premsa d'ahir. Titula Florentino explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Ho acompanya, per cert, d'una foto del president blanc tapant-se les orelles. I El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant.
8: Més premsa, l'esportiva de Madrid les porta les paraules de Florentino m'han de fer fora a trets a la seva portada i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert.
9: Florentino, a banda, altres temes de portada. El periódico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb una plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulant.
0: I alerta perquè els articles d'opinió i els editorials, o sorpresa, avui tenen un nom propi, evidentment el de Florentino Pérez.
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com El Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
8: L'ABC el titula Respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
9: L'ABC diu que, encara que Florentino Pérez hagi deixat de pagar la subscripció al seu diari, ells seguiran explicant el que passi al club, que és estimat pel propi diari i també pels seus lectors.
8: El Mundo titula l'editorial la desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
9: El diari considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva pròpia debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
8: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
9: Tronchoni diu que el president del Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
8: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
9: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i també la supèrbia.
8: A El Periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què es permet això.
9: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que els seus aliats dins del club, els de Florentino, així com la seva dona i els seus fills, li haurien d'haver impedit que mostrés d'aquesta manera, doncs aquesta manera descontrolada i fora de si.
8: I l'Ara titula l'editorial La fugida endavant de Florentino Pérez.
9: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa és la d'un Real Madrid en descomposició.
0: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital. El Poble, amb més oliveres mil·lenàries.
10: El tenim a prop.
0: Ah, no m'ho diguis.
10: Sí, Ulldecona.
0: Mira.
10: Últimament a prop.
0: Sí.
10: Ulldecona, al Montsià.
0: El País també és petitó, eh?
10: Sí.
0: Dues, tres horetes el tens fet.
10: Sí, menys i tot. Ulldecona, al Montsià. Un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, sobretot. Ho recull la BC, que destaca que hi ha oliveres singulars, com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
0: Déu-n'hi-do. L'any 314, eh?
10: Sí.
0: Les ha vist passar de tots colors, eh?
10: Pots ben dir.
0: Un llibre obert per explicar-nos històries. Els gelats que s'estan fent famosos.
10: Doncs els de la Rua del Barça, els que es van menjar Lewandowski i Xenske a la Rua. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, això ho posava a la bossa, que ho va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua va passar pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els hi podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell de vols un gelat. Diu que Xenxe les va veure, va demanar la bossa i encara no s'ho creuen.
0: Ara estava recordant que hi han hagut ja dues campanyes indirectes de dues marques que els hi ha anat molt bé. Els gelats i, recordem, Nutella amb els astronautes.
10: Cert.
0: Aquest any, de moment, tenim dues marques que ja han fet una mica l'agost.
10: Sí, sí.
0: Qui torna, per cert, a tenir quiosc?
10: Doncs Taradell. Llegim el 9-9, que després d'un any i mig sense quiosc, l'obrirà ara l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí llarg de burocràcia i de negociacions amb els antics propietaris. Ho presenten com un servei essencial per al municipi, i és que des que va tancar l'anterior, els subscriptors de premsa del poble havien d'anar al poble del costat a buscar el diari.
0: Si sou de parcs d'atraccions, preneu nota.
10: T'agrada?
0: M'encanta.
10: Doncs vinga, va. Tens el top 10, te n'explico uns quants.
0: Va.
10: El Traveler's Choice Awards de TripAdvisor acaba de publicar una llista dels millors de tot el planeta, basant-se en quines destinacions han rebut el major nombre de ressenyes excel·lents. Al capdamunt del rànquing, per sobre fins i tot de parcs aquàtics, de tot, se situa Futuroscope, a França. En segon lloc, Beto Carrero World, al Brasil.
0: Val.
10: Després, una mica més lluny, Waterbomb, a Bali, a Indonèsia. Més a prop, número 4, Disneyland.
0: Sí.
10: després ja...
11: M'estàs enviant molt lluny, eh? Jo pensava que diries Catalunya en miniatura.
10: Home, parcs d'atraccions. A veure, t'he de dir que a PortAventura no hi apareix.
11: Clar, és que no ho entenc.
10: El més a prop que tens és això, Futuroscope i Disney. I a l'estat espanyol sí que n'hi ha un, és a Tenerife,
11: sí,
10: el Siam Park, que també està considerat el parc aquàtic millor del món.
11: Doncs res, noi, haurem de fer una ruta per aquests parcs repartits per tot el món.
10: Ah,
11: gràcies. Marc, bé, quin temps tenim per avui?
8: Va, de moment un matí més fresc, amb sol, també amb boires matinals a l'interior i més núvols també al nord-est. I a la tarda, atenció, ruixats a la meitat nord del país, localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura màxima d'avui també serà una mica més baixa.
11: Pràcticament en 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals i alerta, perquè avui comencem amb la bona notícia de... En aquest cas, bona notícia per Joan Manuel Serrat.
12: Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
11: Pot haver-hi una millor cançó, per favor, que aquesta?
13: M'agrada molt...
11: Ens fotrem a plorar tu i jo aquí a l'estudi.
13: Sí, sí, viure-la.
11: Caminar per la platja amb un pareo. amb la caiguda del sol.
13: Amb un pareo. Feia molt temps que no sentia la paraula pareo.
11: Que no es deu dir pareo.
13: No es deu dir. Ara li preguntarem a la Marta.
11: I la Marta que ens rectifiqui això que acabem de dir.
13: Sí.
11: Què passa amb Joan Manuel Serrat? Va.
13: Doncs que l'Acadèmia de la Música ha anunciat que concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català. Per tant, una gran i una molt bona notícia. Serrat, per cert, recollirà aquest premi el proper dia 26 de maig, que es farà una gala a Madrid.
11: I més coses també per avui mateix.
13: Sí, algunes previsions. Avui, per exemple, a 8:45 del vespre a la sala Luz de Gas de Barcelona, que aquests dies, evidentment, ha sigut notícia amb Jan Laporta per allà dins, doncs en aquest cas acollirà una gala única, que serà un homenatge que es farà aquest vespre pels 25 anys de la mort del còmic i humorista Eugenio. I també, en aquest cas, avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapezi. La inauguració es farà al Centre d'Art Calmassó.
11: I com cada dia ens agrada bellugar el dial cap amunt i cap avall, a veure què és el que ens ha preparat avui en Jan Soteres i quin moment radiofònic ens recorda. Jan, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Avui que passaran pel matí de Catalunya Ràdio Gerard Quintana i Josep Tió, del Sopa de Cabra, movem el dial al 1995, quan el programa El Cap dels Anys, de Catalunya Ràdio, la cantant Guillermina Mota conversava amb Quintana, quan feia menys de 10 anys de la formació de la banda. Durant l'entrevista va confessar-li el seu somni de fer un muntatge teatral.
15: Ara ja ho puc dir, aquesta nit amb Gerard Quintana, que és, com tothom sap, el cantant i lletrista del grup de rock Sopa de Cabra.
16: Sí, sí. Sóc unes quantes coses més, però no exerceixo.
15: Però aquestes ara mateix m'interessa, doncs. A veure, què més? Home, però és clar, jo dic l'oficial.
16: Clar.
15: Però potser alguna altra cosa oficial que jo no sé.
16: Sí, bé, i no sé, com que els somnis penso que sempre es poden fer realitat en qualsevol moment, sí. Hi ha coses que me les guardo a dintre, no? Ara mateix, avui venint cap aquí, està pensant... La quantitat de projectes que tinc allà, al calaix, per dir-ho d'alguna manera, sí. I que si vaig deixant passar el temps, es quedaran això en projectes, no? I que he de començar a enllestir-los, com, no sé, m'agradaria escriure alguna cosa. Tinc un parell d'idees per fer un tipus de muntatge teatral que fa 2 o 3 anys que li dono voltes, i algun dia em destaparé amb tot això.
11: Era meravella tornar a recuperar moments com aquest, protagonitzat per la sempre estimada Guillermina Mota i un Gerard Quintana amb una veu, Maiol Roger, bastant més jove.
17: Sí, que sempre tenim aquell dubte de on hi ha la veu jove i on hi ha el canvi de filtre de la ràdio, no? Perquè a vegades també ens ha passat també amb gent que a priori per edat hauria de tenir una veu similar,
11: sí,
17: que cert, també se la sent així més jove.
11: Els moments, els grans moments d'aquesta emissora. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de França, perquè evidentment allà també falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí. Guillem Soler, bon dia.
18: Bon dia, matiners. Ahir va arrencar una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes, que és un dels més prestigiosos del món i que aquest any compta amb molta presència catalana.
19: És una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos,
18: com ara El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i opta a la Palma d'Or. El festival és un dels més longeus del món, ja que se celebra des del 1946 i cada any situa la ciutat francesa en l'epicentre del cinema internacional.
20: El cinema, on diu, oh no, ça peut pas changer le monde. Ben moi, je crois que ça peut un petit peu changer le monde quand même. J'y crois.
18: Després de la Segona Guerra Mundial, només hi ha hagut dos anys en què no s'ha celebrat. El 1968, per unes fortes protestes a tota França, i el 2020, per la Covid. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Canes, pels matiners de Catalunya Ràdio.
11: I d'aquí un quart d'hora engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I avui què ens heu preparat, Maiol?
17: Doncs mira, amb un ull posat a les mobilitzacions d'educació, que recordem que avui són el Penedès i el Baix Llobregat i que també poden provocar mobilitzacions de trànsit, més enllà de tot el que passa a les escoles. Però molt atents, òbviament, avui a totes les reaccions a la roda de premsa esperpèntica ahir de Florentino sí. Pérez. Farem Àgora Esportiva Especial amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló, en la que afegirem Alfredo Relaño, un dels atacats ahir, va dir, va parlar de Los Relaño Boys. Parlarem amb periodistes de l'ABC, també parlarem amb Fonsi Loaiza, un dels periodistes que més ha disseminat Florentino en els últims anys, i repassarem els millors moments d'una roda de premsa per la història. Després tindrem el director de la Fundació DAM, ara que la fàbrica de cervesa celebra els 150 anys.
11: I nosaltres qui serem?
17: Sí, exacte. I però no per això l'entrevistem. Vull dir, l'entrevistem perquè és interessant saber com funciona.
11: Bueno, és que deixo clar.
17: No l'entrevistem perquè fa una festa. Que la festa és diumenge i, per tant, això bé, sinó perquè és una de les empreses més importants del país.
11: Sí, està bé que ho puntualitzis.
17: I fa 150 anys. Després tenim secció de telesèries amb Mariola Covelles de Dio Porres i Marc Garriga des de Cans. I a les 11, Sopa de Cabra, veurem amb quina veu, amb Gerard Quintana, Josep Tió i Jordi Call, el director del documental, que per això els tenim aquí.
11: Doncs vinga, d'aquí reengega el matí de Catalunya Ràdio. I és un dels moments més esperats per l'audiència d'aquest programa, també per les nostres participants. Number one, Marta Viana, Lara García. Arriba el moment de la dada, Maiol.
17: Feia 13 anys que Florentino no donava una roda de premsa.
11: Ja hi som.
17: I, òbviament, ja una dada sobre Florentino Pérez.
11: Jo sóc Florentino.
17: I en concret, a quantes eleccions s'ha presentat el president del Real Madrid?
11: Jo diria que poques.
21: Quants anys fa?
17: Va tenir una primera etapa de 6 anys.
11: Val.
17: I ara n'hi ha una segona ininterrompuda des del 2009.
11: 6?
21: Carai.
11: 6, jo dic 6. Jo i la Sara Llobet. La Sara Llobet i jo diem 6. Va, m'estimades.
21: 5, 8.
17: Florentino Pérez s'ha presentat a 8 eleccions.
21: Oh! T'ho juro que no ho sabia.
17: Un moment. 8 eleccions com a president del Madrid i unes com a candidat al Congrés dels Diputats en quarta posició. Atenció. De les eleccions del Madrid n'ha perdut unes, que ahir deia a la roda de premsa van votar fins i tot els morts. N'ha guanyat dues i en les 5 restants no ha tingut rival. Des del 2009 ningú s'ha enfrontat a Florentino Pérez.
11: El poder.
17: La que falta. Us recordo que l'any 1986 Convergència i Unió es va presentar a les eleccions a tot Espanya amb la marca del Partit Reformista Democràtic. El número 4 a Madrid era Florentino Pérez, número 4 a la llista. Quants vots va obtenir? Oh, que bé que et
21: sembla. Sí, que bé, que clavat.
11: És que sembla que estiguem fent un màster d'història futbolística.
17: 36.709 vots a Madrid.
11: Veus, ja ho deia
17: jo. Per tenir una referència, el PSOE va obtenir 1 milió de vots. El Partit Reformista Democràtic no va obtenir representació a Espanya, només Convergència a Catalunya amb Miquel Roca.
11: Molt ben reblat això, Maiol.
21: Interessant, això.
11: Sí, molt bé. Sempre prenem cosetes. Sí. Està molt bé. D'aquí uns moments parlem amb els oients que ja ens esteu trucant al 932-07-474 i que us desperteu cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio.
22: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
22: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
2: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Amb Òscar Fernández.
22: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
22: Els matiners som un programa per emmarcar.
6: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plat i un cafè amb llet.
7: Ostres, tu!
6: Mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, surd.
11: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
6: No, no, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, eh? Sí, oh, escolta, molt de matí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta, endavant, tu!
22: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
11: El cert és que cada dia tenim oients més desperts i més trempats.
7: Som fantàstics. Més trempats, més trempats.
11: 9-3-2-0-7-4-7-4, a la recta final dels matiners. Com sempre, tenim ganes de saber què feu desperts o despertes a aquestes hores. Lara, no ploris, perquè avui tenim un oient de Terrassa que ens ha trucat.
7: Ah. Estic tan contenta.
11: Vas fer una crida.
7: Vaig fer una crida. Vaig dir que em feia mal que la gent de Terrassa no truqués als matiners i ens han fet cas.
11: Doncs mira, de cop i volta diu... Si la Lara està trista, tens aquí la Montse de Terrassa... que et truca. Vols saludar-la tu?
7: Home, i tant.
11: Vinga, va, de terrassenca, terrassenca.
7: Montse!
27: Home, bon dia.
7: Molt bon dia.
27: I tant, avui m'he llevat bé. Això és super.
7: Oi, que
27: estic
7: bé.
27: Estic gimnàs, gimnàstica, ja.
7: Veus? A molt bé, gent optimista, Terrassa.
27: Sí, i tant.
11: Montse, però... a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
27: A la vostra, a les 5:10, concretament, sense despertador. Perquè ja soc veterana, podia ser les vostres mares, quasi bé. I el cos ja m'ho demana. Jo de sempre he sigut matinera.
11: És a dir...
27: Tant per estudiar com per anar a treballar.
11: Avui t'has despertat i has dit, ximpum patapum, a les 5:10 del matí, i ens hem posat a fer esport a les 5:10?
27: A les 5:10 he escoltat la d'allò i he anat al lavabo, em prema l'aigua amb la llimoneta, dues gotes de llimona, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada dues o tres vegades al dia, però abans m'haig de posar unes mitges d'aquestes ortopèdiques que les porto de peus fins a la cadera, perquè tinc un, bueno, un problema de cames i és la pauta, és el meu, la meva teràpia, posar-me les mitges, fer gimnàstica, si puc dues o tres vegades al dia, o bé caminar, moure'm, eh?
11: Molt bé, però això, Montse, entenc que no vas allà amb les peses de 40 quilos i amunt i avall, no? Vull dir que són exercicis suaus.
27: Sí, pautats per mi personalment, sí, estan adaptats per mi. I pesos no puc gaire, no.
11: Perquè dic ara aquí...
27: Jo camino molt, avui toca mercat a Terrassa, o dimecres tenim mercat setmanal.
7: Correcte.
27: I aniré a peu.
11: Doncs escolta'm, I Montse, també... digue'm.
27: No, que sabeu que faig també, que és una cosa molt terrassenca.
11: Ah.
27: I soc voluntària. Com es diu, els envasos de l'Estrella d'Am, com es diu això, de la cervesa...
7: Les ampolles o les llaunes.
27: Les llaunes, exacte. Les deixen aquests que van a les santes o matiners, que encara no han anat a dormir, les deixen als quartos de reixa, que encara en queden.
11: Molt bé.
27: Aquestes finestres... i també per terra. Jo soc voluntària, agafo una bosseta cada dia, inclús al voltant de casa.
11: Veus?
7: Molt bé, mira.
27: Els escombraires.
11: Molt bé.
7: No sabia pas
11: doncs,
7: que era de terra.
11: Doncs escolta, Montse, celebro aquesta vitalitat. Gràcies per trucar-nos aquest matí, per despertar-te amb els matiners de Catalunya Ràdio.
27: Avui feliciteu les Fàtimes, que Terrassa encara en queden.
11: I tant, avui és Santa Fàtima, sí senyor. Un petonet, Montse. Sí.
27: Felicitats pel programa i a tot l'equip.
11: Gràcies.
7: Adéu.
11: I de la Montse de Terrassa marxem cap a Girona per saludar en Joan. Joan, bon dia.
0: Hola, bon dia.
11: Com està, Joan?
0: Bé, molt bé. La veritat és que molt bé.
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
0: Perdona?
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
0: No. Jo ja estic treballant.
11: I de què treballes, tu, Joan?
0: Tinc una parada al Mercat del Lleó de Girona.
11: Home, que bé. I de què és aquesta parada, Joan?
0: És una parada de cafès, tés, xocolates, dolços...
7: Ui, perfecte per començar el dia.
0: Sí, exactament, per començar el dia i per acabar-lo, de fet. I llavors jo també podem fer cafè i aleshores vinc a primera hora. De fet, no està obert al públic encara, però els paradistes ja hi són des de les 5, un quart de 6, i procuro venir això, dos quarts de 6, més o menys, per poder, bueno, perquè sempre agraeixen arribar a la feina a aquesta hora i poder fer un cafetó.
11: Joan, què consumeix més, la gent, cafè o te?
0: Cafè, bastant més cafè que té, que passa que en els últims anys hi ha hagut una progressió, diguem, podem parlar, potser no ho sé, tampoc no ho sé amb aquest títol, però si abans fa 10 anys era 90-10, ara és 70-30, potser.
7: S'ha posat de moda el te, no?
0: Sí, va lligat a aquesta vida més saludable, o que la gent pretén que sigui més saludable, i s'ha posat una mica més de moda, i llavors això és una reacció bastant en cadena. Si tu vas a casa amics o vas a casa algú i pren un te i el trobes bo, bueno, te l'ofereix, després, bueno, es va incrementant, diguem, la gent que en fa. Però doncs, va, que segueixin bastant majoritari el cafè.
11: Joan, farem una cosa, et vindrem a veure un dia aquí al Mercat del Lleó de Girona, que sempre... Anar a treure el cap a Girona sempre està bé.
0: Sí, a més ara aquesta setmaneta, aquest temps de flors...
11: Temps de flors, i tant.
0: I la gent s'atabala una mica perquè hi ha cues a tot arreu, però i aquesta és una ciutat de caminar-la tranquil·lament, sí. Però és bonic de veure, sí.
11: Doncs escolta'm, gràcies també per passar pels matiners, Joan, també una abraçada i que vagi molt bé la jornada.
0: Només faltaria, igualment a vosaltres.
11: Que vagi bé. Adéu.
0: Adéu, bon dia.
11: Doncs vinga, ens encanta que aneu marcant el 9-3-2-0-7-4-7-4, que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. Nosaltres, clar, hem de fer un programa de ràdio cada dia, per tant la gent ja ho sap. I el Curdomí, que sempre el fem despertar una mica més d'hora de l'habitual, també. Eloi, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
11: Com ho portes tu, això de matinar, Eloi?
4: Bé, prou bé. A mi no em molesta, matinar.
11: No, eh?
4: No, la veritat és que no, em sento prou bé. Ahir sí que és veritat que em vaig despertar, em veu despertar una mica més d'hora.
11: Ah, normal, sí?
4: Vaig estar una mica trasbalsat, és a dir, matina, tant com ho feu vosaltres, encara necessito una mica més de recorregut.
11: Vas haver de fer migdiada? Et van deixar fer migdiada o no, per això?
4: Ho vaig fer, sí, abans d'anar a buscar el nano al col·le sempre faig 20 minutets, 10 minutets.
11: Ah, és que dic, el tema de la migdiada...
7: És curta, la migdiada, no? És molt traïdora.
11: Sí, és molt traïdora, si se't descontrola...
4: Però em va molt bé, em va molt bé. De fet, ho necessito per afrontar amb garanties la tarda, si no és un desastre.
11: Però que te'n vas a dormir molt tard.
4: No, me'n vaig a dormir amb el nen, també, cap al 9, quarts de 10, com a molt.
11: Molt bé. Escolta, m'has acabat ja la gran cita?
4: Sí, tots els capítols.
11: I què?
4: De fet, per això aquests dies he dormit una mica menys, també.
11: Ah, ja t'ho vaig dir que t'enganxaries.
4: M'ha agradat molt i m'ha agradat, sobretot, la manera i el respecte a com s'ha tractat tot el tema de l'amor. És a dir, és una classe magistral de...
7: Totalment.
4: D'això, de l'amor avui en dia, com sí, es percep sí. I com es tracta entre la gent jove. I m'ha agradat molt.
11: Tens
4: vull
11: tota
4: pensar que la gent jove tracta l'amor d'aquesta manera, com hem vist al tele.
11: Doncs escolta'm, deixa que abans acomiadi la Lara García i la Marta Viana. Gràcies, noies, i tornem demà.
7: Adéu,
11: que vagi molt bé. I em quedo amb tu, perquè escolta'm, déu-n'hi-do, la tarda que vam tenir ahir ja ens vas alertar que a partir del migdia hi hauria canvis, i avui crec que si fa no fa, Eloi.
4: Sí, però menys, clarament va. Menys tempestes. Sí. És veritat que avui hi ha llocs que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix també tenim molts bancs de boira. Els llocs, sobretot on ahir va ploure, boira, núvols baixos. Com que queda molta humitat, doncs durant la nit es formen tots aquests núvols i després, a mesura que vagi sortint el sol, s'aixecarà una miqueta. A la meitat sud de Catalunya avui farà una mica de vent i això farà doncs, que els núvols vagin marxant ràpid. I, en canvi, a la meitat nord i, sobretot, a les comarques de l'interior Girona, la Catalunya central i el Prepirineu, és on avui podem tornar a tenir tempestes, ruixats, poden arribar a la Costa Brava, però ja més desgastats, i a la resta, difícilment. I avui temperatura, això, 24-25 al sud, menys de 20 a la meitat nord, així que encara quedarem fresquets.
11: Ai, noi, de veritat, espero que hi hagi remuntada de temperatura, perquè jo el mes de maig ja estic enfocat en samarreta, màniga curta, pantalonets... Ricard Ostrell, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
4: I empatitzo totalment amb tu, eh?
11: No, és que clar, ara ja...
4: La vida...
11: Ara ja comença a tocar bon temps, bon temps.
4: Doncs no, divendres baixarà la temperatura.
8: Doncs a mi m'agrada, el mes d'abril que va fer va ser espectacular,
11: sí.
8: I ara aquest mes de maig que ens posa una mica més refrescats, està bé.
11: Semblem tres jubilades aquí, comentant el temps. M'encanta.
4: El maig cada dia un raig, això és el que toca.
11: Sí, sí, no, i
8: sí,
11: tant.
8: Senyor.
4: Fent, cada dia,
8: sí, senyor, cada dia, pam, pam, pam,
4: pam, pam, pam,
11: pam, pam, pam, pam, pam. Gràcies,
4: cada dia, cada dia. Que caiguin 50 litres per metre quadrat.
8: Sí, a vegades passa el mes de maig.
4: 5 o 6 ja faríem.
11: I tant, sempre.
8: No, però ja va bé, ja va bé.
11: Una abraçada, Eloi, fins demà.
8: Una ruixada que no t'esperes, saps?
11: Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Ricard Ostrell. Demà hi tornem. Bon dia, matiners.
9: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Laia, tu ens expliques que en el teu conegut com a període alemany et va sorprendre que allí encara hi ha més consum. No són gent tan ordenada, tan centrada com pensàvem.
1: Va ser una de les coses que més em va sorprendre, que els adults mengessin llaminadures a tota hora. És a dir, a totes les cases on no hi viuen criatures hi ha llaminadures. Et diria que, les llaminadures formen part de la compra setmanal de qualsevol persona adulta. O sigui, a qualsevol carro de supermercat hi ha paquets de llaminadures.
2: Si no és per una ocasió especial, el meu carro mai n'hi ha.
1: Doncs allà és lo habitual. I dos, ocupen un espai molt més important, per tant, al supermercat. És a dir, tu vas al supermercat, hi ha unes lleixes i lleixes de llaminadures de llocs diferents, i tu vas a les cases i, evidentment, hi ha llaminadures a l'armari igual que al costat de les galetes.
2: Aquí sí que és veritat que el que seria al costat de les caixes, en el moment de pagar, hi ha una quantitat de llaminadura molt bèstia.
1: Però és un reclam. És a dir, un reclam que és una cosa que, mira, saps que no hauries de comprar perquè allò a l'últim moment, temptació, però és que allà no. Allà és una lleixa on la gent va comprar, igual que compres la llet, les galetes, compres les llaminadures. I a mi això em va impactar. Però bé, sembla que aquesta normalitat també ha arribat aquí, i ara hi ha més adults que no pas infants que mengen llaminadures. Mireu, escolteu aquest anunci de Haribó.
3: ¿Por qué necesitas de ahora sonriendo así?
4: Sonrient.
3: Sonrient porque
1: es que vosaltres ara no ho veieu, però són adults, les veus són infantils, però l'anunci, si ho poseu a YouTube, perquè, atenció, és un anunci que té més de 10 milions de visualitzacions, que aquest és un altre tema, eh? Qui mira anuncis a YouTube? O sigui, ho trobo una mica estrany.
0: I a més, quan un t'agrada, no, tampoc passa, perquè no m'agrada mirar-ne, però quan un t'agrada no el pots tornar a veure.
1: I et diré una cosa, aquest anunci no té res. És a dir, són adults que sí que se suposa que estan fent una excursió i al moment que s'aturen i mengen llaminadures. Uh-huh. I llavors, per alguna raó, parlen amb veu infantil. Jo no l'he pillat
0: és
1: molt l'anunci.
0: És el que es diu un doblatge fals, eh?
1: Exacte.
0: Aquí no hem fet mai, aquí.
2: Són tan anys mirant programes que ens incluïen els anuncis que els hem anat a buscar.
1: Sí,
2: com que ja no ens els donen, els anem a buscar nosaltres.
1: Això. Sí, com sigui, ens hem fixat una mica en aquest tema. I a veure, alguns analistes atribueixen l'èxit de les llaminadures entre els adults al factor nostàlgia. Recordeu quan parlàvem de que s'havien recuperat auriculars amb fils o càmeres analògiques? Doncs una mica seria el mateix fenomen que ens fa anar a buscar les llaminadures que ens satisfeien de petit.
0: Ja, però una cosa és que jo em compri Legos com a persona adulta sense fills i una altra és que mengi coses que no són sanes. No sé si ho posaria.
1: Ui, però la gent també fuma, a veure, Roger. De quins números estem parlant? Mira, doncs, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les llars de l'Estat espanyol on més llaminadures es consumeixen són justament on hi viuen adults entre 45 i 65 anys que viuen sols. Després ja venen els joves independitzats, podríem dir, de menys de 45, i finalment les parelles sense fills d'entre 45 i 65. O sigui,
2: on
1: tots
2: els
1: menys
2: nens?
1: Les famílies.
0: Clar, o sigui, queda clar el sentit d'aquest anunci, que és que necessiten mercat i els pares no volen comprar xutxes als fills.
1: Tal qual, o sigui, els únics adults que no mengen llaminadures són els que tenen fills.
2: Clar, boníssim,
1: és
2: això.
1: És molt fort, això.
0: O d'amagatotis, una mica.
1: Ah, clar. Sí, exacte, almenys no en compren tant.
2: Un plaer culpable. Sí.
1: Exacte, no poden tenir per casa perquè si no se'ls menjarien els fills. Sigui com sigui, és un increment que sembla que va arrencar amb la pandèmia i que potser s'ha consolidat. Per exemple, quan estem ja més estones davant de les plataformes al sofà, perquè sembla que bona part dels consumidors haurien agafat l'hàbit de menjar llaminadures, per exemple, mentre miren una sèrie o mentre miren una pel·lícula. I, de fet, les dades ho corroboren, eh? Caramels i xiclets van ser el 2024 la categoria que va créixer més dins del sector dolç a tot l'estat, facturant al voltant de 1.500 milions d'euros, que es diu aviat,
2: aquell moment en què apretes el pausa de la sèrie i dius, vaig a la cuina.
1: Ah, exacte.
2: A veure què trobo. Obres l'armari i tu quedes mirant, bueno, ara...
1: Quina merda. Per ocupar, dius, no?
2: Vas a buscar un plàtan, una poma? No. Vas a buscar la merda més grossa
1: que
2: tinguis allà.
1: Totalment, perquè és el moment d'oci que tot
2: I
1: està
2: tant,
1: permès. A més, quan el públic és aquest, no calen massa innovacions, perquè la gent el que vol és les llaminadures de tota la vida.
2: Ara,
1: és a dir, la seva funció és la que recuperen quan eren infants. No cal dir que les empreses estan encantades d'aquest canvi de públic objectiu, perquè, el poder adquisitiu d'un adult és molt més elevat que el d'un infant.
2: Abans anaves una Coca-Cola de pela, per favor.
1: Exacte. Però sí que és veritat que els adults, com deia en Roger, també són molt més conscients que no pas les criatures dels perills associats al consum de tant de sucre, i per això sí que és veritat que les empreses fan l'intent, almenys de paraula, de buscar la manera de treure el component aquest, doncs, de tant de sucre, tant de perjudicial per la salut, doncs, de tot el que estan venent. A veure si se'n surten.

recuita inicia aquesta lluita, quan fins i tot està present quan beco suc de fruita. Diuen que el suc cremada més tòxic que el paper de plata amb què embolico el bocata, el de pa amb xocolata. I els papes quan van esmorzar, i d'això sí que en dono fe, menjant un donut, un croissant, i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista...

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, Laia, ens portes un conte sobre cosir.
2: Bueno, sobre cosir, és una...
1: Teixir.
2: Teixir, per exemple. Sí, sí, podríem dir que el tema del conte és aquest, però l'important és que és un conte d'una actriu, que és la Maria Ballús, que ella és una component d'Engruna Teatre. Segur que coneixeu aquesta companyia de teatre familiar, que en general ho peten bastant, eh? Vull dir que són molt bones, però ella... Li ha com sortit una vocació extra, que és aquesta idea com de cosir ella mateixa la roba que s'ha de posar, i ha fet aquest compte, Cosir pels Descosits. La trobareu a Instagram. Mira, de veritat, jo no sé si és que és una combinació única entre el fet de ser actriu i el fet de cosir, però us ho juro que et pixes amb aquesta tia. Mireu.
3: Hola, estimades. Això és la part 2 d'una faldilla, però com podeu comprovar, no estic a casa cosint. No estem fent cap faldilla, estem de missió.
4: Però què ha passat per arribar fins aquí? Vaig patir un drama costurer.
3: No. Què foto ara?
4: I vaig pensar que abans de cagar-la més necessitava un comando organitzat.
1: Què li ha passat?
4: El Ferran i la Xènia.
3: La idea era
2: anar a comprar... Li porto un tros de tela.
3: Perquè això m'ha passat per no tenir una estatueta de Santa Llúcia al cosidor.
5: Bueno,
3: però
5: ha
3: passat moltes coses.
1: Per cert, de fons s'ha posat la Maria, la cantant valenciana.
2: Sí, sí, és que els vídeos estan superben muntats, a més a més.
1: Bueno, aquí també posem cançons de fons.
2: Aquí explica tota la que li ha... O sigui, li faltava una cosa i se'n van a fer una ruta per Catalunya perquè demana als seus seguidors que li recomanin llocs on comprar no sé què, on trobar no sé què altre, i se'n van i els dinos hi paren de passar coses. Però és que, de veritat, o sigui, de tot em fa una història. O sigui, és que a mi em sembla fantàstica. Perquè, a part, realment cus. O sigui, tot allò que porta posat, s'ho cus ella. Fa des de cursos per fer calcetes d'aquestes de llançaria. És a dir, no estem parant de fer-te, jo què sé, una ronyonera o una samarreta.
6: Una vora del pantaló.
2: O una vora del pantaló. No. O sigui, fa coses que fliparies. De fet, ja us dic, o sigui, a mi m'entusiasma... Jo no tinc especial sensibilitat ni per el tema de la cosidoria, ni que ni habilitat tampoc.
1: No? La costura.
2: Exacte, ni tinc tampoc les eines, però és que us ho juro que és un panxó de riure només de sentir-la, i a part que et veus com a capaç, perquè penses, millor ho està fent així com qui no vol la cosa, segur que no és tan difícil. A més, em sembla que és com de Porreig o per allà, no sé, els vídeos són, a més una fantasia. Mira, aquest es posa ella al sol, mira.
7: Sempre que surto a gravar aquí fora fa molta vergonya per si em veuen els veïns.
4: Avui portem la camisa Lorelai de 6 abatents, que me l'acabo de fer, amb el teixit de Merchant Amils, que ha quedat increïble. Els mitjons són de Bajalana, són increïbles, no us oblideu mai dels mitjons. I aquesta jaqueta és de ma mare quan era jove, em sap greu, no la podreu trobar. Ah, i el bolso és de Corea, d'una marca molt xula. Ah, jo m'havia deixat les ulleres de sol al lavabo.
2: Veus que no para d'explicar-te el que es deixa, el que no es deixa, si la jaqueta és de ser mare, perquè hi ha coses que poder... La veus com va comprar teixits i... A més, saps aquesta gent expressivíssima? A mi m'encanta, de veritat.
1: Has vist si en soc fan de la Maria, que he detectat la cançó que sonava de fons i l'he posat de fons jo?
2: Molt bé,
1: això no és l'Instagram, és el Roger fent play.
2: Molt bé, mireu, es diu Cosir pels Descosits i té més de 10.000 seguidors, No sóc l'única que ha quedat captivada. A més, si tu vas al seu compte, Maria Ballús, que és com diu ella, diu, sóc actriu i ara resulta que també em dedico a la costura.
6: A mi m'agrada el rotllo, d'aquesta noia, molt
2: bé. Us ho juro, és un rotllo maquíssim.
1: N'aprens o és tot actoral?
2: No, n'aprens molt.

0: aquí un any més. La nit dels museus serà aquest dissabte, el dia 16 de maig. I, a més, un centenar de museus i espais culturals que estaran oberts doncs, més tard de l'habitual. Podreu gaudir de moltes activitats. Alerta que heu de demanar, en alguns casos, reserva prèvia.
1: Sí, visites que poden incloure concerts en directe, com, per exemple, la que tindrà lloc al Museu de Tortosa el dissabte a les 10 de la nit. I celebraran la nit dels museus amb un concert d'aquest que sentim, en Xerim Arasté, a l'exposició permanent del Museu de la Ciutat. Avui, però, per fer avui una mica l'olla, us hem confeccionat un rànquing que acaba d'aparèixer amb motiu del Dia Internacional dels Museus per veure quins són els més visitats del món. És el nostre particular...
2: Top 5.
1: I en el número 5, el Met, el Museu Metropolità d'Art de Nova York, als Estats Units, compta amb una col·lecció de més de 2 milions d'obres d'art de tots els llocs del món, i el 2025 les van poder contemplar quasi 6 milions de visitants, ocupant el cinquè lloc. Al Met s'hi poden veure, entre d'altres, l'autorretrat de Van Gogh, el temple egipci de Dendur o una col·lecció de Monet. I heu estat al Met?
2: No.
0: Ah, vaig comprar, el sortim vaig comprar en Frankfurt a un dòlar. Jo pensava que era només de les pel·lis, però efectivament en venen, deuen ser de qualitat baixa.
3: Segurament.
0: Sí, però vaja, que dintre vaig veure...
3: Allò, amb una persona que tenia una paradeta en ella mateixa, no?
0: Sí, una persona amb rodes, amb ella mateixa, sí. I sí, vaig veure el Monet, Van Gogh, i sobretot el petó de Klimt.
1: Oh, que guapo, això. En el número 4, el British Museum, el Museu Britànic de Londres, al Regne Unit, compta amb una àmplia col·lecció que abasta història, arqueologia, art i expropiacions vàries. Es queda a la vora del podi per un marge estret amb els seus 6 milions i mig de visitants. Té una lleugera caiguda, respecte, per exemple, a altres anys, com el 2019. El British té, entre d'altres coses, la Pedra Rosetta, els frisos del Partenó i una àmplia col·lecció de mòmies. Tot això es veu que era del Regne Unit o es veu que ho van agafar? No,
3: mira.
0: Jo vaig anar a veure el Moai, especialment, òbviament, també, tot aquest llegat d'Egipte i Babilònia, però el Moai mola molt. I la Pedra Rosetta, voleu un altre tòpic, era més petita del que em pensava.
1: Sí,
0: per tot
1: sí.
0: El que hi ha escrit.
3: Jo aquest sí que hi vaig anar.
1: La imaginava més gran,
3: A mi em va impactar, la Pedra Rosetta.
1: A mi els frisos del Partenó realment sí que em van copsar. Vaig flipar bastant que estiguessin tots allà dins. En el número 3, el Museu Nacional de Corea. Sí, sí, el de Seul és un dels més vistos. Té menys de 100 anys d'història, però pretén ser el més gran d'Àsia. Té més de 6 milions i mig de visitants. Al Museu Nacional s'hi pot veure una pagoda de 10 pisos o alguna de les estàtues de Buda més preuades. Aquesta crec que no l'hem vista cap, dels presents.
3: No.
1: El número 2... Digues.
0: No, que Corea no hi ha anat. No.
1: El número 2, els museus Vaticans. Aquest conjunt de galeries té una col·lecció, una de les col·leccions artístiques més importants del món, quasi 7 milions de visitants. Sens dubte, el que cal veure dels museus és la Capilla Sixtina de Miquel Àngel.
0: Aquí tothom fent-se selfies a la papada.
1: Aquí el més greu de veure-la és que ho has de fer així com en ramat i és molt complicat gaudir-la, amb tanta gent.
0: Com un recorregut. Sí.
1: La galeria dels mapes, les estances de Rafael.
0: L'escola d'Atenes.
1: Sí, molt xula, realment, de visitar. Hi has anat, Laia?
3: No.
1: I el número 1, el Museu de Louvre. Malgrat els escàndols, continua ocupant la primera posició amb força diferència. Encara no han robat tot allò robable. Van ser 9 milions els visitants l'any passat. Déu-n'hi-do, què dir del que es pot veure al Louvre?
0: La Gioconda, la Venus de Milo, sí. I la estàtua aquella de Samotràcia.
3: La Gioconda sí que te la imaginaves més gran. Mira, jo em va sorprendre més la Gioconda que la Pedra Rosetta. I la Gioconda, molta gent. Sí. La llibertat guia en el poble m'agrada molt, veus? Mira, molt més que la Gioconda.
1: A tu tot el que sigui una llibertat guia en un poble...
3: Sí, m'agrada molt, la veritat.
0: Sí. Bé, quan he dit l'estàtua aquella de Samotràcia, em referia a la Victòria de Samotràcia, i quan em referia... Que
1: és
0: vaig
1: la Alada,
0: és
1: oi?
0: És la Victòria Alada, sí, sense cap, com marca el cànon, i quan he dit que vaig veure el petó de clima a Nova York, és impossible, perquè aquest quadre veig que està a Viena, ciutat que mai he trepitjat, però he vist que en aquest museu, al Met de Nova York, sí que hi ha quadres de clima, per tant, algú vaig veure, però el meu cap era espectacular.
1: Alguna cosa vas veure? Que
0: crec que em vaig comprar punt de llibre, una mica per tirar-me del rotllo.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Una vida

0: Estem sentint els Strombergs de fons, perquè avui, Laura, consideres que aquesta formació també té algunes que cal reivindicar.
1: Potser no tan infravalorades, perquè la veritat és que he trobat autèntiques joies també del que véssim la red flag de la música catalana. Però fem una mica de nostàlgia, no? Que ara fa dies que
2: totalment
1: no parlem.
2: Totalment d'acord. Moltes ganes de fer nostàlgia amb
1: sí,
2: els Strombergs.
1: Sí, sí, sí. D'algun grup així una mica antigot. Els Strombergs no és que siguin tan antics, però és veritat que tenen una edat. O sigui, aquest grup es va formar el 98 a Cardona en una terrassa d'un bar, com els millors grups, i va començar a treure discos, però el 2004, és a dir, encara van trigar un temps en treure els seus primers hits, i van començar sobretot en castellà, tot i que van anar incorporant el català a poc a poc. Us he de dir que a mi és com dels grups que menys m'ha molestat que fessin música en castellà.
2: Sí.
1: No sé per què, perquè realment és el mateix que ho fessin ells, que ho fes sopa de cabra, i en canvi amb els altres els gairebé els fem fora
3: d'escenari. Per què? T'ho diré per què. Perquè hi ha grups que són més d'anar i ballar, toquin el que toquin, i hi ha grups que són més de cantar les lletres. És a dir, si tu, Strombergs, no et saps les lletres, no passa res, perquè vas allà i balles tota l'estona.
1: Suposo que sí que deu ser
3: això. En canvi, sopa, una mica és de cantar uou, cantar les lletres, jo crec.
1: I que tenien una mica la seva gràcia fent lletres, encara que fossin en castellà.
2: A veure, un moment. Tu saps qui va escriure la lletra d'aquesta cançó?
1: A veure, sorprèn-me.
2: No ho saps?
3: No, jo tampoc, no.
2: Berto Romero.
3: Ah, sí?
1: Ara em quadren més
2: Berto
1: coses.
2: Berto Romero és de Cardona, igual que els Strombergs, i es veu que l'humorista doncs els hi va donar, quan no era conegut, els hi va donar la lletra.
1: Un típic poema que fas avorrit a la uni.
2: Els Strombergs diu, escolta, podríeu musicar això? I sí, ho vau musicar. I quan van celebrar els 10 anys, Strombergs, clar, en Berto ja conegut, va cantar fins i tot aquesta cançó en directe amb
1: ells. Que bo, no sabia aquesta història.
2: Sí.
1: Doncs en aquest primer disc, Fiesta Ilegal, on hi havia Borratxa, efectivament, també hi havia una cançó que no sé per què, amb els meus amics ens agradava molt, que es deia Calla Caramelo.
2: I tant.

0: bé, el 2005, just l'any següent, després d'aquest primer pet, que jo crec que en borratxa es van viralitzar bastant, tot i que aquell concepte no existís en aquest moment, van treure ja el següent disc, que es deia Carruli, on encara hi van posar una mica més de cançons en català. Se'ls va fer molt famosa, sobretot la de la nit de Sant Joan. No la posarem, ja sabeu quina és. A més, queda un mes per Sant Joan, i per tant, cada cop que es parli de Sant Joan a totes les ràdios d'aquest
1: ja
0: país...
1: Ja la posarem.
0: Ja la posaran. Parlem ja d'entrada de la petita obsessió que tenen els Strombergs en fer cançons a dones i de fer-les de manera molt sexualitzada, perquè sí, aquesta va ser potser la primera que se'ls va fer famosa.

0: la veu d'en Ferran Gallar, que ens va deixar.
1: Sí.
0: Tenia una veu molt identificable.
1: Totalment.
0: Una de les grans veus de la música en català. Era preciosa la veu que tenia.
1: És molt difícil tenir un timbre de veu tan reconeixible, sí. No? Vull dir que no és gaire tampoc mèrit de cada persona, però és veritat que quan existeix una veu d'aquestes te'n recordes sempre. I en Pau descansi des d'aquí, en Ferran. Mercè, bueno, què dir, no? Vull dir que jo amb 12 anys estigués cantant aquesta cançó quan encara no sabia què era.
0: Dels llavis, de l'entrecuix, aquestes coses. Sí.
1: Bueno, no sé, coses que passen, no?
2: Sí. I tant.
1: Vull haver quedat amb una anècdota, però ja veureu que el patró es va anar repetint. Abans, però, una altra cançó que m'agrada molt d'aquest disc és El meu poble.

0: flipant com a cada cançó hi ha una noieta. Una, qualsevol noieta, és igual, encara que sigui la dependenta de la botiga, la cartera, és que és igual, ell sempre hi ha una noieta que li han de tirar els trastos, és flipant, de veritat. Grup, sí,
1: molt de barraques, molt de festa major.
0: Exacte, molt que volia dir abans, molt de ballar.
1: Grup de ballar, grup de festa, grup d'estiu.
0: Sí, sí, fa molta olor de cervesa seca, aquest grup, en general.
1: Sí, sí, sí.
0: 2007, ja, una, és que ja et dic, van estar uns anys com traient molts discos seguits, que són els que repassarem avui, perquè els més nous ja no hi arribarem, perquè també arriba un punt que no tenen la mateixa sonoritat, una altra cançó dedicada a una altra noia després de la Mercè va venir.

0: Aviam, una cosa bona que tenen els Estrombers és que almenys van triar noms una mica alternatius. O sigui, no van fer la típica cançó a la Júlia, la típica cançó a la Maria, la típica cançó a la Laura. Ells van dir Mercè, Judit, noms així, una mica diferents. Sí.
1: Marta estaria en la típica cançó de Marta?
0: Jo crec que sí, que n'hi ha diverses, no, de Marta?
2: Jo crec que sí.
0: I si alguna cosa es pot redimir de ser... de tenir certes tendències a aquesta cosa babosa d'anar per darrere d'una tia que no els hi fa cas, a més, vull dir... Com aquesta cosa una mica fastigosa és que ells sempre han estat molt, molt, molt defensors de la cultura popular i que tenen mil cançons que fan referència a festes i sobretot també a la Patum.

0: treballar ja.
1: I quines ganes de Patum, també.
2: Queda poc,
1: està
2: també.
1: Està a tocar. Sí. Queden 3 setmanetes perquè sigui Corpus, per tant...
2: A veure aquí, si aquest any hi puc anar, tio.
1: A veure.
2: És que fa anys que vaig una altra vegada... O sigui, ja hi he anat, però...
1: Sí.
2: És allò que els porto 2, 3, 4 anys dient... Va, aquest any sí, va, aquest any sí, al final no.
1: A veure.
2: Final, vull dir... Va,
0: ai,
2: no
0: porteu-me, que jo no he anat mai.
1: Ostres.
0: No vull anar a gentrificar, però és que no he anat mai. Una vegada sí que m'agradaria, ja ho sé.
1: A la Patum implosiones,
0: eh? Ja ho sé, i no hi vaig per no molestar, perquè ja són molts, però clar, m'agradaria molt.
1: Ai, la gent ballant sardanes per passar-s'ho bé.
0: Però ja ho sé.
1: Per sortir de festa a la matinada.
0: Sí, ja ho sé que m'agradaria.
1: És espectacular.
2: En aquest mateix disc hi havia una altra cançó dedicada a l'altre gran amor dels Strombers, que no són les dones, sinó que és la cervesa. Exacte.

0: Jo sé quantes cançons li han dedicat a la cervesa.
1: El nivell de cunyadisme d'escriure cançons d'amor a la cervesa no són pas els únics que ho han fet. Ho han fet Estopa, també.
0: Sí, però, hòstia, els Strombergs en tenen com mínim 5, dedicades a la cervesa.
1: Fa patir, una mica. A mi em fa patir, personalment, sí, sí, però, bueno, mira, com que ens ho passàvem també i eren tan bons, els hi perdonem també.
0: Jo crec que sí.
1: I després, doncs, van seguir amb la seva tendència d'anar fent discos on, bàsicament, hi hagués un hit sobre cultura popular catalana, un hit sobre la cervesa i un hit, efectivament, sobre una tia que no els feia ni puto cas, la veïna.

0: No, no, és que...
1: He sentit la teva petxuga.
0: Lluny d'anar millor, la cosa va anar a pitjor. I mira que van partir de la base ja de Mercè, Mercè, guarda els meus llavis al teu gust, al teu guis de cuix. Vull dir, partint d'aquest nivell era difícil anar pitjor, però ells van dir, fem-ho més gros, fem-ho més guarro. Aviam, no sé si infravalorades, però com a mínim curioses són aquestes cançons dels Strombers. Sort que després ja et dic que es redimeixen amb algun gran hit sobre cultura popular i si et fa posar la pell de gallina, com per exemple tocant el cel amb l'home.
2: Home!

0: com es va ratllar aquesta cançó amb un casteller, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: jo
0: era un punt que vam haver de dir prou. Prou! Sí, el que no pot ser és que tots fem vídeos de resum de la temporada amb aquesta cançó durant 5 anys seguits.
2: És curiós perquè en aquesta cançó hi col·labora en Carles Belda i el Belda diu cada vegada que fan alguna cançó sobre cultura popular em truquen, perquè també col·labora amb la nit de Sant Joan, col·labora amb aquesta de Toca el cel amb la mà. Crec que hi ha una altra sobre festa major on també el van trucar.
0: Bueno, aviam, Carles, què prefereixes, aquestes o les de dones?
2: Millor aquestes.
0: No ho sé, pregunto. En aquest àlbum que es deia Hrugenhulgel, no ens ho vam posar gens fàcil, hi havia una altra cançó que ens agrada molt aquí en Sergi i a mi, que es diu Cumbia Batonera.
2: I tant.

0: veritable Joan Garriga aquí, eh?
1: Absolutament. Home. Aquí col·laboració del Garriga.
2: Ja se li nota la veu, és que és fantàstic.
0: Pues és que jo només aquest acordionet i la veu d'en Joan, dic... De fet, a vegades m'he d'esforçar per recordar que aquesta cançó és de Strombers, perquè és que per mi se la trobo confús.
1: Totalment.
0: Però bueno, aquest plan ja ens començava a funcionar més. Passa que llàstima que després van com fer una mena de parada llarga, en què no van treure disco fins al cap de 3 anys. Jo aquí em vaig perdre, la veritat, t'ho dic. I res, i després fins al Cada cop que rius i també la lamentable mort d'en Ferran, en què vam tornar a parlar d'ells i vam tornar a recordar tot el seu llegat musical i festiu d'aquest país, que ha sigut prou important i que no s'ha acabat. Vull dir, segueixen fent concerts i fent temes.

extasiat amb la negrura cristal·lina de les dues perles negres dels teus ulls. S'entraïtza la blancúria nacarina del teu rostre de petxina i suau dibuix. He fet reu i esclau a terra de la bellesa i no hi ha fe damunt la terra, ni prou virtut.

0: és per tu.
1: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials.
2: Visca!
1: Segons l'últim informe que han fet públic des de la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, Laia, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any. Això vol dir que, clar, més contingut, més visualitzacions. I els nous continguts creixen més d'un 30%.
2: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben als usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloreta assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i que ara per ara no té sostre.
3: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
2: La majoria de les visualitzacions, de fet un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua, a les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
1: Doncs són aquestes últimes dades de producció i consum de vídeos, de reels, de continguts a xarxes socials en català. Sempre m'apunto als nous creadors de continguts que ens la Laura. Algú ja en seguia de fa algun temps i penso, estic allí posat, però sobretot m'interessa, Laura, els que ens puguis descobrir.
4: Clar, a vegades jo també vaig tard, vull dir que potser us heu descobert vosaltres i jo no els havia descobert, però jo vaig fent scroll infinit per aquestes nostres xarxes socials i cada vegada que em surt algú que està dient alguna cosa interessant en català i que veig que ho fa de manera recurrent, és a dir, que no és un vídeo d'un dia, sinó que estan intentant, doncs, fer créixer la seva comunitat, m'apunto els noms, els segueixo i us els porto aquí els experts. Per exemple, una noia lleidatana que es diu Gala Benet.
5: Canalla, a Lleida hi ha molt bon gènere. Se n'ha de saber.
6: Tot lo dia en perill.
5: Aquí us dic uns quants consells per parlar i expressar-te amb un lleidatanet. Estem aquí sota un arbre resguardat. Que mos fotrem mots com a
7: gats. Què és etimològic, aquest conte?
4: Aquest fa una mica de tot, la Gala. Ella t'explica tan aviat expressions de Lleida, com t'explica la seva vida,
7: molt
4: com t'explica coses que li agraden. Vull dir, m'agrada perquè, a més, és això, que dialècticament no tenim tanta diversitat, cada cop en tenim més, afortunadament, però sempre és molt més fàcil que la gent que vivim a prop de l'àrea metropolitana ens donin més oportunitats perquè venim aquí a fer una secció de ràdio, perquè podem anar a algun esdeveniment a cobrir-lo, tal, no sé què, que no pas la gent que viu més a la resta del territori, no? Llavors, doncs, està molt bé també donar-los una mica de visibilitat.
2: És la Gala Benet Cardona?
4: No hi ha d'haver gaires més Gales Benet.
2: Sí, sí que n'hi ha, sí. Gal.la, es diu?
4: Sí.
2: Val, doncs.
4: Després, una altra persona que a mi m'ha creat l'atenció és un noi que explica coses de cultura popular random, a més, no només del seu territori, però n'hi ha algunes que ni tan sols jo sabia, com per exemple aquesta dels esclops d'en Pau.
8: Amb això que tinc a la mà, es juga als esclops d'en Pau. Els esclops d'en Pau són una tradició especialment arrelada al poble de Viladrau. Se celebra el dia de Divendres Sant i consisteix en col·locar-se al voltant d'una taula i anar passant un tac de fusta al ritme d'una cançó. Quan algú s'equivoca, ha de veure un porró que hi ha al mig de la taula. Antigament també s'hi posava una moneda que servia per anar pagant el vi del porró. L'origen d'aquesta tradició es remunta a que antigament...
4: Doncs jo no la sabia.
2: Sí, és aquesta... Jo feia amb uns gots al revés, no sé exactament amb què...
4: Com es diu amb uns tacs de fusta?
2: Com es diu aquest comunicador que no
4: em va? Es diu el trinxeraire.
2: El trinxeraire. Doncs t'ho explico jo. El que havia fet era posar uns gots al revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
4: sí.
2: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, i llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-trac. No hi heu fet mai,
4: això? No. No, és que jo no he jugat en la vida, això, per això m'ha encantat saber-ho.
2: I tu passes això. Els dos gots i, i agafes
7: segueix
2: els dos següents.
7: Segueix la cançó, segueix.
2: I cada cop més ràpid. No, no. Digues que cantem més, tu, cabron. Cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
7: Canta ràpid.
2: Amb els esclops d'en Pau, fangava Sant Joan, i anaven gran Sant Pere, li va al darrere amb el seu i triqui-trac, amb els esclops d'en Pau, i ja està.
1: Però això és el nivell 2, només.
2: I ara ja necessitem més gent, més cantants, més gots, més tot.
7: Ens agrada molt.
2: Au, deixa de fer aquí, perquè cobra final de mes.
4: Molt bé. Doncs, seguim. Seguiu el trinxeraire, a mi m'agrada molt aquest contingut. I després, hi ha persones que jo crec que no tenien pensat ser creadores de contingut, però que per una mica les circumstàncies dels seus negocis o les seves inquietuds personals ho acaben sent i ho fan molt bé, com per exemple l'Helena Gavaldà, que era una noia que jo coneixia per les seves fotos, perquè feia fotos al castell també i a festes tarragonines, perquè ella és de Tarragona, i també va fent petits projectes creatius, com per exemple ara està intentant estampar samarretes i ens explica el seu perfil.
0: L'estiu passat vaig fer-me aquesta samarreta amb lleixiu i va agradar bastant i en vaig arribar a fer 14 o 15, si no me'n recordo malament. I no vaig fer més perquè la samarreta de l'H&M es va esgotar. Vaig intentar canviar per una de Zara, que s'assemblava una miqueta, però el lleixiu no enganxava perquè jo no ho sabia, però cada teixit porta proteccions diferents. I em vaig quedar com amb...
4: Doncs et va explicar una mica la història de que va fer un experiment, li va sortir bé, va vendre les samarretes als seus col·legues i ara en farà moltes més. Una samarreta que diu gràcies, mama, per parir-me tarragonina.
1: Ara.
4: Fa il·lusió. Bueno, això...
2: Home, si no, regalant Roger, no?
4: Sí, totalment. A mi m'agrada la gent que explica processos, saps? O sigui, no només que t'expliquin la seva vida, perquè clar, a mi la vida de l'altra gent me pot interessar fins a un punt, sinó coses que jo realment no sé com es fan i que de cop i volta t'expliquen doncs, quin és el procés d'elaboració que hi ha darrere d'allò, no? I després us porto un noi de l'àmbit musical, de fet ell és profe d'Institut de Música, potser està fent vaga ara, que es diu Fede Fuentes, que és de la Cabra del Camp i que,
2: sobretot,
4: se li han viralitzat molts vídeos on versiona cançons en castellà convertides en català.
6: Així sonaria Perdona, de Carolina Durante i Amaya, si l'haguessin fet en català.

0: Ho fa molt bé, tio. Jo sempre pateixo molt quan algú diu vaig a agafar una cançó en castellà i a cantar-la català, perquè generalment fa una mica de vergonya aliena, fa un bon cringe. Però he de dir que a mi aquest noi no em fa gens de cringe, crec que ho fa molt bé i, a més, explica altres coses.
1: No és la por de Pons, és així.
0: No, gràcies.
2: Home, i amb accent de la cabra del camp, com vols que no et quedis aquí rendida? Vull dir.
1: Aquella zona la tens.
0: És espectacular. Hot, accent de cabra del camp.
1: Des de Montbrió del camp, que
0: estàs... Aviam si s'escolta també el nostre oient de Montbrió, que sempre ens escriu.
2: Laura, per cert, que has dit que en els processos coneixes un perfil... Ara no em sortirà, que l'hem parlat aquest matí, justament. Mira, es diu Cosí pels descosits.
0: No, però mira, em podria agradar.
2: Perquè t'encantarà. És una noia que és actriu, també és de... però a més Cus, i tal com Cus li passen com mil històries. Ella explica les històries que li passen mentre Cus, que li ha faltat un tros de roba, que s'han hagut d'anar no sé on a buscar-la. Bueno, i això t'agradarà.
0: Bueno, i que a més, un truquet així gratuït que us regalo d'influencer, que és que qualsevol cosa que expliquis mentre estàs fent una altra cosa, la gent s'enganxa molt més al vídeo.
3: Ah, per això el Get Ready With Me.
0: Per això aquest Ready With Me, per això jo foto vídeos cuinant i regant les plantes, per això hi ha molta gent que això, mentre condueix o mentre fa una altra cosa, va explicant històries i et quedes enganxat, més que no pas si trobes algú mirant a càmera fixament. No? I per últim us porto un descobriment de la mà dels Premis Crit, perquè, clar, si una cosa bona tenen aquests premis, que un altre dia, si voleu, ja entrarem a qüestionar si són necessaris, si realment tenen l'impacte que haurien de tenir o no, perquè són aquest dijous, és en Cesc Sarri, que està nominat a la categoria d'estil de vida, si no m'equivoco, i que ell ja té força seguidors, jo no el seguia, no el coneixia de res i fa aquesta mena de coses.
4: On és una rosa, sisplau?
5: Mira, serien 5 euros.
4: Amb família nombrosa feu descompte?
5: Ah, no.
4: Deixa'm un moment que m'ho penso, vale?
5: Perfecte. Però on és ara, què?
4: Amb ja la terra humida.
0: Que està demanant diners al carrer cantant. És una cosa com d'humor. O sigui, ell fa contingut d'humor.
2: Fa personatges, no? Fa personatges diferents.
0: Una mica d'accent targarí també en funciona molt.
2: Sí, clar, és que tot ajuda.
0: Doncs, potser el coneixeré dijous perquè suposo que passaré per aquesta gala. M'han nominat a mi també. Bueno, aviam, tampoc som tants, en aquest país, per nominar. Però ja us explicaré aviam com ha anat i que és una gran oportunitat, sobretot, jo penso que és pel que més serveix, per conèixer nous creadors. Podeu seguir-los al seu compte d'Instagram i anar veient tots els nominats i xafardejant.
1: Perfecte.
6: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Vinga, que avui punxarem la cançó d'un duet d'artistes catalans que van prendre el seu nom d'una paròdia, d'un grup que ja era una paròdia en si, els Milli Vanilli. Aquests que sentim eren un duet de pop i dance format a Alemanya a mitjans dels anys 80 amb Fab Morvan i en Rob Pilatus, que es van convertir en un fenomen, que van vendre més de 30 milions de discos fins que van caure en desgràcia. Per què? Doncs perquè es va saber que les veus no eren les seves. Ells només posaven la imatge als discos i a les actuacions, però els cantants eren uns altres. I això va ser, bueno, un boom, eh? Doncs ara fa una mica més d'una dècada, un parell de catalans, en Miquel Malirach i en Jofre, van parodiar aquell grup format el duet còmic musical Mali Vanilla, on composava música, jocs de paraules i sentit de l'humor.
7: Som dos esquirols, dos orfes del món, anem fent les nostres coses.
1: Els Mali Vanilli van trobar, però, sobretot el seu lloc, fent lletres amb certa predilecció per explicar el moment històric processista que vivia el nostre país.
7: Tinc la llengua al callà i el fetge a Ginebra, a Brussel·les tinc el pit i ara l'ànima a Madrid.
1: No sé si els teniu ubicats, els Mali Vanilli. La Laura fa una cara d'estranyesa.
0: Sí, no gaire, i m'estranya, perquè jo en aquest moment estava ja crescudeta,
1: I tu, Laia, sí?
2: Sí, aquest, així, bueno, jo tinc aquesta imatge com de cosa festiva, cabaretera...
1: Una mica sí. I la cançó per la qual van ser més recordats, potser és per la que vosaltres els coneixereu, és Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
0: Ah, sí.
1: En la que els Mali Vanilli intentaven explicar com la relació entre aquests dos països estava profundament desgastada i convidava a un divorci imminent. Efectivament, aleshores ho semblava, però 12 anys més tard sembla que hi ha relació per estona.

0: tenim ganes d'anar de concert. Els propers dies tenim ben fixat a l'agenda el concert de Bons Nois. Per mi va ser tot un descobriment, el primer àlbum. El segon, Anna, encara no me l'he escoltat, però tinc els deures pendents. Es titula Sento Sentiments.
1: Sí, es tracta d'un disc, Sento Sentiments, que veu de l'indie dels 90 i els primers 2000, com Sonic Youth, Pink Noise o els primers discos de Radiohead i Smashing Pumpkins, però també s'emmirallen en bandes actuals com Fontaine D.C. Dijous, Bons Nois presentaran Sento Sentiments a la Sala Loud de Barcelona cap a les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda.

Iván Ferreiro celebra aquest 2026 35 anys de trajectòria musical i aquest dijous celebrarà aquesta efemèride a Barcelona. El gallec portarà la seva nova gira Hoy por Ayer al Sant Jordi Club, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera des de Los Pirates fins a l'actualitat. Si voleu anar, també queden entrades a la venda. Els qui també celebren anys aquest 2026 són el Sopa de Cabra, en aquest cas en fan 40.

0: Si pensem en la història del rock català, és inevitable que no ens vinguin al cap Sopa de Cabra. Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes i formen part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. Aquesta setmana arrenquen la gira 40 anys a Barcelona. Divendres i dissabte estaran a Ras Matàs, la sala que va acollir la gravació del Ben Endins el 1993 i el concert de comiat del 2001. Seguim ara amb Hijos de la Ruina al Palau Sant Jordi. Esta noche hay pulmón y tengo el corazón de hielo, nos vemos. Hijos de la Ruina és el grup format per Natos, Waor i Resaic J, que ara torna per presentar el seu nou àlbum que van treure a principis d'any. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 8 del vespre. A l'Apolo, per cert, concert de Depol. Gutiérrez, conegut artísticament per The Paul, va treure un nou disc a l'octubre i aquest divendres cantarà doncs, les cançons del seu primer àlbum a la sala 2 de l'Apolo. A la sala principal, per cert, hi haurà concert de Xerif i Rapsus Clay i queden entrades per tots dos concerts que comencen a 8:45 de la nit. Seguim ara amb la Júlia Blum. Presenta Somiar Desperta, el seu nou treball discogràfic, un disc format per 6 cançons que confirma l'aposta de l'artista per un pop més atmosfèric i cuidat en els detalls. Aquesta presentació del disc es farà a l'Helio Gabel divendres a 8:45 del vespre.
1: Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que varen menjar-nos el món.
0: Aquest cap de setmana també hi ha actuació de Pau Alabajos a Barcelona. El cantautor de Torrent passarà pel cicle La Música al Centre, que omple de música al Centre Comarcal Lleidatà. El concert començarà divendres a les 8 del vespre. Seguim amb més concerts, perquè també divendres a Camós, actuació de Max Navarro.

Va petar-ho amb el seu primer senzill oficial Estrelles. Max Navarro acaba de treure el seu segon avançament, que és aquest inigualable que sentim de fons. Divendres, l'artista de Premià de Mar actuarà a la Vila Romana de Vilauba, dins del Festival Recòndit. El concert començarà a les 9 de la nit. I ara toca parlar de Mazzoni, perquè aquest cap de setmana fa doblet. Yeah.

Masdoni continua commemorant els seus 20 anys sobre els escenaris amb una gira que repassa alguns dels seus grans èxits, però també cançons que formen part del seu darrer disc, Banderes per Daltònics. Per una banda, divendres passarà pel Teatre Sirvianum de Torelló a les 8 del vespre. De fet, podeu comprar entrades a la web del teatre. I de l'altre dissabte, Jaume Pla passarà pel Pati del Vapor de Santa Perpètua de Mogoda, també a les 8 del vespre.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix, la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Atenció al Prepirineu, també l'interior de Girona, fins a la Garrotxa, aproximadament. Aquí tindrem nova tanda de ruixats, per bé que avui seran molt més locals que no pas els d'ahir. La tarda, agradable, però no per tirar coets. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.

0: 7:06 del matí, entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat a aquesta hora del matí. L'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà, els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya, que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Ester Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i d'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè només ens faltaven la setmana passada a descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de la acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
0: Doncs com

0: Us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, en Toni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon dia, Pau. Cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia. Doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3. Aquest és l'accés a la B23 en direcció diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23. En aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat, doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23, en direcció diagonal, els docents, doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10:11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot, doncs, per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni, doncs, el seu punt de vista.
0: Espereu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és 7:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oir de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oir, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis. Membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a 1,5 km ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres. Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
11: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, ¿no? Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
12: It's a big commitment for us also to...
13: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
14: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
15: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60a de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
16: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una 80a d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Sico, la Triotxca amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 17 de maig a les 7 del vespre, Teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
1: Ràdio Arenys.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23, i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ enveiran els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents, a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i amb Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia. Doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant demà serà molt complicat.
2: Demà i segurament continuarà. No sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem. No ens anem a aturar, no ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs, companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades, i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Esther Minguell.
4: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria, arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut, però, explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en barrular-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous en una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, eh? Amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneque com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però, d'altra banda, la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I, evidentment, després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet USTEC. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament, escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa, li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Elena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis. Membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home, a Sant Mateu de Bages, i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. L'infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic, fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques, tan importants com les relacions humanes.
17: El que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
19: En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
20: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
21: It's a big commitment for us also to
0: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
21: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
22: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'Àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme. Un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23, a Sant Joan d'Espí, per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus, arrenca una nova edició, i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, amb pedregades destacables, mantades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també el matí ben fresquet que estem tenint a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes

0: Eduard Sánchez, molt bon dia, Eduard.
1: Bon dia. Doncs de moment hem dificultats entrant pel sud de Barcelona. L'autopista B23 es troba tallada per manifestació a l'altura de Sant Just d'Esvern, en els dos sentits de la marxa. Això, evidentment, complica la circulació. De fet, el trànsit ja es desvia més enrere a Sant Feliu de Llobregat per connectar amb l'autovia 2. Per tant, els resultats són aturades en el cas de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2 des de Pallejà fins pràcticament Cornellà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts. L'autopista del Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat. L'autopista de P7, a la zona de la Roca del Vallès, i més avall entre Mollet i Barberà de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà o de Cerdanyola-Barberà en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus pràcticament fins a Sarrià en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fossa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via, eh?
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs, una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora i escaig hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs, ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs, serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així s'ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs, la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
0: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres, d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys, bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el

0: govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
1: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
0: Sentíem fa uns moments la veu d'Auster Castès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària, que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi. Això sí, ho han fet, o ho diuen, sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
0: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
0: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
0: Però mà estesa, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre Comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària no donen xifres. Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros, és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar. Paradoxalment, per primera vegada, després de 25 anys, es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%. Estem parlant, al final del període d'aplicació de l'acord, d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València, en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és del voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi ha hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions, en aquest cas del col·lectiu docent, no només tenen a veure, en aquest cas, en qüestions retributives no. i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment, en aquest cas, de recursos d'escola inclusiva. Doncs... Jo crec que hi apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
0: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat, evidentment, per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat, evidentment, també per part de les entitats sindicals que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i en aquest cas la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
0: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
0: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne responsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes, En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
11: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2021.
12: It's a big commitment for us also to...
13: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7, amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
14: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
0: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podreu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:15, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la Festa de Moros i Cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals, com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per, un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en què ells han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
7: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
10: Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
11: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la Barça. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit, cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de lentitud amb aturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot Pallejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot lentitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt, des de Vall d'Aura fins pràcticament Diagonal, en sentit Llobregat, però també de Cornellà Diagonal, en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
7: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs, per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
7: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
12: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
7: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer, de la CUP, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
13: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
14: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
15: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
7: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
7: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
18: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
7: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
18: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carissa Bellis, són més aviat com un virus, que tot ho infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, es parlarà, hi ha el Carl Holman que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? O hi haurà gent com la Anita Faranyà i que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegin al carrer i a casa nostra.
7: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
18: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennale Conference. Es tracta del congrés internacional, jo diria, potser. Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som, pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna. Explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència al món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donaran cita a partir d'avui i fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que atreu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado, no hace mucho tiempo, a nuestras manos, y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además, en el diagnóstico, también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer. En la siguiente valla es el Alzheimer, y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como puntos de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez, en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
5: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
6: It's a big commitment for us also to...
7: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
8: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip... Jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant el marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge als darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veselý, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:15 la pista del CUE, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
9: Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
10: Ah, doncs aquí tenia la trànsit,
3: eh? El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
11: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
12: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
11: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
13: M'ho he passat superbé. Sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions.
11: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
14: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres, celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35% i els sindicats l'eleven al 70%. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. El president ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per iniciar un viatge oficial durant aquesta setmana. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixer Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts a les 9 i 3 minuts. Estarem, com cada dia amb tots vosaltres, fins a les 11 en punt del matí. Déu-n'hi-do el dia que tindrem avui, un dia gris d'aquests dies que ens retornen novament al mes de març. Tirem dos mesos enrere, les temperatures cauran. De fet, ja han caigut, ahir la tarda vespre ja van caure, després del ruixat, i seguiran caient i el cap de setmana més. Per tant, sembla que ens venen uns dies de fred. Fred tenint en compte que són el mes de maig, i que, per tant, doncs, estem acostumats a que hi hagin temperatures preestiuenques. Maig i juliol, també algú de juny, però maig i juliol solen ser mesos molt calorosos. I enguany sembla que, contràriament al que ha passat històricament, o el que diuen les mitjanes, doncs no serà tant així. Aquest matí sentia temperatures de 8 graus en alguns punts del país. Prepirineu, no Pirineu, Prepirineu, 8 graus. Que dius, hosti, Déu-n'hi-do. Però bé, ara farem un cop d'ull a la previsió del temps i us ho explicarem. Ahir vam parlar amb la Lidón Gasull, que és, com sabeu, la directora de l'Associació de Familiars d'Alumnes de Catalunya, la FAC, i ens explicava i reflexionava al voltant del suport que cal donar al sector de l'educació i de l'ensenyament, al sector del professorat, davant de les reivindicacions que ahir duien a terme a nivell general de país, que avui segueixen per algunes zones. Crec que és Tarragona avui la que, els que enllacen, o comarques properes a Tarragona, són els que enllacen amb més dies de vaga. I aquí s'hi afegia la complicitat de les, els pares, les AFAs, les AMPAs, que estan al costat del sector del professorat. Només un però en el sector del professorat. Jo crec que s'ha de ser just i s'ha de dir. Els trens de carretera són excessius. Es passen molt. Es passen molt. Entre altres coses, perquè qui estan fastidiant són els pares i mares dels alumnes que els hi donen suport. És a dir, no estan donant, o sigui, no estan donant pel sac a la consellera que va amb cotxe oficial o que va degudament escortada. Estan donant pel

van afectar també a gent que anava al centre hospitalari de Mataró. Depèn d'on tallis i depèn de com facis el tall, acabes afectant i de manera determinant a gent que o té proves, o té revisions, o té... no et diré una urgència, perquè aquests van en ambulància, per tant, no s'ha de ser manipulador en aquest sentit, però sí gent que doncs, pot estar en un transport sanitari no urgent per fer doncs, una diàlisi o un control del que sigui. Per tant, aquí s'hauria de ser curós i s'hauria de ser especialment sensible. I ho dic perquè no fos el cas de que en aquest accés de ser i en aquest accés de reivindicació i tal, acabessin fent l'efecte contrari, morissin d'èxit. És a dir, volem ser tant, que al final acabem creant-nos enemics allà on no els teníem. Ahir va haver gent que va patir per anar a l'hospital, van haver busos. Hi ha gent que va amb bus. Perquè el seu estat físic li ho permet, i perquè així és un altre sistema de transport. I no va poder arribar, o no va poder arribar a l'hora, o no va poder fer-ho adequadament per aquest tall de carretera. Aquí jo crec que, repeteixo, l'OSTEC hauria de ser més curosa i més diligent. L'OSTEC i la resta de sindicats, la Intersindical, la CGT, tota la resta. Dit això, aquests dies de vaga educativa, diu la carta, estan suposant un veritable malson per a moltes famílies. Quadrar torns horaris, torns laborals, avis i àvies que cuiden els nostres fills i filles, despeses en cangurs, organització de famílies per poder conciliar i la necessitat de demanar dies de vacances a la feina. Les famílies estem fent un gran esforç i el cost està sent i serà molt elevat a conseqüència de l'actual conflicte entre el personal docent i l'administració. Si ja no teníem prou amb el nostre dia a dia, s'afegeixen aquestes jornades de vaga que ens posen en escac. A més, ens trobem amb el neguit i la tristesa de veure com el conflicte s'agreuja amb la suspensió d'excursions i colònies. Som plenament conscients que aquestes activitats són vitals per al desenvolupament emocional i cohesionador dels nostres infants i el fet que s'hagin d'aturar és una mostra més de la gravetat de la situació actual. Per això, com a famílies, demanem que una vegada per totes, s'escoltin les peticions dels docents, que són qui cuiden, acompanyen i eduquen dia a dia els nostres tresors més preuats. No tenim cap dubte que les seves demandes beneficien els nostres infants i, de retruc, tota la societat. Tampoc tenim cap dubte que les seves demandes són legítimes, de mínims i més que necessàries per evitar que el sistema se segueixi degradant. Per tot això, us demanem que els escolteu, que negocieu solucions reals i que deixeu de malmetre més la fragilitat del nostre dia a dia i l'experiència educativa dels nostres fills i filles. Gràcies, atentament, Famílies de Catalunya. Aquesta és la carta que s'ha proposat als pares i mares dels centres educatius que copiïn, enganxin el correu electrònic i facin arribar al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de que entengui que aquesta no és només una reivindicació dels mestres, sinó que també és una reivindicació de les mares i els pares del nostre país i que, més enllà del seu salari, que també hi ha moltes altres qüestions que són troncals a les seves reivindicacions i a les quals també hi són les mares i els pares de Catalunya. Avui en parlarem d'aquesta carta, avui en parlarem d'aquesta proposta. Si tot va bé, d'aquí uns minuts parlarem en portaveu de les afes aranyenques perquè ens en facin 5 cèntims, el mateix dia que el president de la Generalitat ha dit que, ho llegia avui en un diari, que no s'ha invertit mai tant en educació com el que estan fent ells. Bé, aquesta és una manipulació. També és veritat que venim d'un país que érem 6 milions de ciutadans i ara en som 8 milions. Per tant, amb números totals, amb dades absolutes, és evident que s'ha hagut d'invertir més perquè és evident que s'ha d'atendre a més nanos. També és evident que els pressupostos han de ser o haurien de ser més grans perquè hi ha més gent, per tant, hi ha més treballadors, per tant, cotitzen més, per tant, entren més diners. És a dir,
no és pas una qüestió de nombres absoluts, com una qüestió

0: de nombres percentuals. I en aquest sentit, Catalunya, pel que fa referència al percentatge dels seus impostos, està destinant bastant més del que li tocaria i bastant menys del que li tocaria i bastant menys del que inverteixen d'altres països i fins i tot d'altres regions de l'Estat espanyol. Per tant, no és tant una qüestió de manipular les xifres i dient, bueno, pues hem invertit no sé quants milions d'euros, perquè tal com saber aquests milions d'euros quin percentatge real suposen del pressupost total de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte, reitero, que som 2 milions i mig més de ciutadans que ara fa 15 o 20 anys. Per tant, no augura massa bona actitud per part del govern de la Generalitat, de Salvador Illa, recordem, suposadament d'esquerres, per mirar d'arribar a un acord amb els professors. És una de les qüestions que anirem seguint al llarg del matí d'avui. I l'altra, home, no me'n puc estar, aviam, no me'n puc estar. Si voleu, és el tema del dia, el tema del vespre, el tema de la tarda, la roda de premsa d'ahir del president del Madrid i que ha posat a tothom amb alerta. Més enllà de la cosa estrictament esportiva, que ja és prou important i prou greu, i després, i més enllà de la cosa estrictament humana, i aquí jo parlaré de percepcions, en cap cas de certesa, torno a dir, parlaré de percepcions, en cap cas de certesa, és un senyor, hauríem de respectar els senyors grans que podrien estar patint algun tipus de demència, d'acord? Reitero, és una qüestió de percepció, el mateix vaig pensar de Joe Biden en el seu moment, per tant, siguem respectuosos amb la gent gran. Més enllà d'això, dos elements jo penso que molt importants. Una és del que no es parla, i això, amb això en Florentino n'és expert. Avui no es parla ni de la Lliga del Barça, ni dels punts del Fede Valverde, ni de la bufetada en Tchouaméni, ni del futur d'Arbeloa, ni del problema del pàrquing del Bernabéu, ni del forat econòmic que està provocant aquest estadi, ni del desastre de la temporada del club, ni de cap d'aquestes qüestions que a dia d'avui haurien de ser les troncals. És a dir, què passa amb els jugadors, on està Mbappé, on està, què fa, com es troba... Fixeu-vos que ha aconseguit que no es parli de les qüestions que realment són importants en aquest club esportiu. És a dir, no es parla d'on està la seva estrella, no es parla de què passa amb els jugadors que es van pagar, d'on està els 6 punts o 3 punts o 11 punts o els que els hi fessin, on està el tio que li va fotre, què passa amb la plantilla, quan se'n fan fora, què passa amb l'entrenador... Ho ha eclipsat tot, convocar unes eleccions a les quals no s'hi pot presentar... Quan diu el club és de los socios, mentida. Perquè tu has d'avalar, crec que són 180 milions en patrimoni personal. I a l'estat espanyol, persones que puguin avalar 180 milions d'euros en patrimoni personal, tampoc no n'hi ha tantes. Vaja, el meu pis no dona per poder-m'hi presentar. Per tant... Això de que el club és dels socis és una mentida o és una veritat dissimulada o una mentida dissimulada. En tot cas, no és cert. I després, i finalment, només dues reflexions. Una, aquest menyspreu que té per les periodistes i per les senyores que escriuen als diaris esportius, segons ell, aquestes senyores que no sé si saben de futbol, és el mateix menyspreu que té cap al seu equip de futbol femení. I aquí poca broma, perquè aquest tio dirigeix una entitat amb un equip de futbol femení que no pot jugar al primer estadi perquè són dones. I en tot cas es fa jugar a Valdebebas perquè, ja ves tu, para lo que hacen y juegan ya tienen más que suficiente. És a dir, el menyspreu puntual a una periodista, que és una qüestió greu, s'hauria de veure més enllà del que és estrictament això. Ho dic perquè el seu equip de futbol femení, doncs, bueno, sense anar més lluny, no hi va mai. Ell no va mai, per definició, a veure el seu equip de futbol femení perquè considera doncs, que no se lo merece. Vull dir que poca broma perquè no estem parlant d'una anècdota, estem parlant d'una manera de fer. I l'altra qüestió és, ho dic perquè no ens riguem tant tots, quan diu, jo avalé com mi patrimonio personal soy un empresario de éxito y avalé con mi patrimonio personal el fichaje y el sueldo de Roberto Carlos y el fichaje no sé qué, no sé cuántos. Poca broma, perquè su patrimonio personal el paguem nosaltres. Aquest senyor, la seva empresa, està cobrant 2.000 milions d'euros pel dipòsit del gas castor davant de les comarques tarragonines. És a dir, su patrimonio personal, amb gran o petita part, parteix de diner públic. Dragados és una de les empreses, és l'única empresa de les que hi ha, però és una de les empreses que està dins del merder de la construcció de la parada de l'estació de Renfe de la Sagrera. Recordem, una estació de Renfe que hauria d'haver costat uns 350 milions d'euros, que ja ha costat 2.100 i pico, i que el Tribunal de Comptes ha parat, ha investigat i ha denunciat sobresous, pujades de preus excessius i un seguit i un desgavell econòmic certament important. Doncs aquí al mig, entre les grans empreses, n'hi ha més, està Dragados, que és del grup ACS. Per tant, poca broma quan aquest senyor diu patrimoni personal, perquè el patrimoni, su patrimoni personal, és bona part de nostres impostos. Vull dir que ho hem de tenir una mica clar, tot això. En tot cas, si voleu riure, ja tindrem oportunitat al llarg dels propers dies. Arrenquem, que anem molt tard avui.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: De fet, anem a veure si ens esperen ruixats com els d'ahir, i que sembla que sí, i si seran en forma de pedra com el que va caure a pocs quilòmetres d'on ens trobem nosaltres. Ens ho explica en Quim Serra.
1: Hola, molt bon dia. Jornada de dimecres marcada de moment per la nuvolositat abundant a tota la comarca després de les tempestes que ahir a la tarda van afectar el Maresme i que en general, en quant a precipitació, tampoc van deixar registres massa destacables. 9-10 litres per metre quadrat, com a molt, i fins i tot cap al Maresme Nord les precipitacions amb prou feines arribaven a 1 o 2 litres per metre quadrat. Avui s'espera una jornada, com dèiem, aquest matí amb força núvols, tot i que amb tendència a obrir-se clarianes a mesura que avancin les hores, i aquest migdia tindrem predomini del sol, especialment al centre i al sud de la comarca. Al Maresme Nord quedaran núvols que aquesta tarda es faran una mica més compactes i podrien deixar algun ruixat puntual. Poca cosa al terç nord del Maresme, Tordera, Palafolls. No esperem que baixin més cap al sud. Els vents en general bufaran fluixos de mar cap a terra, aquesta tarda bàsicament del sud-est, i situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de maró. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem una nova jornada de temps força tranquil, amb nuvolades de tarda. Cap al nord de la comarca es podria escapar algun ruixat puntual, sobretot cap a la zona interior de la comarca, però en general serien fenòmens puntuals, poc importants. El temps es torna a complicar i tindrem una jornada en la qual ja cap a mig matí podrem tenir els primers xàfecs que començarien a caure pel Maresme Nord i que a la tarda abraçaran a bona part de la comarca unes precipitacions que localment tornarien a ser de caire tempestuós i d'una certa intensitat. Tot això, evidentment, ja ho acabaríem de concretar. De moment, demà els vents continuaran fluixos de component est, girant a component nord-est a la tarda, i de cara a divendres es mantindrà més o menys la mateixa situació, amb una mar dominada per la maró, tant demà com demà passat, i amb unes temperatures que demà pugen una mica, divendres tornen a baixar.
2: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Esteu escoltant la ràdio.
0: Aquesta és una setmana on l'educació és, sens dubte, protagonista. El passat dilluns parlàvem amb la Yolanda, la secretària general de Yolanda Segura, la secretària general de l'USTEC, i ens explicava bé que havien conegut aquesta possible reunió aquest proper dijous pels mitjans, i de fet encara no els havien convocat formalment. Esperem que des del departament ja ho hagin fet, i explicava els motius de la manifestació. Repeteixo, va ser la Yolanda Segura el passat dilluns. Ahir parlàvem amb la presidenta de la FAC, la Lidón Gasull, i ens posicionava la parer dels pares de la FAC, de l'Associació de Federacions d'Alumnes de Catalunya, al voltant de les reivindicacions dels mestres, al seu costat i donant-los suport. I avui hem conegut una iniciativa que té com a objectiu que els pares i mares, de manera individual, facin arribar un correu electrònic al Departament d'Educació de la Generalitat, d'alguna manera, fent-los coneixedors del que significa per les famílies aquesta situació de vaga, de tensió i de reivindicació dels mestres, que repercuteix directament sobre les famílies i sobre els nanos. Parlem-ne. Míriam Soler, presidenta de l'AFA dels Tres Turons, molt bon dia, benvinguda.
5: Bon dia, Josep Maria.
0: I moltes gràcies per atendre'ns. Una carta tipus, un model de carta que em dona de mail, perdó, que em dona la sensació que correrà també per d'altres centres educatius, no?
5: Sí, la idea és aquesta. La idea és que les AFAs públiques d'aquí del poble estem connectades. Hem creat un grup de WhatsApp on ens anem comentant el que anem fent entre tots. I sí, la idea és que passi cap al Maragall i cap al Cinera, i a veure si tots podem aconseguir doncs fer força de cara a aquestes negociacions que en teoria han de venir.
0: En teoria, l'objectiu seria que a les negociacions de demà, si fos possible, però és molt apretat de temps, però a la trobada de demà ja hi hagués una, no et diré, no sé si una llau, però un nombre important de correus i exacte, de posicionaments, no?
5: Exacte, sí. Sí, al final hem de ser conscients una miqueta, no?, de que el que demanen els professors és alguna cosa que ens interessa a tots, sobretot pel que fa a la baixada de ràtios i sobretot pel que fa al tema de que cada vegada hi ha més crios diagnosticats i això suposa un tractament més individualitzat, que és boníssim, però que això necessita recursos. Llavors, el que no es pot fer és els duros a quatre peles, no?, a què ens tenen acostumats. Sí. Si un nen té un diagnòstic i se li ha de tractar de manera específica, individual, també ha de tenir uns recursos adequats per a aquest criu. I aquesta és la part, doncs, que no acaba de quallar.
0: Clar. De fet, de vegades la simplificació i una certa mala intenció que es fa de la reivindicació de mestres ho redueix tot a la qüestió salarial, que és veritat que sí que hi és, però que sí, evidentment no és l'única, i un exemple d'altres qüestions i que ens interpel·len a tots és, bueno, una mica la guerra en la que esteu posats en concret ara, des de la fa dels tres turons, no?, que és la baixada de ràtios, és a dir, o la no eliminació de línies, que és el que ara mateix esteu batallant, no?
5: Exacte. Va sortir la iniciativa d'un grup de famílies de primer de l'ESO, que, bueno, que hi ha un nombre de 30 alumnes, que sí que és cert, no?, que a vegades quan ho parlem entre nosaltres, no?, jo quan era petita érem 42, sí, totalment, jo també érem 42 a classe, però era un escenari totalment diferent al que hi ha ara.
0: Clar.
5: Llavors, moltes vegades no hi havia escola inclusiva i no hi havia tanta especificitat per alumne. Llavors, no es pot comparar a l'escenari de quan nosaltres teníem 14, 13, 12 anys a l'escenari d'ara. Ja. Llavors, jo crec en aquesta reivindicació i crec en que les famílies som corresponsables d'aquesta reivindicació i hem de sumar forces.
0: Home, de fet, mirar enrere mai, bueno, mai no, de vegades no és una bona solució. Si ens posem a mirar enrere, fa 100 anys els nanos, molts d'ells no estudiaven, per tant, clar,
5: si comencem a
0: mirar enrere, per què aturar-nos a fa 30 o 40 anys? Es podem aturar a fa 50 o 60 o fa 100, no? I per
5: sí,
0: tant,
5: sí,
0: es tracta de que estiguem millor, no de que estiguem igual, no? Vaja, no ho sé, jo veig d'aquesta manera.
5: No, totalment. Totalment, i llavors, bueno, també el tema que ha sortit, no?, arrel de les colònies i les excursions, els professors quan marxen tenen un molt petit incentiu per haver sortit a lo millor 3 dies de casa. Tampoc és just, la responsabilitat és molt gran. Tots volem que els nostres fills estiguin molt bé, superbé, i volem que puguin sortir amb total confiança per part nostra. Això té un preu. I no tothom estaria disposat a fer-ho. Llavors, jo que ara que he entrat més en aquest món, no, de l'educació arrel de l'AFA, puc entendre molt bé les seves demandes.
0: No, i a més hi ha una qüestió, que és que, bueno, com qualsevol professional, tothom treballa per guanyar-se la vida. És a dir, al final tothom treballa per guanyar diners en tots els àmbits, també el de l'educació. I també el de la sanitat.
5: Totalment.
0: I també, per tant, la feina...
5: Bueno, Josep Maria, i que el que passa a les aules només ho saben els professors. Nosaltres ens ho poden explicar, però ells ho saben, el que pateixen, i hi ha gent que pateix molt.
0: Ja.
5: Que igual que també et puc dir que de vegades hi ha gent que puc pensar jo a nivell personal, Míriam Soler, ostres, sí, coses ens passen a tots, no? I tampoc podem ser tan sensibles. Però hi ha altres... Hi ha escenaris que dius, ostres, com ho estan suportant, això? L'altre dia en parlaven, no?, de cada vegada més criatures amb atacs d'ansietat. Crec que és algo que nosaltres, com a societat, tots ens ho hem ens ho hem de replantejar, no? Què s'està fent i com s'està fent, perquè són adolescents que no tenen per què passar-ho, això.
0: Clar. Bueno, no pateixis, eh? Perquè d'aquí 4 dies, això, com que posarem Mossos a les escoles, ja ho tindrem resolt. Això serà fàcil, eh?
5: Això bueno, sí, el que passa que només faltarà que surti Vox, no, llavors.
0: No ho sé, això, no ho sé, són socialistes, vull dir que en teoria és d'esquerres, això, vull dir que...
5: Sí, bueno, doncs pues llavors imagina't si sí. Surt l'altre.
0: Bueno, ja ho diuen, no?, que no hi ha res que s'assembli més que... Però escolta'm una cosa, fora de... Ahir parlàvem amb la Lidón Gasull, amb la presidenta de la FAC, i ens donava una dada, jo crec que és molt reveladora, i és que... mentre s'estan retallant ràtios a l'escola pública, no se n'està retallant cap a l'escola concertada. És a dir, el que està passant és que tot el pes de la reducció, si se n'hagués de fer alguna, que tots pensem que no, però sembla que el departament pensa que sí, doncs se l'estan portant a l'escola pública i no a l'escola concertada.
5: Sí, tal qual. Però això és una altra de les privatitzacions que es fan tan sutils i que no ens n'assabentem. O sigui, jo, com a família, trio l'escola pública d'Arenys de Mar i a mi m'envien a la presentació. Però és que jo no soc practicant, catòlica practicant. Llavors, jo no vull que el meu fill vagi a la presentació. Per què ha d'anar a la presentació? Mm. Pues hi ha d'anar-hi per ràtios i perquè s'ha fet un concert o s'ha fet una petició des de la Generalitat cap a la presentació, perquè no es fa al revés. Sí. Estem igual passa a la sanitat. Te'n vas a fer una radiografia i te'n vas a la Clínica Gemma de Mataró. És una altra privatització, tipus de privatització, i que no ens n'adonem i que no... o no ens volem adonar, perquè al final jo penso que és més aviat que anem a l'opció fàcil, no? Del que no ve no siente ni padece. Ja. Al final estem pagant uns impostos i som propietaris d'un sistema públic que nosaltres mateixos ens l'estem deixant perdre.
0: Escolta'm, on poden trobar els pares aquesta carta, i mares, quan dic pares dic en genèric, les mares i els pares que vulguin trobar aquesta carta, on la poden trobar per copiar-la i enviar-la?
5: Bueno, nosaltres tenim una comunitat feta de WhatsApp. Mhm. I l'hem passat per aquesta comunitat. Uh-huh. I no sé...
0: No, home, a partir d'aquí, home, som prou gent en aquesta comunitat com perquè si algú té interès en enviar-la més enllà de ser mare o pare o tutor legal d'alumne, i per tant estar al grup, doncs segur que en tenim alguna a prop que us pugui orientar i us pugui donar... un cop de mà.
5: Sí, bueno, sobretot la idea, Josep Maria, és que se'n segueixi parlant, és aportar el nostre gra de sorra des d'AFA, i és sobretot que prenguem consciència, no?, una miqueta del que està succeint a les aules, i que sobretot que és a nivell de societat, no és a nivell d'educació, només.
0: Doncs, escolta'm, en seguirem parlant, eh? I, en tot cas, evidentment, que sapigueu que ho teniu aquí, al grup de mares i pares del vostre centre educatiu. Míriam Soler, moltíssimes gràcies. Estem en contacte i segueix la lluita.
5: Molt bé.
0: Vagi molt bé.
5: Gràcies, adéu.
0: Bon dia.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
9: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
8: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
9: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
8: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
9: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
8: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Marta!
11: Ei, hola, com estàs?
10: Superbé, cada dia em sento millor.
11: I el secret?
10: Doncs ho tens ben a prop.
11: Sí?
10: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
11: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
10: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: L'actualitat a la ràdio.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. Som a Ràdio Arenys. Avui la jornada de vaga és per la zona del Baix Llobregat i el Penedès. És on estan de vaga els professors. Avui perquè ja estan tallant les carreteres, la B30, la B23, perdoneu, a Sant Joan d'Espí, la N340. Vull dir que avui toca, diguéssim, les comarques o la província de Barcelona Sud. Tot el que és el més propet a Tarragona. Tot plegat ho anirem seguint. Gemma Roig, bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, Josep Maria, ara que parlaves de vaga, evidentment aquí Arenys ahir va estar de vaga, tant les escoles públiques com també la concertada. En el cas de la pública, el seguiment va ser inferior, doncs, d'altres jornades de vaga, però dir-te, per exemple, recordem una mica les xifres, l'escola Joan Maragall va seguir-la un 33% del professorat, mentre l'institut va ser un 20%. En el cas de l'escola Cineres, van organitzar perquè n'hi havia que volien fer vaga, però van voler també garantir els serveis mínims. Dir-te que en el cas de l'escola concertada, que en aquest cas també denuncia la precarietat laboral, van fer manifestacions doncs, paral·leles. En aquest cas ho van fer el 15% del professorat i van anar al centre un 50% de l'alumnat. En el seu cas també s'afegeixen a les vagues unitàries el dia 27 de maig i el dia 5 de juny, com la resta de Catalunya. I aquí ara parlaves de les territorials.
0: Sí.
1: Recordem les dates, en el cas del Maresme seran el 19 i el 28 de maig. Per tant, pendents de com evolucionin aquestes vagues.
0: Per tant, 19 i 28 de maig, és a dir, dimarts vinent
1: i el dia 28,
0: que és un dijous, i un dijous, jornades de les dues jornades de vaga més les del 17, no? No, les del
1: 17. Sí, 27 de maig.
0: 27.
1: I el 5 de juny.
0: Collons, 27-28, és a dir, dimecres i dijous...
1: Afectarà la comarca del Maresme.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, en tot cas...
1: Bueno, en tot cas, també pendents, bueno, de les reunions de la mesa sectorial de les pròximes hores, el dijous, en principi, a veure què passa.
0: Això ho pot evitar el departament, que és arribant a un acord amb els sindicats de professors. De moment, Salvador Illa ja ha dit que... Bueno, ja has dit allò, que hem posat... Ho ha fet des de Califòrnia, és un clar exemple de president que està al peu del canó quan hi ha coses importants. Sempre, ell sempre allà, des de Califòrnia. Sociocomand està allà tranquil·lament, doncs, aprenent de la política americana. Donald Trump, ojo no faci un Biden, bueno, aquestes coses que de vegades passen.
1: Dir-te, Josep Maria, no deixem de parlar d'aquesta vaga educativa, perquè hi parlaves amb l'Associació de Famílies de Catalunya, però avui també n'hem parlat amb l'Associació de Famílies del Joan Maragall, que entre altres projectes doncs evidentment donen suport a aquestes vagues de la comunitat educativa, ho viuen també amb certa preocupació, i de fet, si et fixes, els dimecres van vestits amb una samarreta groga, s'han afegit doncs en aquest cas a la Marea Groga, que és volen doncs reivindicar també la necessitat d'una educació pública amb garanties. En tot cas, doncs, volíem fer èmfasi també a que les AFAs d'Arenys de Mar van unitàries, totes tres, i també s'afegeixen a les demandes i reivindicacions del col·lectiu.
0: Fantàstic. Doncs aviam si entre tots ho aconseguim. Què més?
1: Dir-te que demà, 14 de maig, és l'últim dia, per aquells que vulguin inscriure's a la tercera edició del concurs d'Espais Florits de l'Arenys de Flors, que es farà el dia 30 i 31 de maig, al cap de setmana. En aquest cas s'hi poden presentar particulars, també carrers i comunitats de veïns, i els comerciants. Veurem quina és la resposta, en parlarem a finals de setmana, però recordar això, que l'únic requisit és engalanar doncs o el seu habitatge, el carrer o el comerç. En aquest cas, tant dissabte com diumenge, 30 i 31 de maig, hi haurà un jurat doncs, que en aquest cas valora l'originalitat, l'impacte visual, la composició, la qualitat artística, entre altres. Tindran premi,
0: Molt bé.
1: El primer, segon i tercer classificat, 300, 200 o 100 euros respectivament. I a l'espera doncs, de com serà aquesta nova edició de l'Arenys de Flors, que, com sempre, doncs, conviuen aquests espais florits amb tots els equipaments municipals que engalanen els departaments de l'Ajuntament.
0: Tindrem aquí el Calissà i la plaça de l'Ajuntament, alguns carrers,
1: els museus, alguna plaça...
0: Ho faran els petetes amb les coses de fusta... Bueno, aquelles coses... Bueno, està bé, fa bonic. Home, no és el de Girona, clar, a Girona hi ha molta pasta, però aquí fem el que podem. I recordeu que espais florits és espais on s'hi posa flor. Espais florits n'hi ha tot l'any a molts jocs, però en tot cas no es tracta d'això, sinó que es tracta de jocs on s'hi posa flor. Què més?
1: I acabem amb esports. Hem de dir-te que aquest cap de setmana passat hi ha hagut el Campionat de Catalunya de llagut mediterrani del Club de Rem amb la seva participació i no hi ha hagut sort, eh? No han pujat al podi. En aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols, tant la tripulació del veterà masculí com el femení es van quedar sense poder ficar-se a la final A, que és la que fixa les posicions de podi perquè competeixen els quatre primers classificats. En aquest cas, les dues embarcacions van entrar a la final B, on ja no hi ha opcions de medalla.
0: Bueno, doncs escolta'm, un altre dia serà. Cal dir que aquest cap de setmana hi havia un maratón que no vegis, és a dir, hi havia una corrent que feia fredor, eh? I si no, recordeu aquell vaixell que va embarrancar a Mataró i a la zona del port d'Arenys entraven els barcos amb una garbinada que, sense veles ni motor, entraven a tota velocitat. Vull dir que les condicions no eren fàcils. Eh? Mm-hmm. Molt bé, doncs
1: ho deixem aquí.
0: En tot cas, més informació a partir de l'1 punt del migdia.
1: I tant, que vagi bé.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
9: La ràdio amb Josep Maria Cano.

0: Vinga, gairebé tres quarts de deu del matí. Som a Radio Arenys, com sempre, amb línies obertes al 93-795-7912 i amb moltes ganes d'explicar moltes coses. Francesc Arceller, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Com, per exemple, tot això que passa a l'Ateneu Aranyenc. Miquel Pera, bon dia, què tal, com anem?
2: Molt bé.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Com tenim les seccions?
2: Encantat d'estar aquí un altre cop.
0: Com tenim els esportistes, els vinyaristes?
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí?
2: Sí, molt bé. Molt bon ambient i molt bon...
0: Molt bon caliu.
2: Bull, està bullint, sí.
0: Ja surten totes les caramboles o no surten?
2: Sí, bueno, això és una mica més difícil.
0: Home, i tant que és difícil. Escolta'm. Bueno. Això, si no, mira, quan vinguin els contraris, feu que la taula faci baixada.
2: Contraris, de moment, es porten bé, es deixen guanyar.
0: Bueno, això és mentida, conya, perquè sou bons. Si no, aquí ningú... En aquesta societat ja ha arribat aquella cosa que ningú us deixa guanyar, ja. No és així. Escolta'm, ara en parlarem de billar i parlarem de les propostes, però, Francesc, si et sembla, comencem a explicar una mica les activitats que estan previstes a l'Ateneu de cara a aquests dies. L'Ateneu que segueix en marxa, que no s'atura.
1: Sí, això no s'atura. D'aquí a final de mes tenim tots els divendres farcits d'històries. Mira, comencem per aquest divendres a les 6 de la tarda, que fem la inauguració d'una exposició que porta per títol Fotografia, Pintura, Pintografia. La intel·ligència artificial, amb la seva capacitat per aprendre, crear i col·laborar, està exercint un paper cada cop més prominent en la creació artística.
0: Sí.
1: Allò que una vegada es va considerar exclusivament humà, la capacitat de crear, sentir i expressar, està experimentant una transformació radical, una col·laboració entre humans i intel·ligència artificial. I això ho portarem de la mà del professor Joan Marlet, que és professor a l'Ateneu de Fotografia, a partir de la intel·ligència artificial, ens obsequia amb una exposició modèlica i única.
0: Doncs una conferència d'en Joan Marlet, del Fotofilm Calella, que serà aquí a l'Ateneu Aranyenc, parlant de la intel·ligència artificial i la fotografia.
1: Exactament.
0: Tot plegat treballant de manera conjunta.
1: Sí, sí. I que, escolta'm, els alumnes que té s'ho passen d'allò més bé amb les explicacions setmanals que els hi dona, no? Llavors, aquest mateix divendres, si això era a les 6, a les 7 de la tarda, fem la projecció d'una pel·lícula que porta per títol Dies del Cielo. Què té de particular aquesta pel·lícula? És que fa uns mesos, en la mateixa sala de l'Ateneu, una coneguda meva va fer la presentació d'un llibre de la vida, la biografia de Néstor Almendros, que és el director de fotografia català, que precisament va fer de director de fotografia d'aquesta pel·lícula meravellosa que ara escoltem la música.

0: banda sonora de la pel·lícula que serà protagonista aquest divendres aquí a l'Ateneu.
1: Exactament, a les 7 de la tarda. Només recordar que Nelson Almendros va ser, ha estat fins a dia d'avui, l'únic català oscaritzat a Hollywood com a director de fotografia, i ell va haver de fer la vida professional a l'estranger, tant a Europa com als Estats Units, i va tractar amb tots els directors del moment, de l'època, com François Truffaut, Eric Rommel, Terence Malick, que és el director d'aquesta pel·lícula, en fi, i va tractar amb un munt de d'actrius i actors com la Meryl Streep, el Dustin Hoffman, el Richard Gere i la Catherine Deneuve. Per tant, és una pel·lícula ubicada al principi del segle XX als Estats Units. Jo crec que és una història molt maca i molt humana.
0: Doncs aquesta és la proposta cinematogràfica per aquest divendres aquí a l'Ateneu Aranyenc, però en tenim més, eh?
1: Més.
0: Vinga, va, això no s'atura.
1: Més. El proper divendres 22, ara anem de música. Tenim dos grups de música de l'Escola de Música d'Arenys. La primera serà un concert a les 19:30, la formació Combo Jove, que agrupa l'alumnat de nivell avançat i que ha fet un recorregut ampli i llarg per l'Escola de Música d'Arenys. De la mà del seu director, Guillermo Calliero, trompetista i professor. Destacar que la Great Band passa per un moment molt bo, cal reconèixer el talent dels seus membres i molt il·lusionats en créixer i poder accedir al món de l'escenari amb èxit. Per tant, a les 19:30 hi ha el Great Band i a les 21:30 hi ha el grup Els Cerites. El grup Els Cerites, que es va crear sota la direcció de Miquel González, les ganes de compartir la pràctica instrumental amb diferent alumnat d'adults de l'Escola de Música d'Arenys i també l'experiència de participar al cicle Música per a tothom organitzat per la SEM, que va il·lusionar i animar els components a mantenir una relació regular i setmanal per créixer plegats i descobrir i ampliar repertoris de la mà del seu director, amb els seus arranjaments fets a mida. Per tant, aquest divendres, dos concerts.
0: El doble, com els petits suïs.
1: Dos concerts.
0: Que ens en donen dos. Això divendres 20,
1: divendres 24. El darrer salt que fem, el darrer divendres de final de mes, 29 a les 9, a les 7 de la tarda, hi ha la darrera conferència musicalitzada de la mare del divulgador musical Rafael Esteve, que aquest divendres estudiarem l'obra d'Edgar Grieg, les suites número 1 i número 2, que són dues peces musicals meravelloses. I és la història, ja ens l'explicarà el Rafael, però és una història d'una música sortida, però que va ser curiós perquè va ser una música que van voler posar amb uns... O sigui, era una obra, la representació d'una obra teatral de l'Henrik Ibsen, i era tan llarga que els espais, els entremig, ja entre acte i acte, que havien de canviar d'escenaris, algú se li va ocórrer, aquí hem de poder fer alguna cosa, hem de posar música perquè la gent doncs pugui aguantar-ho millor. Llavors van anar a trucar a la porta de l'Edgar Grieg, era un jove en aquell moment, i llavors ell va dir, bueno, doncs posarem aquestes músiques, i aquestes músiques van tenir tal d'èxit que llavors ell es va haver obligat a haver de fer, a recompondre aquestes peces per interpretar-les amb orquestra. Per tant, són unes músiques meravelloses d'aquest compositor noruec.
0: Doncs aquesta serà la proposta musical del dia 29. 9,
1: el 29, dia... el darrer divendres de mes.
0: Això és el que tenim pel que fa referència a qüestions culturals. Música, fotografia... Billar, a veure, Miquel...
2: Billar, va, comencem
0: pel billar. O ping-pong, o tenis taula,
2: o ping-pong.
0: O
2: ball,
0: com vulguis. O bar.
2: És que jo, del tenis taula, no, jo me'n recordo, jo me'n carrego del ball, diguem-ne, i llavors del billar.
0: Molt bé.
2: Sóc el d'això. Bueno, en balls, aquest dissabte, tenim el duet Chic to Chic, que són en Carlos i la Maite, que ho fan molt bé. I llavors diumenge tenim un vespreig, que ve en Santi Agrada i en Quim Pujol. En Santi Agrada és de Sant Celoni i en Quim Pujol és de Canet.
0: Sí.
2: Que formen, ells dos formen un... Tenen diverses formacions. Actuen amb duet, actuen amb grups.
0: Sí.
2: Que són, una és l'altra banda, l'altra és la falsa modèstia. Però, bueno, en aquest cas venen en duet, que es diu Santi el Natural. I fa versions de clàssics de tots els temps.
0: Ah, molt bé.
2: Es fica amb el públic, anima, té molta animació, té molta conversa, toca la guitarra, canta molt bé, i, bueno, i en Quim Pujol és un magnífic pianista.
0: Fantàstic. Per tant, tindrem Vesprets, eh?
2: Vesprets, això mateix, aquest a les 7 proper... de la tarda, aquest proper diumenge.
0: Diumenge, molt bé.
2: I llavors els balls, el dissabte, dia 23, acabarem el mes amb el duet Xarop de nit.
0: Fantàstic. Ai, Déu-n'hi-do. Bueno. Per tant, tenim ball garantit...
2: Fins a final de mes.
0: Fins a final de mes, tots els dissabtes.
2: Menys l'últim dissabte que descansem.
0: Sí, que s'agafa una mica de pont, però, bueno, de festa. Però, en canvi, tenim un vespreig un diumenge a la tarda. Això mateix. Aquí les sessions, al final, acaben sent
2: iguals.
0: Sí. I acaben sent les mateixes.
2: Molt bé, i ara sí, pel billard, pues mira, fa des del mes de gener que estem adherits en una plataforma que es diu Tots Som Billards, que l'engloben uns quants pobles. Hi ha l'Esquirola, hi ha Torelló, Vic, Centelles, Olot i Figueres.
0: Ah, o sigui, bàsicament Osona i llavors hi ha algú de la Garrotx i l'Empordà. Sí.
2: Llavors fem un torneig així entre tots, com una lliga,
0: sí?
2: I a tres bandes, i bueno, ja vam començar al febrer, i ara aquest dissabte acabem el campionat.
0: Ah, molt bé.
2: Anem a l'Esquirol. Mm. Llavors hem quedat dels primers. De moment anem primers, quedarem entre els quatre primers. Llavors, entre els quatre primers faran un sorteig per fer una play-off final.
0: Sí.
2: De dissabte i diumenge. Això es portarà a càrrec el dia 30 i 31.
0: És a dir, que el play-off hi entreu segur?
2: Segur.
0: Perquè aneu primers, sí. Per tant, el
2: això
0: play-off...
2: Això és quasi bé segur que hi entrem.
0: Molt bé.
2: Llavors, el que no sabem és si ho farem aquí o ho farem a... fora, en un altre dels pobles dels
0: quatre
2: que queden.
1: Miquel, no, tocarà Arenys.
2: Bueno, si toca Arenys, pues mira, serà un cap de setmana aquí estupendo, aquí de billar.
0: Home, escolta'm, aviam, a l'Esquirol no podem anar a perdre, eh? Que ja se sap que ja...
2: Aquí els vam guanyar. Sí. Allà ja veurem. Ens tenen ganes.
0: Segur. Ara, porteu nivell, que no hagin fet que la taula pengi més d'un costat.
2: Bé, això per un costat. Llavors, el dia 9 de juny ens tornarà una visita que vam fer l'any passat a Canovell, el Casal Cívic i Comunitari de Barcelona Sants.
0: Sí.
2: Ens tornaran una visita.
0: Molt
2: i
0: bé.
2: També farem un matinal, és un dimarts, farem un matinal de billar a l'Ateneu.
0: Molt bé, és a dir, vau anar fa un temps, vau fer ja...
2: Anem fent, ara fa poc, el mes passat vam anar a Canovelles.
0: Sí.
2: No fa poc vam anar a Canovelles, el mes passat vam anar a Blanes.
0: Sí.
2: I a Palafolls l'altre mes, vull dir que cada mes fem una sortida o aquí o allà. I l'any passat ho vam fer i ara aquest any ho tornem a fer-ho.
0: Molt bé.
2: I així ens animem al d'això.
0: Clar, home, així ens movem una
2: mica. I llavors també voldria dir que un dels socis ens va proposar i de tot per veure si podíem posar marcadors electrònics.
0: I què?
2: Marcadors electrònics valen cèntims.
0: Home, sí.
2: Ell va proposar, per què no busquem...
0: Un sponsor.
2: Sponsors, promotors o el que sigui. I, doncs, mira, la idea ha funcionat perquè sí. Ja en tenim 7.
0: Ah, però, molt bé. És a dir, tenim 7 sponsors.
2: 7 sponsors, que són el Bar Ateneu, el restaurant La Marina, el Nou Confort, la Copa Negra, una empresa que es diu La Decor, l'Hotel Viladrenys i la gestoria Arenys.
0: Molt bé.
2: O sigui que tot el que puguem recaudar d'això pues serviran per comprar...
0: Aquests marcadors.
2: Electrònics.
0: Que els posarem allà a la sala de l'Ateneu.
2: A la sala de l'Ateneu, allà una cada billard, i llavors farem uns marcs amb els sponsors. I quan vinguin grups o que hagin fet fotografies, o sempre estaran exposats allà, i quan vinguin grups o fotografies els posarem per poder-los penjar a les xarxes i tota la
0: pollita. Molt bé. Escolta'm, doncs tindrem marcadors electrònics, finalment.
2: Gràcies. Allò, tot això està bullint. Llavors també estem preparant ja el torneig de Sant Joan. I ja està.
0: Bueno, i la gent que hi va fer la partida cada tarda i que va allà...
2: I llavors per Sant Roc, que tenim l'Interclubs, això ja que queda l'agost, ja en parlaríem.
0: Sí, home, això...
2: Però això que queda Interclubs, llavors sempre ve un equip de por ahí. I aquest any, com que vam anar al gener, sembla que era l'any passat, vam anar a l'Esquirol.
0: Sí, vindran els de l'Esquirol.
2: Vindran els de l'Esquirol.
0: Bueno, depèn...
2: Vindran... Ens ho han de confirmar, però bueno.
0: Escolta'm, vindran, depèn del que facin aquest cap de setmana. perquè pot ser...
2: No, ja està, confirmat. Facin el que facin i fem el que fem. No,
0: doncs campanya perquè els desconvideu. Depèn del que facin, campanya perquè els desconvideu. Home, no faltaria més. No, però a part, en tot cas, passi el que passi,
2: pues sí.
0: Hi ha bona entente, hi ha bona relació amb
2: els
0: equips de billar, doncs, això mateix. Escolta, doncs, Déu-n'hi-do, també, la de coses que...
2: Sí, sí, el billar està, ja dic, hi ha molta gent nova, i està creixent, està, sí, sí, està funcionant.
1: En Miquel, estaria bé fer un comentari de que si algú té interès, també, algun també, jove, també, a venir a veure com es juga...
2: Si tenim temps. La regidoria de joventut, de Quirens, sí, també va venir a proposar-nos, aviam si podríem fer un intercanvi, com venir ells en allà perquè aquí a la regidoria no tenen billars. Llavors, els nois, el jovent, juguen amb el telèfon o billar.
0: Sí, i no,
2: esclar,
0: no,
2: van venir, clar. Esclar. Llavors, s'ha de saber, aviam, quin billar és el que volen jugar, si és el de forats,
0: clar,
2: o és el de caramboles.
0: Sí, això és important.
2: Perquè el jovent, clar...
0: Van més als forats.
2: Més als forats, clar, i els forats ja els aneu, hi ha el del bar, però el del bar no hi pintem res nosaltres. Vull dir, llavors, si els agradés el de caramboles, sí, no hi ha cap problema que llavors poguessin venir a...
0: Clar.
2: Però tot i així, bueno, cridant el que es vulgui apuntar, que li agradi billar i que vulgui apuntar-s'hi, pues, no, ja, mira, que es faci sobi, que vingui, que provi, ja està.
0: I si no en sap, ja n'aprendrà,
2: ja
0: no passa res.
2: I tant que sí.
0: De cap de nosaltres...
2: Hi ha senyores, i tenim senyores que no en sabien i han après i van estar aprenent.
0: I senyors,
2: no,
0: i senyors també.
2: I senyors també,
0: Que no en sabien també. I, bueno, jo no en tinc ni idea.
2: Ja.
0: Jo, com a molt, el de forats i rascat, saps? I perquè alguna campana havíem fet quan érem joves.
2: Sí, sí.
0: O algunes. Bueno, les quantes. Bueno, és igual, deixem-ho aquí, que alguna vegada hi havia anat. I tal, eh? Vull dir que en aquest... Va, que us apropeu a l'Ateneu, us feu socis, i a partir d'aquí gaudiu de totes aquestes activitats.
2: Ja,
0: més els cursos, els viatges, més de moltes altres coses que es van organitzant.
1: Molt bé.
0: Francesc Carceller, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Fins la propera.
0: Ens tornem a parlar. A Miquel Pera, també, moltíssimes gràcies. Que...
2: A vosaltres.
0: I que vagi bé aquest diumenge al...
2: Esperem.
0: Bueno, s'estan jugant una convidada, ja t'ho dic. Que vagi bé. Fins ara. Arribem a les 10.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
5: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
6: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
4: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat, a hores d'ara, es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels docents que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 17 de maig a les 7 del vespre, Teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
13: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
14: Marta.
15: Ei, hola, com estàs?
14: Superbé, cada dia em sento millor.
15: I el secret?
14: Doncs ho tens ben a prop.
15: Sí?
14: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
15: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
14: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
16: Què puc fer si l'alcohòlica no reconeix que té un problema amb l'alcohol? Això ens preguntem als que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201242 o en el web al-anonespana.org.
17: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
18: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans,

0: Preparacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Va, que són les 10 i 10 minuts del matí. Estàvem repassant una miqueta tots els talls de trànsit que estan vent avui, bàsicament, a la zona del Penedès, al Baix Llobregat, diguéssim, la banda sud de la ciutat de Barcelona. Ja arribarà a la nostra zona. Ens ho ha explicat abans la Gemma. Espero que fem memòria. El 27, que és dimecres, 27 és quan es farà aquesta vaga a la comarca del Maresme. Abans hi haurà, bueno, hi ha la genèrica el 20, crec que és 27, 28, una i l'altra, i després el 5 de juny és quan hi haurà també un altre de país, un altre de nacional. En tot cas, parlem de la visió que s'entén de tot aquesta qüestió i d'altres des del punt de vista de la CUP avui al programa. Arnau Cucurull, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Com va tot? Com ho teniu?
1: Doncs molt bé. Molt agraïts d'estar aquí una altra vegada. I bé, a veure què ens expliqueu, o bueno, què ens pregunteu.
0: Bueno, si vols, començo preguntant-te per això. Per la vaga de mestres, la situació... Bueno, que es simplifica molt dient que si el seu sou... No, també hi ha altres coses, com per exemple les línies, la baixada de línies, i aquesta referència ens porta directament al nostre municipi. Mm-hmm. T'he donat dos o tres ítems, però saber com ho veieu des de la CUP.
1: Bé, des de la CUP, suport total a la vaga i les reivindicacions dels mestres. Nosaltres vam presentar una moció en favor de tornar a la tercera, una altra línia més, a l'Institut dels Tres Turons. Per tant, des d'aquí, la comunitat educativa d'Arenys de Mar sap que la CUP ens té al costat, perquè nosaltres ja ens hem posat i hem abanderat, doncs, això, presentant una moció. Ara no recordo quin ple, em sembla que era a principis o finals de l'any passat. I endavant, doncs, amb les reivindicacions i les jornades de vaga. Al final, tots els que som treballadors no fem vaga perquè sí. Quan fas una vaga és perquè realment... el teu interlocutor a l'altra banda, en aquest cas el govern del Generalitat del PSC, no t'està escoltant, no està fent els deures, i no només això, sinó que a sobre estan negociant amb sindicats majoritaris que no representen

0: el gran volum de, dels docents d'aquest país, com és Comissions Obreres i UGT, no representen a la majoria dels docents d'aquest país, s'ha de tenir ben clar això, i no només això, sinó que infiltren policies a les assemblees educatives. Em sembla lamentable, això ja ho vam viure durant el procés, amb els governs també del PP i després del PSOE, és lamentable i això hauria de demanar alguna dimissió, evidentment.
1: Això, i mira, ho parlo amb un partit assembleari, lo d'introduir policies a les assemblees, que és dinàmica de govern feixista, això ho feien els feixistes, no és només en el sector educatiu. És a dir, s'han introduït en el sector veïnal, s'han introduït
0: a l'esquerra independentista, als moviments socials...
1: S'ha generalitzat. En certa manera em sorprèn que s'hagi normalitzat. És a dir, jo ara no veig manifestacions al carrer de gent dient que plegui ja la consellera.
0: Les conselleres. La cosa és que és una pràctica normal, perquè no és una cosa nova. El que passa és que ara tenim moltes més eines per saber o detectar quan se'ns infiltren a les policies, no?
1: Sobretot si són tan curts com les dues agents d'aquesta...
0: I com tots els infiltrats que el diari La Directa va destapar, no? A dins dels moviments de 21 raons a Girona, no? Aquella parella que era de Mallorca, del País Valencià, tots aquests agents de policia, no? Que només sortits de l'acadèmia els porten ja a infiltrar-los a dins dels moviments socials. Però això és tan violent com quan, no? Jo també he estat en espais treballant en llocs on durant el procés ens van entrar a escorcollar o ens posaven micròfon, no? Per tant, la violència aquesta, qui no l'hagi viscut, encara que és un altre tipus de violència, però és una cosa que és molt greu i que no es pot banalitzar ni fer veure mirar cap a una altra banda i fer veure que no passa res.
1: En tot cas, les manifestacions i les vagues del sector educatiu segueixen endavant. Avui hem parlat amb la Míriam Soler de l'AFA dels Tres Turons sobre aquestes cartes aquesta carta que es vol que els pares enviïn, aquest mail que els pares vol que enviïn al Departament d'Ensenyament. Veurem quina rebuda tenen. En el Departament d'Ensenyament, perquè el president està a Califòrnia, vull dir que en aquest sentit, sempre al peu del canó. Escolta'm, visió del món educatiu, visió de la vila, visió del govern d'Arenys de Mar, i ho dic perquè ja fa 3 anys, de fet, d'aquí un any estarem ja en plena disputa electoral, eh? Tothom intentant convèncer-nos, les formacions intentant convèncer-nos que la vostra proposta és la més bona, però fem un balanç aquests primers 3 anys de com ho heu vist i com veieu el poble.
0: Bé, d'entrada, a nosaltres ens sorprèn una mica, doncs que ara el 23 de maig de 2023 van ser les eleccions, si no vaig errat, per tant, en un parell de setmanes farà 3 anys que aquest govern amb majoria absoluta doncs va agafar les regnes de la vila d'Arenys de Mar, i la veritat és que pensàvem, i suposo que com nosaltres tanta altra gent, que passarien moltes coses, i que veiem que no està sent així. Veiem que projectes que ja venien heredats anterior s'estan encallant i s'estan perdent subvencions de més de 2 milions d'euros, com pot ser la biblioteca, i que per mi és incomprensible que no s'hagi sortit a donar explicacions ni que no ningú passi responsabilitats. Vull dir, crec que aquí al tard o d'hora algú haurà d'assumir responsabilitats, de perdre més de 2 milions de diners públics, perquè això ho acabarem posant entre tots, llavors, si no... I aquí ningú ha sortit a dir res. També hi ha altres coses que... Bé, tots els projectes que el govern actual ha anat proposant a mesura que avançava en aquests 3 anys, doncs s'han anat encallant, no? Veiem que no funcionen, no? I sí que n'hi ha algun que evoluciona, com pot ser la pista de l'atisme, que s'estan fent els passos, però aquestes pistes de futbol sala o de futbol set i la piscina del Caçà, això era un superprojecte que volia fer aquest govern i s'ha encallat. També altres coses com la coberta del pavelló no acaba de funcionar, s'han perdut coses com era el carrilet, hi ha coses que semblava que havia de passar un corró i que havien de funcionar molt i molt bé, i coses que estan costant doncs molt més sí que hi ha alguna cosa en positiu, com és la implementació del porta-a-porta. Sí. Aquí nosaltres sempre hem estat al costat del govern i ho hem recolzat. Sempre hem dit que nosaltres ho hauríem fet d'una altra manera, però sí que és cert doncs, que al final, quan s'està estabilitzant ara, doncs, fa un temps se'ns va preguntar quina valoració i no podíem valorar-ho, vam dir que encara no hi entràvem, ara que vora poder ja deu fer, encara no fa mig any, però fa ja 4 o 5 mesos, sí que pots començar a veure que comença a funcionar i que la dinàmica és força correcta, però hi ha altres coses que fallen molt, no? El poble igualment està destartalat, el casc antic està molt degradat, hi ha moltes zones que brotegen, els rials no estan ben cuidats. Bueno, hi ha una sèrie de coses que funcionen i algunes altres que no. Però sorprèn que un govern amb majoria absoluta que havia de funcionar tant i també regidories, com per exemple aquesta d'Esport, que només, aquest regidor només porta aquesta regidoria, no va com un tiro, sinó que fallen coses. La promoció econòmica tampoc va com un tiro. Es va canviar totes les... Vam canviar la nomenclatura de la zona industrial a canviar l'activitat econòmica, per poder fer altres coses, perquè semblava aquí que havia de venir tothom a fer algun, i a dia d'avui encara el més calent és a l'Aigüera. I no sabem ben bé per quin motiu es va fer això. Yeah. Bé, i així suma i segueix. Per tant, jo crec que la valoració al final és doncs, que està, els està costant molt més i que crec que no... que aquest govern que semblava que havia de fer i desfer també, doncs la veritat és que no està rendint els comptes que havia de rendir amb la seva, sobretot amb els seus votants, eh? Jo crec que si els seus votants filen una mica prim, veuran doncs que no, tot el tema de la recepció de les organitzacions, que era la seva proposta estrella. Zero. Però és que, clar, però és que no és que ho digui jo, és que és, no ho han pogut fer. Això és enganyar. La zona blava, que baixen el preu, no ho poden fer-ho tampoc. No es pot fer, bàsicament perquè hi ha un contracte vigent i, per tant, en cap moment els hi baixaran, a no ser que el govern assumeixi aquesta diferència de preu. Per tant, tu estaràs el contribuent, pagant. El ciutadà de l'Ens estarem pagant. Per tant, això també, o sigui, s'ha d'explicar o és enganyar, si no. I jo crec que hi ha una sèrie de coses doncs, que, bueno, que està molt bé tirar-les, però... I així com dic coses que sí que s'estan fent bé, hi ha altres que no. Hi ha coses, projectes importants que ha tirat aquest govern? Sí, el ROM. Vale. Projecte que la CUP va liderar i que es va arribar per un acord i vam tirar endavant. El tema de l'aigua també és un projecte estructural de la CUP i que el govern compra i es tira endavant. És que els projectes que s'estan tirant endavant són aquests.
1: Ja, els que veu...
0: El POUM per a les llicències urbanístiques durant un any a la zona del Salines Valeu Tronqueda per poder presentar aquest estudi per començar a descalificar el sòl urbanitzable o no urbanitzable. I això no és una voluntat només de la CUP, és cert, però sí que si no la CUP no hi s'hi posa, això no surt. I aquests són els projectes grossos que afectaran realment. I l'altre dia, quan les xarxes de la nostra candidatura, de la CUP, van penjar doncs, un vídeo explicant tot això, hi havia gent que preguntava, no? I on viuran els nostres fills? On no sé què? Bé, primer, això és una cosa de consens de tots els partits d'Arenys, excepte un, que és el PSC. Això fa molts anys que està obert perquè la gent, qui vulgui, pugui desenvolupar urbanísticament aquell sector. Fa més de 2 semestres, o sigui, 12 anys que ningú s'hi ha fixat. I llavors és quan s'ha pres la decisió de poder tirar enrere. Si a més ens mirem els preus dels pisos, els nostres fills no podran pagar aquests pisos. Pisos de 450.000 euros.
1: No.
0: Vull dir, no és un tema urbanístic i de construir com a mínim obra nova, sinó és de fer un banc d'habitatge social. Nosaltres no estem dient que no s'hagi de construir. O sigui, estem dient que busquem un equilibri, que ens prenguem un temps, que fem una bona política d'habitatge, que fem primer un estudi de tots aquells pisos buits, no? Tota una sèrie de coses. Tot això va lligat amb una sèrie de coses, no? Igual que també amb temes de mobilitat. Llavors, els projectes aquests que poder afecten de manera més transversal a la gent, com pot ser el ROM, l'aigua o el POUM, o els canvis de senyalització que també hem fet, per tots aquests temes de mobilitat que estem treballant i que volem explicar d'aquí poc a la ciutadania, doncs aquests són projectes que la CUP ha negociat amb el govern i que el govern també se'ls ha fet seus. I aquí bé, no? I sí, Però els seus propis projectes se'ls estan encallant. I això és un problema.
1: De fet, hi ha molts projectes que s'han d'executar al llarg dels propers mesos, que molts de venen d'antic, no? Parlo d'ascensors, parlo de carrers que s'han d'arreglar, parlo de llambordes que s'han de... llambordes voreres que s'han de, s'han de canviar, també, i que de moment no veiem que en cap cas això...
0: Bé, el ple de la setmana que ve sí que entra el tema d'urbanisme d'arranjar tres o quatre carrers... Però el tema dels carrers és que jo no crec que sigui una cosa d'un govern o d'un altre. És que és una cosa que ha de ser transversal, és una cosa que s'ha de fer de sí o sí, és una cosa que hem de mantenir el nostre poble, el nostre casc antic, no? Vull dir, s'han d'urbanitzar, hi ha carrers que són del segle XX, doncs s'han d'arreglar, s'han d'arranjar. Vull dir, no es pot posar ninguna medalla amb això. Vull dir, no... És que són coses transversals, són coses que ens afecten a tots. És la nostra vida quotidiana. S'ha de sortir de la riera, s'ha de veure com tenim el nostre carrerer, no?, del casc antic, que això, si el tenim ben arranjat, fa que vingui molta més gent, que el comerç es pugui dissipar per aquests carrers, perquè la gent li ve de gust passejar per aquí. No? Tenim un carrerer que hi ha en una de les nostres revistes, en un dels nostres números, que parlem del casc antic, diem que s'ha de fer una ordenança ben feta, perquè hi ha asfaltats de diversos tipus, ciment amb grava, asfalt, ciment imprès, llamborda, llosa amb llamborda, ciment i gravat. Bueno, és allò... És que és ridícul. S'ha de fer una mirada àmplia. I això no és una cosa d'aquest govern, és una cosa... És el que diem, que és com que no hi ha un manual ben fet, doncs s'actua localment, diguéssim, no? En concret, i no es mira, no es fa la panoràmica, i llavors tenim un centre, un Frankenstein.
1: Mira, deies, això no és una cosa d'aquest govern, és una cosa més general.
0: Evidentment.
1: Pensava, ja, però aquesta proposta que esteu fent ara des de la CUP, en aquesta vila no s'ha tingut mai. És a dir, al final, la sensació, i des del punt de vista de la visió, l'anterior govern, bàsicament, era la Riera i ximpunt, no hi havia res més.
0: Tots,
1: ja està.
0: Tots els governs.
1: Bueno, socialistes, per exemple, i el Partit Popular, quan fan propostes, mira més cap a la zona del carrer Montal, del carrer Montserrat, del carrer Barcelona.
0: Però què hi han fet els socialistes allà?
1: Van posar aquella taula de ping-pong allà al mig.
0: Home, la taula de ping-pong.
1: Saps? Recordo que això va ser en Santi Fontbona. Vull dir,
0: Ens hem solucionat els problemes de tots els veïns de la part de...
1: No, jo no dic això, però vull dir que...
0: Ja, faig broma.
1: No, però vull dir que sempre ja s'ha focalitzat, cadascú focalitza un sector, i ara el que proposeu, que jo crec que és el que s'hauria proposat des de fot molts anys, però que no estava en l'ànim, és precisament tenir aquesta visió de que, bueno, hi ha un Rial de Pau Costa, hi ha un Rial del Barret...
0: Perquè aquí...
1: de Sacla Vella, hi ha moltes
0: nosaltres,
1: altres coses.
0: Nosaltres, tothom, si t'hi has fixat en l'anterior campanya i com hem anat treballant doncs, aquests tres anys, nosaltres hem fet propostes transversals que afectin a tothom. No fem política de clientelista, fem política que intenta resoldre els problemes de la vida de la gent, no? Tenir una aigua pública i tenir el control sobre això, doncs ens funcionarà bé. Que la gent pugui parlar als plens, encara que no consti en acte, però pugui anar-hi, perquè això al final farà que la persona que et parli, que és el polític de torn, doncs el compromís quedi allà perquè ho escoltarà tothom, també és una cosa transversal. Que parem, no?, totes les llicències urbanístiques de moment per estudiar com hem de fer i parar, no?, i intentar conservar la part com més verd puguem per les nostres futures generacions, ens travessa a tots. No? Llavors, hi ha tota una sèrie de coses que s'ha de pensar així. Nosaltres pensem d'aquesta manera i creiem doncs, que al final la vila s'ha de veure en global. No? Quan presentem aquesta proposta del casc antic,
1: sí,
0: és cert que el casc antic podem dir que va del Calissai fins a la platja i del turó del cementiri fins al del Maltens, hi ha una part de dalt, però és que la part de baix és la que està més malament, perquè la part de dalt està bastant molt més, més ben arranjat, només cal passejar per allà, no? Però no ens oblidem d'allà dalt, tampoc. Nosaltres estem treballant en unes propostes per allà, perquè és veritat que al final el poble ja has de trobar coses concretes,
1: sí, sí,
0: però hem de tenir una visió molt més global. Llavors, aquí penjar-se la medalla de jo he fet això, i això jo ho vaig fer-ho quan jo governava el Palestozoic, perquè a vegades en els plens veiem això, perquè, esclar, una mica allò d'abuelo cebolleta, si em perdoneu l'expressió, perquè tothom aquí, quan es posen a parlar de segons quins temes, els que porten 20 o 30 anys, doncs és allò, bueno, és que hauríeu de deixar una mica el relleu, perquè teniu aquí el frec-a-frec i la batalla tot el dia, no? Llavors, jo crec que s'ha de mirar molt més global. I aquesta és la manera de fer o de pensar de l'OCUP en aquests moments, la manera d'actuar. Creiem que és com ens està funcionant, és com veiem que hi ha molta més actuació i també hi ha acceptació i també, bàsicament, perquè la gent ho demana, la gent... té preocupacions, la gent no pot aparcar els cotxes, la gent està farta de pagar preus abusius a la zona blava, no pot moure's bé amb el cotxe, no pot moure's bé a peu. Ara no et pots moure bé a peu enlloc. Vull dir, per anar als camins escolars, per pujar tant al Maragall com al Cinera o a les escoles Bressol, són horrorosos. Moure't pel Bareu és una de les coses més complicades que hi ha. Llavors, això són problemes quotidians dels aranyencs del dia a dia. Llavors, aquí és on nosaltres intentem posar les nostres propostes, explicar-les i mirar de convèncer la gent d'alguna manera, de dir, ostres, si nosaltres estem aquí, intentarem fer això d'aquesta manera. I així és com portem aquests 300 fent-ho, no? A través de les nostres xarxes, a través de la nostra revista, quan tenim l'opció de venir a la ràdio, doncs, d'aquestes fórmules.
1: Vaig a qüestions concretes, val? Però abans, ara no puc estar a aquelles coses que, si no, que has dit els abuelos cebolletes que porten 20 o 30 anys...
0: Sí.
1: Hi ha alguns que en porten 23 i no han arribat ni a la meitat de la seva...
0: Bueno, això és el que diu l'alcalde, vull dir que a mi també em sorprèn. Bueno, això ja ho veurem, perquè al final és el que deia, eh? Si tu no has pogut amb una majoria absoluta desplegar els teus projectes, si has perdut no sé quants milions en subvencions públiques i tal, bueno, doncs poder t'ho has de fer mirar, perquè no tens la capacitat per fer-ho, eh? Vull dir que, bueno, no ho sé, és que... A mi em sorprèn, és el que deia, eh? Vull dir, que de bona voluntat, jo ja sé que, o sigui, no hi ha ni un dels 17 regidors que estiguem tant a govern com a oposició que no vulguem fer coses per herències, això jo ho sé, cadascú des de la seva visió, eh? Però aquesta oportunitat no l'havia tingut mai ningú, eh?
1: Sí, sí.
0: Mai ningú. Bueno, això també posa una mica, s'ha de valorar, no? Vull dir que... No crec que sigui l'únic que ho pensa, això.
1: Vaig a municipalització de l'aigua, que és un tema made in Cuba, és una proposta vostra, i que, a més, d'alguna manera esteu empantant perquè això tiri endavant. I aquesta setmana hem vist, bueno, després que això vagi avançant allò molt, molt lentament, molt de gotets, clic, sembla que Arenys Amunt no s'hi posa bé, i que, per tant, seria... Una mica aquí estaria posant pals a les rodes.
0: Bueno, a veure, al final, aquí... Jo no diria pals a les rodes, s'ha de trobar l'encaix jurídic, per això s'està treballant. Jo, des d'aquí, vull dir que tot l'equip que està, tots els tècnics que estan treballant, i tant el regidor com l'alcalde, vull dir que en aquest cas, vull dir, i treballem en paral·lel amb ells i ens reunim cada mes per actualitzar i veure com va, i que és el que deia, que hi ha coses que no i altres coses que sí, que quan toca, toca. I és el que hem dit sempre, quan cal fiscalitzem i quan cal, doncs agraïm. Però bueno, hi ha una mica... Hem de trobar el desllorigador, doncs, per poder trobar el mecanisme per com entrem a dins de la Gusam. Però així també, jo crec que quan toqui, d'aquí un mes tenim, abans de Sant Joan, si no recordo malament, tenim una altra reunió. Per tant, llavors sabrem ben bé a quin punt estem i si hem de buscar altres vies. Perquè cap a l'aigua pública hi anem segur. I la fórmula, i si ha de canviar la fórmula, canvia la fórmula, però ho trobarem.
1: És a dir, es farà una gestió pública de l'aigua... Sigui amb la Gusam, i si no es pot, se n'haurà de buscar o se'n trobarà una altra.
0: Fins a dia d'avui, així és. Si d'aquí un mes la cosa canvia, doncs quan em torni a tocar venir, doncs ja us explicaré quins canvis, però la voluntat és aquesta i així s'està treballant.
1: Bueno.
0: I així estem, diguéssim, vull dir, el que ens toca a la CUP, per exemple, és fiscalitzar això i tots els... O sigui, nosaltres estem allà, vull dir, sempre molt a darrere, no?, per veure les coses, les noves que hi ha i com va evolucionant. Però bueno, vull dir que tot és... no és un procés fàcil, vull dir que això no és com baixar al súper i comprar un quilo d'arròs,
1: no,
0: eh?
1: No,
0: vull dir
1: que, sí.
0: Fer una, oh, vull dir, és més complicat que fer la gestió de la renda, diguéssim, eh?
1: Sí, sí.
0: I no és fàcil fer la gestió de la renda, diguéssim.
1: I si no recordo malament, ho dic perquè es diu que és que la gent d'Arenys de Mur s'hi posa bé o no s'hi posa bé, al marge d'això hi ha també una qüestió que crec que legal, no?, que la Generalitat havia dit o que el Parlament havia apuntat que una empresa pública, dos ajuntaments, no ho veien clar...
0: No, la cosa és que hi havia un, hi ha un cas, hi ha un precedent, que és que Figueres i els pobles del voltant, Vilafant, no sé quin...
1: Sí, bueno,
0: dos
1: no,
0: o tres més d'aquest no. tipus, ja em sé aquest... en el seu moment van fer doncs com això, com un no sé si la paraula exacta és consorci, però com una col·laboració, però després amb els anys aquí va entrar unes normatives que això doncs feien que no. Però la llei no diu ni que sí ni que no.
1: Val.
0: La llei no diu res.
1: Correcte.
0: Llavors, aquí és on estem treballant, s'està treballant això. Quan l'alcalde d'Arenys de Munt i el nostre alcalde va a l'Ajuntament, van anar junts a la Generalitat a preguntar si us podia fer, no se'ls hi va dir que no.
1: Val.
0: Se'ls hi va dir que això podia ser. Llavors, nosaltres, a l'Ajuntament d'Arenys, tenim un assessor, que és d'una persona que crec que els cops que hi ha tractat ho fa molt bé i sap molt bé del que va, que s'està recorrent doncs, tots els arxius de Vilafant i de Figueres per trobar el document aquest, no? per que sigui com a pretext. No? Per tant, es desllorigarà tot això i arribarem a tenir l'aigua pública? Espero que sí. El maig del 2027 també espero que sí.
1: Correcte.
0: Espero que sí, clar, evidentment. Jo suposo, ho espero jo, ho espera el senyor alcalde, la CUP i Junts per Arenys, segurament, i tota la resta, perquè
1: sí, sí.
0: Al final és una cosa que beneficia a tothom.
1: Va, un altre tema. El posaves tu damunt de la taula. Zona blava i baixada de preus de la zona blava, sent coneixedors que el model zona blava no és el model que vosaltres defenseu, però que
0: no.
1: En tot cas sí que és una... La baixada de preus és una cosa que s'havia dit que s'estava negociant o que es volia negociar o que es volia buscar.
0: Bueno, això és una proposta electoral del govern, eh? Vull dir que no... Llavors, a mi em sorprèn que això es pugui fer si no es fa una ampliació de contracte, que espero que això no pugui passar, menys amb una empresa que ens deu més de mig milió d'euros.
1: Bueno, és que ens deuen més de mig milió
0: bueno,
1: d'euros.
0: Ens deuen més, però s'ha dit mig, però tot això està enquistat per la justícia, ja veurem quan toca. No?
1: Ja.
0: Vull dir que al final, vull dir, estem tractant amb aquest perfil d'empresa, diguéssim. Eh? Llavors, bueno... Però és que nosaltres no és que estiguem en contra d'aquesta empresa. Vull dir, en cap cas. Nosaltres el que volem és gestionar uns recursos. Tu fas números, veus el preu l'hora, calcules les places i veus que la quota més mínima, el més mínim del mínims, gairebé són 2 milions l'any. 2 milions l'any vol dir que, si a més, sense comptar el xifrer, el pàrquing del xifrer, vol dir que poder te'n vas a 4 o 5 milions d'euros. A més, pots regularitzar els treballadors i incorporar-los a la plantilla de treballadors de l'Ajuntament. Per tant, amb moltes més millores salarials o condicions laborals, no? Per tant, jo crec que aquí és difícil que algú s'hi posi en contra. Però és que, a més, quan mires exemples de governs dels altres pobles, del govern que sigui, molts tenen una gestió directa de la zona blava, no? Llavors... Jo crec que hem d'anar cap aquí i, a més, quan tothom sempre està dient no, és que hem de tallar la riera, La riera només es talla els diumenges a la tarda, que no té cap cost, que no té cap incidència i que no té cap gràcia, per dir-ho d'una manera. O sigui, sí, està bé, però fa 35 anys que es fa això i no s'avança cap enlloc. I sempre és, bueno, comencem a mirar-ho. No, això és una decisió valenta. Valenta. Jo crec que, ja ho vam dir alguna vegada, crec que aquí es podria fer una consulta per decidir si es vol fer o no, si es vol gestionar això o no. Si nosaltres volem pacificar un tram de riera, com es va fer, com s'ha fet a Granollers o a Cardedeu,
1: sí.
0: A Canet, a Mataró, doncs hem d'anar cap aquí. La riera ha de ser nostra. Hem de tenir la sobirania de la nostra riera, perquè si no... hem de rendir comptes a una empresa perquè té, evidentment, l'explotació de la riera. Per tant, fins que no tinguem això nostre, nosaltres no podrem decidir. Que hem de veure on s'aparquen els cotxes en el tram aquest que es perdem?
1: Sí.
0: Mira, jo, els cotxes que queden, em sembla, ara no sé si ho tinc apuntat en aquesta llibreta, però si no ho recordo malament, són 19 a l'estiu i 23 a l'hivern.
1: Ja.
0: Que és el tram, diguéssim, de la rotonda de Sa Clavella sí. fins al carrer de l'Oliva, perquè hi ha dues grans zones de...
1: Sí, sí, sí de bar.
0: De, no, ah. hi ha dues grans zones de càrrega i d'escarra,
1: ah, bueno, clar,
0: i llavors sí. tens tota la zona vermella del mercat i més zona de càrrega i d'escarra. No, és el lloc on hi ha menys places per aparcar. Però llavors el que hem de fer és buscar una bossa alternativa, que és el que hem dit, més d'una ocasió, que és a la plaça de les Palmeres, tot aquest pàrquing, arribar amb un acord amb Ports de la Generalitat per gestionar aquest aparcament i que la gent pugui aparcar allà i pujar a la riera i pujar i baixar. Reduir el trànsit de cotxes, que la gent pugui passejar... Però és un peix que es mossega la cua. Això és una cosa que tu has d'anar treballant. No? Per fer una actuació molt petita has de poder tenir un arc molt més ampli, no? Una conurbació que es mogui, etc etc. Llavors, una mica, en aquest sentit, és la nostra proposta. Però, esclar, si a més, aquí dins tens una cosa que et dona diners constantment, clar. Com és la zona blava, que el que vol dir que llavors sí que tu pots baixar el preu. Tu pots dir, els aranyencs, els residents, els hi cobro un euro. I els que venen de fora els hi cobro dos. Bueno.
1: Ja està. Sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Que l'assumeixi el que vingui de fora, no sé. Dic que aquest preu pot ser un altre, però el podem decidir nosaltres.
1: Clar.
0: No? I sempre tenim beneficis. Per tant, i llavors tens la sobirania per decidir què vols fer i què no vols fer, si no, és fer volar coloms. I no, és dir mitges veritats, diguéssim. No? S'ha de pensar, és el que diem, no? Intentem pensar en global, intentem pensar transversalment. No només en petites coses i penjar-nos una medalla, no, no. Tot això va molt més enllà. Tallar això vol dir arranjar, no? Per què hem canviat la senyalització per no passar tants cotxes
1: sí,
0: pel mig de la riera?
1: Va per aquí, ara, sí.
0: Va per aquí, per poder anar per Vall de Gata. Intentar arranjar el que és Canalies, asfaltar-ho bé i poder fer que la col·laboració amb Areu passi per allà i surti. No sé, vull dir... Nosaltres estem fent aquestes propostes i ho estem treballant perquè això és un projecte molt gran, perquè és això. Tallar aquest trosset vol dir... No?
1: Moltes
0: coses, no?
1: Clar.
0: On te posarem... No? Nosaltres hem reunit amb l'OBI, que és... faltaria pàrquing, doncs va. On te podem buscar un pàrquing perquè hi posar la gent? Doncs això és negociar amb ports, no? On te... Com ens mourem per aquí? Com ens mourem per allà? Bueno, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament. Escolta, nosaltres tenim... Però com aniria? Va, està bé, pot funcionar per aquí. No? Una mica anar desenvolupant i desglossant això, perquè creiem que és un projecte... Ja ho veiem, que entre setmana poder no tant, però els caps de setmana col·lapsa tot.
1: Sí, sí.
0: Estiu i hivern. Llavors, la mobilitat a casa nostra en els propers 2 o 3 anys cada cop anirà a pitjor. Si no tens un bon transport públic, etc etc. Per tant, aquí és una proposta molt transversal que afecta moltes coses que estem desenvolupant i que intentarem presentar quan abans millor, quan la tinguem, vaja, però...
1: Una proposta, un estudi profund de mobilitat, interpreto que amb un acord d'ampli espectre que faci que no depenguem de qui mana, sinó que el que es decideix... Una mica el rom, eh? Ningú guanya, tothom perd, però tothom guanya, i a partir d'aquí s'arriba a un acord i mani qui mani es va desenvolupant aquest pla de mobilitat. Interpreto que va per aquí la proposta, una mica la idea.
0: La cosa és que ha de guanyar la ciutadania. I la ciutadania guanya tenint espais més per la gent, no? Tenir el lloc on els dos arenys es toquen, el del Llevant i el de Ponent, on es toquen més a prop és davant de la plaça de l'Església. És el lloc natural on te podria ser un espai pacificat. Evidentment, hi ha d'haver un vial de càrrega i descàrrega, d'emergència, etc. Això ja hi comptem. Però aquí és el lloc, no? Llavors, que a sobre tu puguis gestionar els teus propis recursos, que a sobre hagis aconseguit tenir una bossa d'aparcament al costat, però fora de la riera. Que hagis arranjat tot uns vials pels laterals sense carregar-te l'espai, poc espai verd que tenim, que la variant que ens han fregit durant 40 anys que havia de passar per l'Horta de Can Puig, per la Movisa, resulta que no calia. Home, però és que ja ho sabíem, això. Vull dir, clar... No?
1: Sí.
0: Vull dir que, ostres, sí que ens cal és que ens facin la rotonda aquí dalt per anar a Girona. Això sí que ens cal, perquè el nostre polígon podem anar canviant
1: de nomenclatura
0: i tal, però si no tens un bon accés perquè entrin els tràilers, no vindrà ningú. No? Llavors, ostres, aquí està... O sigui, és una cosa transversal. Jo crec que la nostra proposta, segurament algú no la veu bé, segurament algun partit la podria dir diferent, però és una base i és un principi que facilita i que té un espectre ampli per donar solucions reals a la gent. A la gent que passeja per la Riera, a la gent que compra, als comerciants, a la gent que va a les escoles, que porta els nens... Bueno, crec que la gent que en lloc de voler travessar la Riera passa pels laterals per anar molt més ràpid... Bueno, crec que això dona solucions. Com a mínim, et pot agradar o no et pot agradar, ja ho explicarem bé, perquè ara sí és una mica tot molt ràpid, però hi ha una proposta. L'estem treballant. Llavors, no crec que hi hagi cap altre partit en aquests moments que estigui treballant una proposta en aquest sentit. O almenys no l'hem escoltat. Llavors, bueno...
1: Aquesta proposta la coneixerem d'aquí un any, abans...
0: Esperem que abans, vull dir... És una proposta ambiciosa que estem treballant. Ja fa temps que anem parlant diverses coses. I això forma part d'un... És un trencaclosques, que s'ha d'anar unint. I quan ho tinguem ben embastat i s'aguanti bé i creiem que és l'hora, doncs ho explicarem.
1: Proposta de mobilitat, proposta d'equipaments. Però es parla de grans acords, no? Parlava jo de grans acords, es parla de grans plans. Un que sembla que qui més qui menys està d'acord, però que no hi ha manera de que es posi en marxa, és un pla d'equipaments. És a dir, què farem amb la Biblioteca Vella, què farem amb el Camp Quan Honra, on posem l'Ajuntament, com parlaves de caminar per la vila, adaptar els edificis públics. És vergonyós com estan els edificis públics d'aquest poble, l'Ajuntament, la Casa Gran, sense anar més lluny.
0: Bueno, edificis públics i els carrers, i en llocs on jo que vaig amb cotxet, amb un nen d'un any i mig, vull dir, ja veus que hi ha llocs que no hi ha... que les barreres arquitectòniques no existeixen i que les llambordes estan trencades a molts llocs. Sí que hi hauria d'haver. La CUP sempre ho hem defensat, no som els únics, hi ha molts altres partits que ho fan i, per tant, aquí, si podem sumar esforços, està bé. Sempre se'ns diu que no n'hi ha hagut mai cap i, per tant, doncs, sembla allò com que no n'hi ha hagut mai cap, doncs no hi ha d'haver mai cap. Ostres, doncs així va. Així anem. És que així anem. Aquí fa dos dies el Calissà i la ràdio s'enfonsava, el Xifré, que dos partits s'ha d'anar arranjant no sé quantes coses, el pavelló està que fa pena, si t'hi passeges quan plou xaragots... ens deien que el local de la Llobera es plovia, però al final sembla que no plou i que tenia goteres i ara el té algú altre. Suma i sigue. I ara volem, no? Vam comprar les pistes del Caçà i tampoc acabem de saber què fer-hi. Volem llogar el casal Sant Vicenç i cedir-lo perquè la gent faci inversions, però ningú farà res si això no és nostre, evidentment, no? Vull dir, volem veure projectes, si no és que no ens pugui agradar i ens pugui sorprendre una cosa d'aquestes. Però a mi m'agradaria que se'm presentés, no, una idea, no en un tovalló, sinó en un dossier ben feta, no? Explicar en quants anys es desenvolupa, quina activitat s'hi vol fer dins, quines són les entitats involucrades, quines regidories gestionaran allò, si serà cultural, si serà social... si serà esportiu, no? el que sigui, en quants anys s'amortitzarà
1: la inversió.
0: Bueno, hi ha una sèrie de coses, no? Jo sí que hi ha una cosa que fa molts anys que demando i crec que no hi és, i és una sala polivalent en aquest poble. No tenim una sala polivalent per fer balls ni res. Abans era el Calissai.
1: Aquesta, no?
0: No, sí, bueno, clar. Però només hi ha 300 persones o 400. Ja. Això i res és el mateix en un poble de 17.000 habitants. És que tothom ens passa la mà per la cara amb això. No? A la part de dalt no hi ha equipaments.
1: No, ni un.
0: Ni un.
1: Les Clarisses marcarà el límit de zona d'equipaments. Seria l'equipament més al nord, no? Ara estic pensant, serà les Clarisses. Perquè Duedes 25 es va tancar, se li ha cedit a una entitat de gent gran,
0: sí,
1: i ja no hi ha res més.
0: No, per això vull dir que... Per tant, jo crec que falta fer un escàner d'allò que tenim i allò que no tenim, sobretot, no? Perquè si al final, és això que digui, no tenim una sala polivalent... municipal, però l'Ajuntament podria arribar a un acord amb l'Ateneu, per exemple, i fer alguna cosa. Tu te'n vas a l'Ajuntament d'Arenys de Munt i té una sala que fa una enveja espectacular.
1: Sí, sí.
0: no? A Caldetes, també. I a Canet, com a mínim, tenen el Vilaflora, que és una passada, i que l'exploten moltíssim. Aquí, Arenys, no tenim res.
1: Doncs, bueno...
0: El Calissai, sí, però sí, vull dir
1: que... No, no, no.
0: Però la sonoritat és terrible, no està ben preparat, l'accés...
1: A les dues tanquen, dues tothom fora.
0: Les dues del...
1: Migdia d'un diumenge, ah. Sí, això passa. Bueno. Això passa.
0: Però vull dir, si tu vols fer una festa a la nit, no? Un concert, jo recordo quan nosaltres teníem 18, 19, 20, 21 anys amb els col·lectius que estàvem, fèiem concerts aquí constantment, llavors sí que és veritat que no hi havia totes aquestes restriccions, no? Normatives que hi havia, no? Però hi havíem posat 1.500 persones per cap d'any aquí, això era una passada.
1: Sí, sí, sí.
0: Era una passada. Però és que no tenim ni el pavelló a dalt.
1: Sí, sí. No, no, no,
0: no es pot fer. Llavors, bueno, crec que hi ha coses... Crec que sí que no? S'ha de fer un pla d'equipament, s'ha de fer una valoració, s'ha de veure què falta, quines són les demandes, i mirar de tirar endavant, no? Una mica, tornar al que dèiem, aquest any no s'ha fet ball de carnaval perquè com que l'any passat no va venir ningú, doncs ja no el fem. Bueno, doncs pregunta't per què no. Poder perquè la teva oferta és ridícula. No sé, treballa-ho. Treballa-ho, no sé. Clar, és que a mi això, no sé, a vegades penso, ostres, quin morro, sempre la culpa és dels altres, és que no veniu. Bueno, ja. Poder les propostes han de ser, han de seduir més, la gent per, fins a les dues, per tancar les dues, doncs ja, me'n vaig a una altra banda. Si a sobre he d'estar sempre a la placeta el 31 de desembre, que ara sembla que sí, va molt bé, superbé. Bueno, va superbé. Si poses un lloc a cobert, ja veuràs com la gent va al lloc a cobert.
1: Una carpa...
0: Que ens entenem o no?
1: Sí, sí.
0: Perquè, esclar, sí, esclar.
1: Fot un fred que pela.
0: Si tu l'única... Si em poses un disc a la plaça d'Església el 31 de desembre, doncs, clar, la gent vindrà allà el 31 de desembre, però si em poses en un lloc obert al Calissai, doncs la gent estarà allà dins i estarà molt millor. Sí, sí. I això és així.
1: Sí, sí. Bueno, jugar... Bueno, hi ha ajuntaments que lloguen carpes molt grans, no? Bueno, penso Arenys
0: aquest,
1: amunt...
0: Aquesta és una altra opció. Clar, aquesta és una altra opció. Aquí Arenys no ha passat mai, això. Mai. Bueno, crec que sí, que s'ha de fer un pla d'equipaments interessant per respondre a les necessitats de la vila, de les entitats, dels ciutadans, i no pot sempre estar sota l'excusa de com que no s'ha fet mai, doncs no s'ha de fer.
1: Escolta'm, parlaves de projectes que no arriben o projectes que no s'ensenyen. Per exemple, has fet referència al port, al nou projecte del port... De moment no sabem ben bé...
0: Amb el del Braç del Port? Del...
1: No, bueno, no, el del Braç del Port no, el de l'aparcament i el... si hi haurà zones blaves, no hi haurà zona blava, si hi haurà
0: aparcament... Aquest nou sí. D'arranjar...
1: Sí, de tot el port, de moment no l'hem vist.
0: No, bueno, hi ha moltes coses que no veiem que es diuen, no? Surten el titular, diguéssim, i després no ho veiem. Suposem que arribarà, eh? Nosaltres, pel que vaig llegir, guanyàvem 3 places de pàrquing, sí, sí. No?
1: 4.
0: 4, vaja. Sí. Clar, vull dir, aquest era el titular de la revista, no? De la gent, em sembla, no? Us deia, o una sí. Cosa així. Clar, si això és... Bueno, jo crec que l'important i l'ambiciós hauria de ser que gestionéssim aquell aparcament, malgrat facin les obres que facin. I si no les han de fer perquè ho puguem fer nosaltres, és aquí. Perquè jo no sé ben bé tampoc quina és la idea que s'hi vol fer allà. Si algú m'ho pot explicar, perquè encara ningú m'ha... No he acabat d'entendre massa bé quina és la fórmula per fer allà. Es vol moure la plaça o alguna
1: sí,
0: cosa, no?
1: Sí, pot... Bueno, pel que jo m'ha semblat entendre, s'intercanvien espais, de manera que es fa, en comptes d'haver circulació, plaça, aparcament, platja...
0: Serà
1: que...
0: plaça, platja, no?
1: Exacte.
0: I tot una... Bueno, això pot ser una cosa intel·ligent, eh? La realitat és aquesta, vull dir, que està bé. Però aprofitem això per gestionar una sessió d'aquests aparcaments i quedar-nos-els. I tenir la gestió directa d'això. No? Directa no, però vull dir, perquè serà una concessió. Però aquí és on jo crec que hem de fer-ho. Això és perquè la gent vota, els governs, perquè gestionin i facin polítiques que tinguin, no? Allò que siguin ambicioses, coses d'aquest tipus. Si no estem igual.
1: Tiro de mà de dos clàssics a gra, és canalització del Bareu, i aquí, si vols, hi podem afegir, ja que estem al port, aquest pas per sota del port, que en principi es començarà a fer, es deixarà parat, perquè la zona del port faran el seu tram, però nosaltres no farem el nostre, perquè fins que no tinguem els diners, i això no passarà fins l'any vinent, no ho farem, i després tota la canalització de Pau Costa, que ja, bueno, sembla que això no avança bé.
0: Bé, més sorprenent la contradicció d'informacions, no? Perquè ve el, no sé si és el director o un tècnic important de l'ACA i diu que pot ser que no sigui possible.
1: Sí, sí.
0: I per altra banda, l'Ajuntament ens diuen que sembla que l'ACA els indica sí. Llavors, bueno, el que sabem és que no tenim el projecte acabat. O el definitiu, perquè han anat passant canvis i canvis, i per tant, el més calent és a l'aigüera, però al final el Bereu i els veïns del Bereu segueixen tenint les mateixes problemàtiques, la mateixa pressió amb mobilitat, la mateixa condensació de població allà que es mou cada matí per anar a les escoles, no? I les voreres estan fetes un xafastre, està tot trencat, mal asfaltat, les tapes fan soroll. Bé, ja ho hem demanat a un ple, s'ha de fer una actuació d'urgència allà, arranjant-ho tot, a fons perdut, perquè aquesta és la nostra idea, sí. A fons perdut per dignificar aquell barri i dignificar la gent que viu allà. És que sembla que se'ls estigui planant el pèl. O sigui, és que cada any surt molt allà, tothom a tocar la pandereta i la campana, però és que no hi ha solucions. No hi ha cap solució, llavors. Arreglem, fem unes coses de mínims. I quan hagi d'arribar, doncs, bueno, pues ja arribarà. I si haurem d'aixecar la rajola aquella que
1: l'acabem de posar,
0: doncs, bueno, però com a mínim haurà estat un temps. És que jo no veig que això pugui venir aviat. I el tema del pas, esperem que el pas aquest, bueno, perquè això no és ports a DIF, carreteres de l'Estat, i llavors nosaltres, clar, això és un trencaclosques, són coses aquestes de l'administració que a vegades és perpèntic, vull dir que aquí a vegades com a Ajuntament, i sí que trenco una llança a favor de la nostra consistòria, perquè aquí et trobes en aquestes coses que, clar, que són un xafastre, dius, ostres, aquí ja tant depèn de tot, i podria haver-hi una persona que coordinés tot això i que fos la que fes allò de hub d'aquests quatre organismes administratius i poder-ho tirar endavant, i és aquí que ha escut el seu xiringuito, i no ho dic per l'Ajuntament de l'Enys, això sobretot dic per Adif i per carreteres de l'Estat,
1: que són els
0: que posen pegues,
1: home, tot, i si ho pagues tu bé i si ho fas sense el meu permís encara tens
0: clar, i la necessitat que tenim en fer això tota, que això és una cosa que haurà fet aquest govern, sí. Però és una cosa que és necessària per tothom. Sí, sí. L'estrany és que no s'hagués fet abans. És que a mi em costa això a vegades d'entendre-ho.
1: Escolta'm, Clarissa, alguna cosa ho deixem...
0: Bueno, jo hem comentat, jo crec
1: I el del CAP, que ara ja sí que definitivament hi ha un paper que diu que el CAP s'ha de...
0: És un informe bastant escuet, la veritat. Vull dir, crec que no hi ha cap dada tècnica ni res... No? Que realment t'expliqui el per què, vull dir que és el que dèiem, vull dir, els projectes quan són vàlids o negatius, positius o negatius, els informes s'haurien de venir acompanyats de tota la informació. No ho tenim, bueno, en tot cas, aquest govern no volia que fos aquí, suposo que també ha treballat perquè no sigui aquí, ho farem a una altra banda. Jo crec que a ningú de l'oposició està convençut del tot, però en tot cas, com a mínim, tenim un document que diu alguna cosa. És tan escuet gairebé com quan es va firmar el contracte del Messi en un tovalló, Vull dir que és res, són 20 línies.
1: Ja. Sí, sí, no, però bueno.
0: Vull dir, 20 línies per dir, aquí no es pot fer el nou CAP, l'ampliació del CAP, que al final no hi hauran més serveis. Perquè si no ens anem a un CAP, si no és un CAP.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vull dir que... Per situar-nos bé, perquè a vegades molta gent, no?, es pensa que fer-lo un altre lloc ens donaran una cosa més. No, això no és així. No passa així.
1: Però, de fet, des del CAP els professionals demanen més espai urgentment. És a dir...
0: Perquè espai en falta, clar. Només fa falta que vagis allà per veure com està tot, també, que trontolla una mica.
1: De fet, algú planteja posar mòduls. Passa que no volen donar la situació dels mòduls, perquè com doni la solució dels mòduls, adeu al CAP,
0: L'únic que has de fer és entrar a quan nosaltres que alguna vegada ens hem reunit amb la direcció del CAP, ostres, els despatxos que tenen allà són 6 o 7 persones en un lloc més petit que aquest estudi, com aquell que diu, Vull dir que, evidentment, espai en falta. Necessitem un CAP nou, això ho tenim clar tots.
1: Aquestes són una mica les qüestions. Per cert, seràs cap de llista o no?
0: Encara no
1: ho sabem.
0: No ho tenim clar. Amb la CUP estem treballant doncs, de cara a les municipals de l'any que ve, d'entrada, sempre ho hem dit, no és tan important qui, sinó el què, no? I per això, doncs, ara hem explicat algunes de les propostes i venim explicant-les, doncs, no?, a través de les nostres xarxes, a través de la nostra revista. I per tant, quan ho tinguem clar, ho farem saber, però insisteixo, no és tant el qui, sinó el què, i explicar, no?, i que les nostres propostes, doncs, van encarades a intentar solucionar i facilitar més la vida dels i les aranyenques, clar.
1: Bueno, suposo que la cosa anirà... les properes eleccions iran molt per habitatge, no? Serà una dels pals de paller...
0: A veure, és un tema que nosaltres també estem treballant i és evident, al final és una de les problemàtiques del poble, del país i de l'Estat, i cada cop es fa... És més gran, eh? Llavors, bé, evidentment és una de les propostes i crec que hauria de ser un dels eixos principals de la següent campanya. En tot cas, veurem com ho aborda cada un dels partits, eh? Però sí, vull dir, una de les propostes de la CUP sempre també ha estat aquesta, el tema de l'habitatge, i anem cap aquí perquè realment, doncs, costa molt.
1: Sí, no? Ja trobar habitatge a la nostra vila certament és molt
0: bé,
1: complicat.
0: Bé, hem de pensar que en 10 anys ha pujat un 50% el lloguer, estem a 1.000 euros, el preu està entre 9,5 i 13 euros al metre quadrat,
1: sí.
0: Vull dir que és una cosa, depèn de la zona del poble on estiguis, que tenim 274 pisos turístics, que només tenim 50 pisos de lloguer assequible, però estem esperant dades oficials de quanta demanda hi ha hagut, no dels que passen el tall.
1: No, de quanta gent ha anat...
0: De quanta gent ho ha preguntat, perquè... Si passes el tall és una cosa, però si no el passes, potser hi ha hagut 500 persones, això ens dona una visió gran, no? Bueno, aquests 800, sembla, 800 pisos buits que tenim, no?, que hem demanat al govern que faci un cens, no?, dels pisos buits per realment veure què tenim i quines polítiques podem fer per obrir aquests pisos, no? Perquè això és una proposta interessant. Per tampoc agradir més al medi que tenim, no?, allò i construir més i buscar aquest equilibri entre l'obra nova de protecció oficial i aquests lloguers, no?, i aquests pisos tancats. Bueno, proposta que anirem desenvolupant i que anirem explicant.
1: Doncs nosaltres des d'aquí ho anirem seguint i, evidentment, ho anirem explicant, aviam si algú troba l'entraiat de poder trobar un habitatge que estigui a un preu adequat pels sous que tenim i la societat a la que vivim.
0: Que no és fàcil.
1: No, gens ni mica, gens ni mica. Arnau Cucurull, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos un micro. I espero que us hagin agradat les nostres propostes.
1: T'agraeixo molt. Fins la propera.
0: Adéu-siau.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11. Us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
3: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en 2 sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els 2 sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i cansés algun dels partits de l'oposició. perquè fa el servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues, tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.
6: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Batiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Batiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Batiato, de Franco Batiato. Per exemple, una que es diu L'animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
2: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, l'animal de Batiato, que comença dient «Vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas». Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fix a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: «Hola, Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells». Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonía Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: 파워.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Però el piano, on és el piano, Montse?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i amb molts amics que, pel que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè, a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè, clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cine.

L'Hotel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the wind. Against the wind. I'm still running against the wind. Contra el vent. Against the wind. Que Bob Seger i la seva Silver Ballet Band va publicar el 1980. Però que està aquí sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
2: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia, allò, el servicio social, no ho sé. Bueno, aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que... A veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, amb diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què, de desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i, en sentir-la, em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó guai en qüestió més endavant, vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar guai. I al poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, eh? Vam posar guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Guai. Una cançó guai, en la que Gilbert O'Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i vent. Com vent i barca nova, no? Que va i torna, vull dir, Va i vent, sí. Ai.
1: We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We're living like in a Dolce Vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, Diu, jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Boney M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Bellver de Cerdanya, que Boney M eren records dels autos de xoc. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
3: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
4: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
2: Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 amb la cruïlla de la C15 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'acte investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. Pel que fa al temps, avui hi haurà més calma, però amb boires a l'interior i alguns ruixats al nord-est i al Pirineu Oriental. La temperatura baixarà amb un ambient més fresc i la tramuntana i mestral bufaran en alguns cops forts. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Molt bon dia a tothom, guapíssims, ja s'acosta el dia feliç que tindrem el dia 13 de juny. Estarem tots aquí, tots els amants de la cuina i del programa de Anem
1: a la cuina.
0: Ole, viva! I bueno, ja avui ja sabeu que és el primer dia. Bueno, primer de tot començarem saludant, eh? Una mica d'aigua. Ah, val. Ah, val, val. És que jo dic, no sé si és que com que tinc la veu, com que parlo tant, tinc la veu fatal.
1: Vale, vale.
0: Pensava que em deies a mi. Bueno, avui és dia 13 de maig, jo, i tenim un dia, la temperatura és de 17 graus, ara està sortint el sol. Aquest matí feia una fresqueta, que valga-me Dios. Jo hasta m'he posat un mocador al coll, que encara el porto, perquè tenia fresqueta, i sortit a les 8 del matí, tenia fresqueta. Però ara ja està el sol, ja comença a escalfar una mica i s'està molt bé. Bueno, començarem amb la presentació de cada setmana. Avui tenim ja la nostra tècnica, la Marina. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, guapíssimes.
1: Bon dia.
0: Para guapa tu! Ole! Vinga, que flamenca soy con el ole yo, eh?
2: Ole!
0: Ole! Bueno, tenim a la nostra secretària, la Anna, que estira els patonets. Hola, Anna, bonica, que mona és. Després tenim al jefe, al Cano, a l'Oriol, a la Gemma i a la Núria. Eh que sí? Bueno, sí,
1: a
0: sí,
1: tots.
0: Sí, tots estem, i els que tenim que estar, que són nosaltres, i gràcies a vosaltres per escoltar aquest programa. Bueno, ja sabeu que avui comencem a cobrar, i, o sigui, perquè vingueu a recollir les entrades. Avui ja he trucat alguna persona perquè no vingués, perquè n'hi havia molta gent que voldria vindre avui, i cobrarem els dies i donarem les entrades el 13, que és hoy, el 20 i el 27. O sigui que el que no si tingui l'entrada el 27, pues ja són aquests tres dimecres que cobrarem i donarem les entrades, val? Dit això, ho passarem molt bé, oi que sí, Maria José?
1: I tant que sí.
0: Està la diversió assegurada.
1: Sí.
0: Amb l'entrada ja ho posa assegurada la fiesta. Val? Bueno, i com cada setmana, avui direm els refrans que ens porta el nostre company, el Jordi Serra, del mes de maio. I diu així: pel maig, cada dia un raig. I també pel maig, els cargols a raig. I el tercer, avui n'hi ha tres. I el tercer diu així: la mel de maig és la reina de les mels. O sigui que ja sabeu, ara és quan es té que comprar la mel, perquè és el mes que està més bona la miel. No? És així, Marina? Doncs pues ja està. Pues dit això...
1: Però la miel recién hecha, perquè si vas a comprar listas de los súper...
0: Bueno, pero la compramos hoy y decimos, mira,
1: está
0: hecha,
1: ¿no?
0: El año que la hicieran, ¿no? Pero bueno, es igual. Mira, bueno, compreu mel, que la mel és molt bona. Mira, ahí, després de sopar jo, bueno, ja sabeu,

0: Pa sol. Sí, sí, amb sí, miel, sí, bueno, sí. Tú entiendes perfecto el catalán, ¿no?
1: Sí, perfecto.
0: Ah, vale. Es que pero, yo lo hablo mal, por
1: también
0: eso.
1: También va muy bien la miel en distintas comidas, ¿eh?
2: Sí, ah, también, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, que ayer, después de su pa, estaba ya manaba allí y vais a ver allá el tarro de la miel y estaba buenísima. Bueno, bon dia.
2: Doncs molt bon dia, companya. Bueno, comencem. Jo també vull donar els bons dies a Arenys, a tothom dels que ens segueixen, a tothom que estan esperant doncs, per venir a aquesta gran festa que estem muntant, d'aquest dinar de germanor, d'anem a la cuina. Ho passarem molt, molt, molt bé, però molt. Ja sabeu que amb nosaltres bueno, la festa està assegurada.
0: Esperem.
2: Però necessitem la vostra col·laboració. Llavors, bueno, jo sembla que ho passarem molt requeté bé. I dit això, doncs, bueno, doncs anem a passar a l'entrevista.
3: Anem a l'entrevista.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
2: Buena onda, Frankfurt!
1: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
2: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
1: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
2: vermut de 12 a 14:30.
1: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
2: Buena Onda Frankfurt, bon rotllo, bon menjar.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui dimecres 13 de maig i aquests seran els temes destacats de la jornada. I un dia més parlem d'educació perquè avui continuen les manifestacions del sector. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. Aquest dimecres és el torn dels docents del Baix Llobregat i el Penedès, mentre que demà us tocarà a comarques gironines. Divendres, Lleida i Pirineus, i la setmana que ve la resta de territoris, començant dilluns amb el Maresme i Vallesos.
1: I ahir també va sortir l'escola concertada en la manifestació unitària.
2: A Arenys de Mar, de la presentació va registrar un 15% de seguiment de la vaga de la plantilla i un 50% del seu alumnat no va assistir a les aules.
1: Parlarem de qüestions d'educació, però en clau ben diferent, perquè l'Associació de Famílies del Joan Maragall treballa en un projecte per afavorir que els alumnes vagin a peu a l'escola.
2: Per fer-ho, la Comissió de Mobilitat ha impulsat una enquesta entre la comunitat educativa per saber com es fan actualment els trajectes fins al centre. L'objectiu és promoure una mobilitat més sostenible i reforçar l'autonomia dels infants.
1: En política local parlarem de la CUP, que no tanca la porta a buscar alternatives a la Gusam per aconseguir la municipalització de l'aigua.
2: Es posen de límit fins al juny per arribar a un acord amb els serveis jurídics de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, però asseguren que Arenys de Mar tindrà l'aigua pública, sigui com sigui.
1: I també tractarem altres qüestions, perquè l'àrea d'Infància i Joventut ja ha publicat tota la informació referent al programa Estiu Genial al Casal Municipal que es fa en període estival.
2: Del 25 de maig al 5 de juny es podran formalitzar les inscripcions en línia i del 25 al 29 de maig hi ha l'opció de fer-les de forma presencial a la regidoria de Joventut al Calissai.
1: I d'altra banda, aquest dijous és l'últim dia per inscriure's a la 13a edició del concurs Espais Florits de l'Arenys de Flors, que celebrarà el pròxim 30 i 31 de maig.
2: S'hi poden presentar particulars, comunitats de veïns, carrers i comerços.
1: I acabarem, com sempre, parlant d'esports i avui dels resultats dels equips de rem al Campionat de Catalunya de Llagut Mediterrani, que s'ha fet aquest cap de setmana passat a Sant Feliu de Guíxols.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titular, avui continuen les manifestacions del sector de l'educació. Aquest dimecres és el torn dels docents del Baix Llobregat i el Penedès, mentre que demà els toca comarques gironines, divendres a Lleida i Pirineus, i ja la setmana que ve serà el torn de la resta de territoris, començant precisament el dilluns amb el Maresme i els Vallesos.
2: Tot plegat després que ahir se celebrés la primera jornada de vaga unitària de Catalunya amb un seguiment que pràcticament va assolir el 40% del total de professionals del sector de l'escola pública, segons les dades del Departament d'Educació. A Arenys de Mar, l'escola Joan Maragall va ser del 33%. L'Institut dels Tres Turons, amb l'actualització de les dades de la tarda, va ser del 41%. I finalment, l'escola Cinera s'han repartit els dies de mobilització entre el professorat per poder garantir els serveis mínims i el dret a la manifestació dels seus professionals.
1: I d'altra banda, ahir també va sortir als carrers de Barcelona l'escola concertada. Arenys de Mar, la presentació va registrar un 15% del seguiment de la vaga de la plantilla i un 50% del seu alumnat no va assistir a les aules.
2: Les escoles concertades s'han sumat a les mobilitzacions del sector de l'educació. Ahir va ser el seu primer dia de vaga, juntament amb la convocatòria unitària dels sindicats de l'escola pública. Des d'Arenys de Mar, l'escola de la presentació va formar part de la protesta, concretament amb un 15% dels seus docents que van desplaçar-se a Barcelona per reivindicar l'augment de recursos i millores salarials. Una de les seves professores, Míriam Vila, explica que el principal objectiu de manifestar-se és que s'escolti la seva veu perquè comparteixen moltes de les demandes amb la pública.
3: Concertada té poca veu, no? I que no deixem de ser educació i que tenim els mateixos problemes que la pública. Bàsicament el que volem és una qualitat a nivell educatiu pels nostres alumnes, perquè, per exemple, no? El tema de les substitucions. Nosaltres triguem 15 dies en poder agafar algú, que també reivindiquem, evidentment, el nostre sou. Clar, si a un mosso d'esquadra li pugen 4.000 euros l'any i nosaltres ens han dit que ens pujaran 3.000 euros en 4 anys, doncs veiem una mica poc equilibrat el tema, no? I pensem que som un col·lectiu força important pel futur de la societat.
2: Per ells, el reclam dels docents ha de ser el d'una escola catalana de qualitat, ja que assegura que la concertada està pal·liant tots els dèficits que pateix la pública.
3: pensem que necessitem més mans a la concertada, més mestres, perquè sí que és veritat que, bueno, que hi ha molts nens que porten cap aquí la concertada perquè no hi caben a la pública, que és lògic, normal, perquè tots tenim dret a l'educació. Aleshores, nosaltres estem una mica que tenim les ràtios sobrepassades i que intentem arribar a tots els alumnes, però no tenim mestres per poder fer la nostra feina de qualitat. Però sí que penso que això, no? que ens hauríem d'unificar, perquè al final és una educació de qualitat.
2: La mestra de primària assegura que la seva voluntat és manifestar-se juntament amb la resta de docents de la pública en les pròximes convocatòries unitàries, que seran el 27 de maig i el 5 de juny.
1: I precisament des de la direcció de l'escola, la presentació dona en ple suport a les reivindicacions dels seus docents.
2: La seva directora, Eva Vilaró, s'assuma a la petició de convertir les protestes en un clam per aconseguir un sistema educatiu al país que faci front a la complexa realitat que es viu a les aules.
4: El sistema educatiu està col·lapsat, es necessiten mesures urgents. A vegades, des dels mitjans de comunicació o des de persones que desconeixen l'entorn educatiu, doncs ho redueixen només amb un tema econòmic i realment fa falta moltes altres coses, que tot suposa diners, eh? Però al final es necessiten una reducció d'hores lectives. A la concertada s'estan fent, els professors fem més hores lectives que en la pública. Això, al final, ens treu hores de poder preparar bé doncs, les nostres lliçons.
2: Concretament, Vilaró posa la mirada en l'augment de recursos per fer realitat l'escola inclusiva. Vilaró ha recordat que les seves demandes, també perquè el govern català millori el finançament als centres concertats.
4: Nosaltres diem d'una escola de qualitat, pública o concertada. No ens fan diferents tantes coses, però potser si una de les coses que ens fa diferents és el fet de que el finançament de les escoles concertades és només d'un 70% envers el de la pública, que és del 100%. I això sí que nosaltres fa temps que estem exigint doncs, que s'iguali o que pugi una miqueta, perquè també penseu que nosaltres a les famílies no els podem demanar que paguin més que amb un concepte que és per ajudar doncs, a que aquest 30% d'infrafinanciació doncs, es pugui assolir.
1: D'altra banda, avui també han dit les seves les AFAs aranyenques. De fet, les públiques s'han coordinat per realitzar accions conjuntes per donar veu a les reivindicacions del col·lectiu.
2: Una de les accions més visibles és la crida a vestir-se de color groc els dimecres per mostrar el malestar que viu el sector educatiu, unint-se a la marea groga. Escoltem el president de l'AFA, Francesc García.
5: Doncs des de l'AFA ho vivim amb preocupació, no? Perquè al final és una cosa que afecta l'educació dels nostres infants. Llavors, nosaltres estem coordinats també amb la resta d'AFAs públiques d'aquí del poble, amb la dels Tres Turons i amb la del Cinera, i intentem realitzar accions en conjunt per donar més veu a aquesta reivindicació que es fa des del col·lectiu docent.
2: Des de l'AFA del Maragall, juntament amb la resta, no descarten fer una carta conjunta que faran arribar al Departament d'Educació per mostrar la seva solidaritat respecte a la situació que viu el sector.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I precisament no

0: poden impulsar per facilitar un canvi d'hàbits. Ara mateix, el projecte es troba en fase de diagnosi i una de les primeres accions ha estat activar una enquesta adreçada a tota la comunitat educativa.
1: I la diagnosi l'estem fent com de dues maneres diferents. Bueno, primer, veient quin material hi havia disponible que estudiara el FED. De fet, vam veure que existia un pla de mobilitat ja antic de l'Ajuntament, on ja reflexionava i fins i tot feia propostes per a l'accessibilitat a les escoles. Però nosaltres volíem anar més enllà i just estem ara en una fase de diagnosi pròpia i per això hem tirat endavant una enquesta que va dirigida a tota la comunitat educativa, diguem, de l'escola. Bàsicament preguntem com es desplacen fins a l'escola i si estarien disposats a canviar de mode en cas de que no vagin a peu o en bicicleta.
0: Més enllà de la mobilitat sostenible, la iniciativa posa el focus en l'autonomia dels infants amb l'objectiu que puguin anar sols a l'escola amb seguretat. El propòsit és millorar els itineraris i afavorir hàbits més autònoms en aquests desplaçaments.
1: Volem, evidentment, que els camins siguin segurs. Volem que ho siguin per a fomentar l'autonomia dels nostres infants, que és algo que, bueno, pues que constatem que es va perdent amb el temps, no? Fa uns anys tots els nanos anaven sols pel poble, no? I no només en aquest, sinó en tots, en general. Amb el temps, amb els anys, no? Tot va canviant, la cultura canvia i s'ha instaurat una sensació de por generalitzada en els pares i mares, no? Nosaltres volem reflexionar sobre això. Pues bueno, volem posar el debat sobre la taula i a partir d'ahí que les propostes vagin en la línia també de fomentar aquesta autonomia dels nostres infants.
0: L'enquesta, que ha tingut una bona resposta, es podrà respondre fins a finals de curs. La previsió és analitzar-ne els resultats durant l'estiu. La proposta ja s'ha donat a conèixer a les àrees d'educació i mobilitat de l'Ajuntament.
2: Seguim en política local perquè la CUP no tanca la porta a buscar alternatives a la Gusam per aconseguir la municipalització de l'aigua. Es posen de límit la pròxima reunió per arribar a un acord amb els serveis jurídics de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, però asseguren que Arenys de Mar tindrà l'aigua pública, sigui com sigui.
0: La CUP i el govern van pactar al desembre avançar un calendari per la municipalització del servei de l'aigua, un informe jurídic i administratiu per entrar a la Gusam, que és l'empresa municipal d'Arenys de Munt, un estudi de liquidació del servei amb l'empresa concessionària actual, un estudi d'alternatives i una auditoria tècnica i econòmica. Després de 4 mesos, el govern ha aconseguit tirar endavant les auditories. En aquest sentit, des de la CUP asseguren que estan treballant per l'encaix jurídic amb la Gusam. El seu portaveu, Arnau Cucurull, afirma que d'aquí un mes tenen una reunió, però no descarten altres alternatives per aconseguir que el servei es municipalitzi.
3: Hem de trobar el desllorigador, doncs, per poder trobar el mecanisme per com entrem a dins de la Gusam, però així també jo crec que quan toqui, d'aquí un mes tenim abans de Sant Joan, si no recordo malament, tenim una altra reunió. Per tant, llavors sabrem ben bé a quin punt estem i si hem de buscar altres vies, perquè cap a l'aigua pública hi anem segur. I la fórmula, i si ha de canviar la fórmula, canviarà la fórmula, però ho trobarem.
0: Precisament, la municipalització de l'aigua és un dels temes bandera de la CUP, juntament amb altres propostes com el nou reglament orgànic municipal.
2: En aquest sentit, en l'entrevista al programa La Ràdio, la formació ha tret pit dels projectes que han tirat endavant amb el suport del govern i, en canvi, asseguren que Junts per Arenys en té molts de seus encallats.
0: Cucurull reconeix que hi ha qüestions que funcionen, però considera que l'executiu no està rendint els comptes que tocaria, tot i disposar de majoria absoluta. També lamenta la pèrdua de subvencions, la degradació d'alguns punts del municipi i el fet que continuïn encallats projectes com la recepció de les urbanitzacions, la pista de futbol 7, la piscina del Caçà, el carrilet o anuncis que no han estat una realitat com la rebaixa de preus de la zona blava.
3: Però sorprèn que un govern amb majoria absoluta que havia de funcionar tant i també regidories com per exemple aquesta d'esport, que només aquest regidor només porta aquesta regidoria, no va com un tiro, sinó que fallen coses. La promoció econòmica tampoc va com un tiro. Bé, i així suma i segueix. Per tant, jo crec que la valoració al final és, doncs, que els està costant molt més i que aquest govern que semblava que havia de fer i desfer també, doncs la veritat és que no està rendint els comptes que havia de rendir, sobretot amb els seus votants, eh?
0: En relació a la proposta de tallar la circulació a la Riera, la CUP defensa que abans cal la gestió directa de la zona blava. La formació sosté que la mesura hauria d'anar acompanyada d'alternatives d'aparcament i reitera la proposta de municipalitzar la zona d'aparcament de la plaça de les Palmeres com una de les opcions sobre la taula. El regidor avança que

0: Estan treballant una proposta sobre la mobilitat que donaran a conèixer pròximament.
1: Ràdio Arenys, notícies.
2: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Teatre, música i dansa, ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 17 de maig a les 7 del vespre, Teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
4: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
1: Ràdio Arenys, notícies.
5: I seguim amb més qüestions d'actualitat, perquè l'Àrea d'Infància ja ha publicat tota la informació referent al programa Estiu Genial al Casal Municipal. Des del 25 de maig fins al 5 de juny es podran formalitzar les inscripcions en línia i a partir del 25 fins al 29 hi ha l'opció de fer-les també de forma presencial a la Regidoria de Joventut, al Calissai.
0: A grans trets, la proposta manté els eixos bàsics implantats l'any passat, quan se'n va fer càrrec l'empresa Ancon. Es farà a les instal·lacions de l'escola Joan Maragall i es manté el casal Baudufa per infants de 3 a 6 anys i el Cuinetes, dues de les apostes més reeixides l'any passat. Aquest darrer forma part dels casals temàtics que s'ofereixen i van dirigits a infants de 7 a 11 anys. A part del Cuinetes, hi ha també el casal Escena Circ, l'esportiu i l'artístic. També es manté l'opció del casal jove per a nois i noies de 12 a 16 anys. Hi ha un canvi dins els casals temàtics, i és que hi haurà una part conjunta entre tots els inscrits i una part ja amb la temàtica on cada infant estigui inscrit. Ho explica la tècnica d'Infància i Joventut de l'Ajuntament, Marta Vier.
6: L'any passat el que vam fer és constantment tot aquell que, per exemple, feia cuinetes, es passava el dia fent cuinetes, però ens trobàvem que hi havia una necessitat també de que relacionessin tots amb tots i tampoc carregar pel que fa a la temàtica, perquè són moltes hores fent el mateix, el que volíem també una mica crear sinergies entre tot aquell que participa al casal. Llavors, l'única petita modificació que fem és que hi haurà unes hores al llarg del dia que serà comunitari tots conjunts i després sí que s'aniran a fer aquestes temàtiques individuals que escolleixin.
0: Es mantenen també les taxes per inscriure's a activitats puntuals fora del casal. També s'ofereixen els serveis d'acollida, el de menjador i el de canguratge. Per poder optar-hi cal escanejar el codi QR imprès al programa informatiu i també els cartells.
6: De tal manera de poder inscriure la gent en aquest servei de canguratge, serà molt important que escanegem el QR, que el trobarem ja ben cartells per tot el municipi, com també en el llibret informatiu, tant de manera online com en paper, per poder dir exactament de què necessitem aquest servei per poder oferir les condicions que pertoquen.
0: El volum de places es manté estable respecte a l'any passat, amb unes xifres que ronden entre els 20 i els 25 infants per setmana a les diferents opcions de casal. Un casal que es farà durant 5 setmanes, és a dir, del 29 de juny al 31 de juliol, i les inscripcions són per setmanes senceres o per dies esporàdics. La segona setmana, la del 6 al 10 de juliol, és més econòmica, ja que és una setmana de 4 dies perquè té al mig el dia festiu de Sant Zenon. El dia 9 de juliol no hi ha casal. Per tal de donar tota la informació a les famílies, el dimecres 20 de maig a les 7 del vespre al Calissà i es farà una reunió informativa prèvia a les inscripcions oberta a tota la ciutadania.
5: I seguim perquè els Diables Socarrimats d'Arenys han organitzat per avui una jornada de formació adreçada a totes les persones que vulguin incorporar-se a l'entitat. Es farà a 7:45 del vespre al Calissai.
0: Aquesta formació és un requisit obligatori per totes les persones que vulguin entrar a la colla, ja sigui com a Diables de Foc o com a tabalers, d'acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya. La sessió inclou una part teòrica i una prova escrita, tal com expliquen des de la colla de Diables Socarrimats.
7: Periòdicament fem formació per ser diable. Tant si és diable de foc com de tabals, és normatiu de la Generalitat fer una formació on s'explica l'origen dels diables i també mesures de seguretat bàsiques i de com funcionen els balls de diables i tot això. I és normatiu. És el que li diuen el títol CRE, consumidor reconegut com expert.
0: Els menors entre 8 i 17 anys que vulguin sumar-se a la colla de Diables hauran d'anar acompanyats. Pel que fa a la seva agenda d'activitats, des dels Diables Socarrimats es preveu participar en la benvinguda a Sant Joan Arenys de Mar, acompanyant l'arribada de la flama del Canigó i encenent la foguera de Sant Joan.
5: I més actes per avui, perquè a partir de 6:45 de la tarda hi haurà la 7a sessió del Consell d'Infants, que és l'òrgan participatiu en què hi participen, en aquest cas, infants consellers de 5è i 6è de primària. Es farà a la sala gran d'entitats del Calissà i, entre altres qüestions, a part de parlar de temes d'actualitat, també han de decidir a què destinar 10.000 euros del pressupost municipal. I, finalment, a les 7 de la tarda hi haurà una nova conversa a la carta en anglès a la biblioteca, que avui anirà a càrrec de Leonora de Groot Bowers.
1: Ràdio Arenys, serveis informatius.
5: I aquest dijous és l'últim dia per inscriure's a la 13a edició del concurs Espais Florits de l'Arenys de Flors, que es celebrarà l'últim cap de setmana de maig, el dia 30 i 31.
0: Aquesta nova edició manté les tres categories, particulars, carrers i comunitats de veïns i, finalment, comerciants. L'únic requisit per participar és engalanar i decorar els diversos espais per tal que l'ornamentació estigui visible durant tot el cap de setmana de l'Arenys de Flors, tant dissabte com diumenge. El jurat serà popular, format per 10 persones anònimes vinculades al món cultural d'Arenys de Mar. Puntuaran segons un conjunt de criteris com l'originalitat, l'impacte visual, la composició, la qualitat artística, el disseny i l'harmonia. Hi haurà tres premiats per cada categoria amb 300, 200 i 100 euros, respectivament. Com sempre, els participants d'aquest concurs es complementen amb la resta d'espais favorits que hi haurà per aquesta nova edició de l'Arenys de Flors.
8: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
9: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
10: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
9: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
10: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
9: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: I en esports avui parlem de rem, perquè el Club de Rem d'Arenys de Mar ha tornat sense poder pujar cap graó del podi al Campionat de Catalunya de Llagut Mediterrani, que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols.
0: Tant la tripulació de veterà masculí com veterà femení es va quedar sense poder classificar-se i poder-se ficar a la final A, que és qui fixa les posicions de podi. Les dues embarcacions van entrar a la final B, on ja no hi ha opcions de medalla. I el veterà mix va fer directament la final, perquè sols hi ha quatre embarcacions en competició i van quedar quarts, també sense medalla. El president del Rem Arenys, Dani Ribó, ha explicat que estan satisfets igualment pel campionat, ja que totes les tripulacions van remar bé i marcant els seus millors registres, però altres tripulacions ho van fer millor.
11: Veterans i veteranes ens ha passat més o menys el mateix, tot i que els temps nostres són bons i estem contents perquè hem fet el que estem entrenant, val? Per tant, molt correcte. Algú ho ha fet millor. I com que tu jugues una carta, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja no hi ha possibilitat d'esmenar ni de tirar endavant en la progressió. Contents perquè hem fet el que sabem fer i el que ens agrada, que és anar a remar, no? I els temps que hem fet són correctes, etcètera, no? Tot superbé, però algú ho ha fet millor que nosaltres. Tornem a casa amb les mans buides, però contents.
0: Ha estat un campionat de Catalunya que s'ha vist afectat per la situació meteorològica. Estava programat per dissabte a la tarda, però la previsió el va fer avançar el dissabte al matí i comprimir les regates sense temps de descans per fer via abans que plogués. Es va poder fer el campionat sense pluja, però això va generar cert estrès i presses als bugadors.
11: del primer horari, no, que van treure, que, si no recordo malament, el mig remava com a les 4, a les 5 de la tarda, van anar reduint i van remar a les 2. Això què vol dir? Que no tens temps ni pràcticament de respirar, que no acabes d'una regata i tornes a pujar a la següent. Val, amb aquesta idea de poder fer el campionat de Catalunya concentrat amb el mínim temps possible per evitar que haver-lo d'anul·lar per pluja, doncs, clar, la cosa va anar una mica pim-pam, pim-pam, pim-pam. I potser ens va faltar una mica de descans entre una prova i l'altra, saps? Que dius, hòstia, poder recuperar una mica per afrontar la següent. Però, bueno, això ens va passar a tots els clubs i s'entén que es fes per això, no? Perquè realment es va poder fer el campionat de Catalunya i quan va acabar va començar a ploure.
0: Les condicions del camp de regates eren bones, amb l'aigua tranquil·la dins la bahia i el port, arrasarada del vent i les onades, i només hi havia la part de la girada exposada a les zones, cosa que donava emoció a la regata i exigia el màxim dels bugadors i els timoners per fer la virada. Malgrat la pluja de la tarda, el club de Sant Feliu va organitzar igualment un sopar de germanor amb ball posterior.
8: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.

0: I com sempre, els últims minuts els dediquem al temps, a la previsió meteorològica de cara a aquestes pròximes hores, com sempre, de la mà de l'equip de meteoròlegs de la xarxa, i avui de nou amb el Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades, fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien ahir a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí l'informatiu d'avui dimecres. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera, la redacció Núria Torrents i que us hem parlat Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia, amb més informacions tant locals com també nacionals. Res més, que tinguin molt bon dia, que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada a la Riera Perafita, número 109. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema Porta a Porta. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda, el carrer Andreu Guri fins a les 6 de la tarda, el carrer Davall fins a les 6 de la tarda i el carrer Jaume Borrell fins a les 4 de la tarda. I demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia i bon dimecres 13 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 13 de maig, només queden 3 jornades, 2 i mitja, de fet, per acabar la Lliga a la primera masculina, i més allà de la part alta, amb el Barça ja campió i les places de Champions pràcticament definides, encara queden moltes coses en joc. De fet, la lluita per la permanència està apassionant, amb 8 equips separats per 3 punts que han d'omplir les dues places de descens que queden, entre ells l'Espanyol i el Girona. Avui juga el conjunt perico que rep l'Atlètic Club de Bilbao, l'últim equip que va guanyar, recordem, el desembre del 2025, per sortir de la zona de descens que ocupa, com dèiem ara, el Girona, que jugarà demà, en aquest cas també a casa, Montilivi, contra la Reial Societat, un equip que ja no s'hi juga res. Avui, per cert, també juga el Barça, també en faran la prèvia, en aquest cas, al camp de l'Alavés, el penúltim classificat, ara mateix a 2 punts d'Espanyol i Girona. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins i waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, company Martí.
0: En futbol, la lluita per la permanència a la primera divisió masculina, com dèiem ara, es comprimeix encara més.
1: Doncs així és, perquè la victòria del Llevant ahir a Vigo, 2-3, i la desfeta de l'Elche a Sevilla, 2-1 contra el Betis, deixa 5 equips amb 39 punts, inclosos, malauradament, l'Espanyol i el Girona, que ara mateix està en zona de descens. També la lluita hi ha el Sevilla, que ha sumat un punt més, i també ha de jugar avui, i l'Alavés, que és penúltim amb 37 punts.
0: De fet, l'equip vitorià rep avui el Barça, que arriba ja campió, com hem anat explicant, i després de les celebracions del títol de Lliga.
1: L'equip blaugrana afronta el duel amb l'objectiu de seguir guanyant per arribar a la històrica xifra de 100 punts, com a gran objectiu col·lectiu. Pel que fa als individuals, Joan García té pràcticament a tocar el trofeu Zamora, del porter menys golejat, mentre que Ferran Torres lluita pel Zarra, el màxim golejador espanyol. Aquest a la vez Barça, avui, a 9:45 de la nit.
0: Abans jugarà també avui l'Espanyol, que encara depèn d'ell mateix, però que necessita trencar amb l'horrible mala ratxa d'aquesta segona volta.
1: Doncs sí, perquè el conjunt perico Martí fa 18 partits consecutius que no guanya. Rep aquesta tarda a l'RCD Stadium a l'Atlètic Club de Bilbao, ja sense marge sobre el descens. L'equip de Manolo González, de fet, s'enfronta a l'últim equip que ha guanyat en partit oficial, el d'Ernesto Valverde. Ja queda lluny aquell partit de Sant Mamés al desembre de 2025. Tots els equips tenen baixes sensibles. L'Espanyol no podrà comptar amb Puado, ja es coneixia fa molts mesos d'aquesta operació al genoll, ni Engonge, lesionats, a més dels sancionats Calero i Dolan. D'altra banda, el conjunt basc no podrà comptar ni amb Nico Williams ni amb Ollán Sancé, dos referents ofensius en l'equip d'Ernesto Valverde. El partit, recordem, a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat.
0: I demà serà el torn del Girona, que, com dèiem, començarà el partit en zona de descens a l'espera també del que passi avui.
1: El conjunt gironí rep demà a les 8 del vespre a Montilivi la Real Societat, que ja no s'hi juga res.
0: Més enllà de la part esportiva, ahir el president del Real Madrid, Florentino Pérez, va protagonitzar una roda de premsa sense precedents.
1: El màxim dirigent del Club Blanc va anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència i que ell mateix i la seva junta directiva es presentaran a la reelecció. D'altra banda, Florentino va atacar la premsa que critica el Madrid, a més de tornar a definir el cas Negreira com el major cas de corrupció esportiva a la història del futbol mundial. El Barça, per al·legacions, per al·lusions, va comunicar que estudia amb el seu departament legal les acusacions del president del Madrid i valorarà si s'escau emprendre accions al respecte.
0: N'estarem pendents, evidentment, de les accions que pugui emprendre el Barça. Aquesta roda de premsa, com dèiem, de més d'una hora i mitja, feia 15 anys, 11 anys, volíem dir, que des del 2015 que Florentino Pérez no compareixia en roda de premsa. Tornant a la part esportiva, ahir a la selecció espanyola va anunciar ja la prellista dels 55 futbolistes de cara al Mundial masculí d'aquest estiu.
1: Destacar l'absència del capità del Madrid, Dani Carvajal, que es perdrà la cita mundialista als Estats Units, Mèxic i Canadà. Sí que hi ha en aquesta prellista, d'on en sortiran 26, nous jugadors del Barça, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi figuren un total de 16 jugadors catalans.
0: En bàsquet, el Baxi Manresa s'assegura la permanència a l'ACB a Fontajau.
1: Els manresans van acabar guanyant 74-79. El duel català cobria la jornada 31 a Fontajau contra el bàsquet Girona i empaten amb el conjunt gironí a 13 victòries en la lluita per la desena plaça que pot donar accés a competició europea.
0: Avui serà el torn del Barça i també del Javier Posleida.
1: L'actualitat blaugrana passa per l'anunci de retirada un cop acabi aquesta temporada del pivot txec Jan Veselý. Després de 4 temporades al Barça, Veselý buscarà tancar la seva gran trajectòria professional amb últim títol, el d'aquesta Lliga ACB. El Barça juga avui a 7:45 del vespre a la pista al Cuel Granada, que en cas de perdre certificaria el descens a primera FEB. Mitja hora abans, a les 7, el Llopos Lleida visita la pista al Breugan amb la intenció de guanyar per assegurar-se, quan abans millor, la permanència. Demà jugarà la penya que rep a l'Olímpic de Badalona a l'equip que marca el descens, el Morabanc Andorra.
0: En handbol, el Barça ja coneix el seu rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Els blaugranes s'enfrontaran a l'Albor danès, segons va determinar el sorteig d'ahir. D'aquesta manera, l'equip de Carlos Ortega evita els dos alemanys, Fuchs de Berlín i Magdeburg, que s'enfrontaran entre ells. Aquesta Final Four de Colònia jugarà, com sempre, recordem, 13-14 juny a Colònia.
0: En waterpolo, avui torna la Champions masculina per a l'Atlètic Barceloneta, que de moment està fent una lligueta de quarts de final perfecta, amb 4 victòries en 4 partits.
1: Avui, penúltima jornada a Belgrat, a la piscina del Novi Beograd, amb l'objectiu de tornar a guanyar per assegurar-se ja la primera plaça al grup de cara a la Final Four de la màxima competició europea. L'enfrontament comença a 8:45 del vespre.
0: En hoquei patins, avui tanquen la temporada el grup nord de l'hoquei Lliga Plata masculina, l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat i el filial del Reus Deportiu.
1: Els dos equips, ja sense res en joc, s'enfronten a partir de les 9 del vespre al Pas 2 de la localitat vallesana. La resta de l'última jornada jugarà dissabte a les 5 de la tarda en horari unificat.
0: I un últim punt en futbol sala. El Barça ha donat detalls ja de la retirada de la samarreta de Sergio Lozano al Palau.
1: El dorsal 9 de Lozano penjarà del Palau Blaugrana a partir del 29 de maig, coincidint amb el primer partit del play-off pel títol de Lliga de l'equip que dirigeix Javi Rodríguez. L'acte es farà quan acabi l'enfrontament. Sergio Lozano es va retirar l'any passat amb 34 títols al Sarró, amb la samarreta del Barça, incloses 4 Champions i sent el màxim golejador de la secció, 334 quatre dianes. Serà la segona samarreta de la secció de futbol sala que lluirà al Palau, després de la de porter Paco Sedano.

0: Dimecres 13 de maig, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. Més enllà de Florentino Pérez i d'aquesta roda de premsa sorpresa d'ahir a la tarda en què va anunciar que convocava eleccions a la presidència del Real Madrid per tornar-s'hi a presentar i va atacar tothom, evidentment molt a la premsa, a qui, segons ell, està en contra del club i d'ell. A la part esportiva estem en plena jornada 36 a la primera divisió masculina. Cert que el conjunt blanc ja no s'hi juga res després de perdre diumenge a l'Spotify Camp Nou contra un Barça que ja és campió. El Madrid serà segon, passi el que passi. En tot cas, l'equip d'Arbeloa tanca demà la jornada rebent el CUE i ja ha descendit també, evidentment sense res en joc, l'Oviedo. I precisament en aquesta lluita per la permanència trobem dos catalans, el Girona i l'Espanyol. Els gironins, de fet, que demà reben la Real Ciutat a Montilivi, es troben ara mateix en zona d'ascens, després de la victòria de Llevant d'ahir al camp del Celta, que deixa 5 equips empatats amb 39 punts. Dos d'ells ja han jugat, tant el Llevant com l'Elx. Un altre és el Girona, com dèiem, i l'altre l'Espanyol, que avui rep a l'RC Stadium a un Atlètic Club de Bilbao que juga a entrar en competició europea. El conjunt perico fa 18 jornades que no guanya i, com dèiem, ja no té marge sobre el descens. Segons l'entrenador, Manolo González s'ha de sortir textualment, ho va dir així, a morir.
1: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
0: El tècnic deia que s'han de centrar en ells mateixos en les 3 jornades que queden i no pensar en el que facin la resta, tot i que reconeixia que, com no pot ser d'una altra manera, n'estaran pendents de la resta de la jornada.
1: Tothom mira el que fan els rivals perquè al final el fet de guanyar demà, depenent del que passi, et dona un pas molt gran per assolir l'objectiu. Llavors, jo crec que igual que nosaltres mirarem altres, a l'Espanyol també miraran els rivals. Això és una cosa que va implícita. No, cap equip salva això, ni els que estan jugant per jugar a Europa League ni els que estan jugant per no baixar.
0: Un Manolo González que insistia en trobar-se fort per treure la situació endavant i feia aquesta reflexió sobre el diagnòstic del que li ha passat a l'equip en aquesta segona volta per enllaçar aquesta ratxa tan negativa de resultats.
1: Ojalà tingués una explicació futbolística, que és les que m'agrada a mi, per dir-ho. Jo crec que no la tinc. Perquè podria dir, mira, si veiés que l'equip no està amb el míster, bueno, hagués parlat amb el club fa temps, haguéssim arribat a un acord, me'n vaig i ja està. Si jo no m'ho prengués en sèrio o hagués llançat la tovallola, doncs el mateix. Si creus que no ho pots treure, doncs has de marxar. Però és que no és així. Jo no baixaré del vaixell si penso que ho podem treure i perquè veig que el grup està mort. A partir d'aquí s'han donat moltes circumstàncies. Hi ha partits que l'hem cagat nosaltres, com qui diu, partits que no hem estat bé i partits que han passat situacions, com sabeu, que, bueno, que es donen quan les coses van malament. És una experiència més que la vida et dona. És una llàstima perquè era un any bonic i que, bueno, que penso que hi ha errors per part de tothom. Torno a dir mateix, jo assumeixo la meva responsabilitat, però penso que hi ha errors per part de molta gent, no només dels que estem donant la cara cada dia aquí al camp.
0: I un últim document de l'entrenador blanquiblau quan li preguntàvem per l'ambient que esperava trobar avui al RC Stadium i el paper de l'afició per aconseguir aquest objectiu.
1: Jo crec que la gent sap la importància que toca, que anem tots junts, tots plegats, com m'ha demostrat sempre els 3 anys que porto aquí, i som conscients que, bueno, quan se'ls tinguin que posar, nosaltres posem a final de temporada. Però ara mateix penso que és moment d'anar tots junts. L'altre dia a Sevilla vam fer el més difícil, que era posar-nos per davant, baixar l'ambient, fins que li vam donar la volta a nosaltres a l'ambient, no al Sevilla, no al rival. Van ser 2 errors nostres que ens van condemnar, i això és el que hem de fer demà, intentar estar molt ficats al partit, i si ens posem per davant, matar el partit.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Espanyol Atlètic Club de Bilbao, amb l'Espanyol, com dèiem, empatat a 39 punts amb 4 equips més, entre els quals el Llevant, que va guanyar ahir, l'Elx, que va perdre ahir, i el Girona, que ara mateix marca el descens i demà rebrà Montilivi a la Real Societat. Penúltim amb 37 punts i trobem l'Alavés, que avui rep a Mèdic Rosa, a un Barça que és ja campió i ve de celebració. De fet, a la prèvia de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick va parlar ben poc d'aquest partit, tot i que sí que va assegurar que queden objectius per complir, com per exemple arribar a la històrica xifra dels 100 punts. Això sí, sobre les més possibles al·licients per aquest 3 partits, el tècnic alemany va dir que no li importen els objectius individuals, com el Zamora de Joan Garcia, el porter menys golejat, o el Zarra, el màxim golejador espanyol de Ferran Torres.
2: No, perquè per mi, com sempre dic, el més important és l'equip, i tot el que passa individualment és per l'equip, perquè quan l'equip no està jugant al seu nivell, ningú guanya res. Per mi tot va de l'equip, i no he parlat d'això ni amb la plantilla ni amb l'estaf.
0: Un Flick que va confirmar l'acord que hi ha per a la seva renovació. Recordem que té contracte vigent fins al 2027 i hauria pactat amb el Barça un any més, fins al 28, a més d'un altre opcional.
2: És un gran compromís per a nosaltres per treballar més dur aquesta temporada, per tornar a intentar aconseguir el millor nivell de l'equip i també per guanyar títols. És normal pel Barça i sé que tothom té aquest increïble somni de guanyar la Champions. Ho intentarem de nou, això és el que puc dir. I estic agraït amb que m'hagin donat la confiança per treballar aquí alguns anys més.
0: Full about that, they give me the confidence and to work here some years more. D'altra banda, l'entrenador alemany també li van preguntar per la rua de campions de dilluns, home, i per un moment concret en què Lamine Yamal va onejar una bandera palestina.
2: Això normalment no m'agrada. Vaig parlar amb ell i vaig preguntar si volia fer-ho. I és la seva decisió. És suficientment gran, té 18 anys. Crec que nosaltres juguem a futbol i podem veure el que espera la gent de nosaltres. Quan miraves la gent amb llàgrimes als ulls va ser molt emotiu. Estava molt feliç que haguéssim guanyat aquest títol fantàstic per segon any consecutiu. I per això estem aquí. Juguem a futbol per fer feliç a la gent. I això és el primer que hem de fer.
0: En qualsevol cas, i tornant a la part esportiva, Flick també va fer balanç de la temporada posant en valor, per exemple, una millora respecte a l'any passat, principalment als dos últims mesos, l'aspecte defensiu.
2: Estic orgullós perquè estan fent una temporada fantàstica. No hem tingut una temporada fàcil, hem tingut moltes lesions, jugadors clau que no han estat sempre disponibles. És increïble la temporada que han fet, i jo ja vaig dir després del partit, hem millorat molt en els últims dos mesos, i aquesta ha estat també la clau de guanyar aquest títol contra el Madrid, perquè hem jugat a un nivell fantàstic, no només en atac, sinó també en defensa. De moment crec que som l'equip menys golejat, i ningú esperava això a mitja temporada.
0: Avui a 9:45 de la nit, aquest Alavés Barça, vital, com dèiem, per a l'Espanyol i Girona, que tenen dos punts més que l'equip basc. El Girona, com dèiem, jugarà demà a Montilivi contra la Real Societat, començant ja el partit en zona d'ascens, a l'espera també del que passi avui en els partits d'avui. Insistim, ara mateix hi ha 8 equips separats per només 3 punts, que jugaran les dues places que queden per baixar. El Sevilla té 40 punts, i amb 39 hi ha l'Elx i el Llevant, que ja han jugat aquesta jornada, a més de Mallorca, Espanyol i Girona. L'Alavés és penúltim amb 37 punts. Més futbol, anem a acabar la segona federació masculina. N'hem anat parlant, el Terrassa ja pensa en la temporada vinent amb el projecte encapçalat per Oriol Alsina. I en les últimes hores han anunciat diverses baixes, algunes de pes. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: Novetats a la plantilla del Terrassa Futbol Club. El conjunt agarenc ha anunciat els primers jugadors que no continuaran la propera temporada a les ordres d'Oriol Alsina. El primer de tots és Casti, que no continuarà després de dues temporades, com el cas d'Ivan Biarge, que no continuarà la propera temporada després de pràcticament no disposar de minuts, ja que Marcos Pérez és un dels jugadors titulars. Per altra banda, també no continuaran al club després de només una temporada Eric Schouten, John Larrauri, José Mi Castañeda i Álvaro Martín. Qui posa punt i final després de 5 temporades és el davanter canari Aitami, després de ser un dels jugadors que més gols ha marcat en les darreres temporades i també un dels capitans. Per altra banda, Quinten van der Herik, que recordem va patir una greu lesió en el tram final de temporada, tampoc continuarà a la disciplina arenca després de dues temporades. En breu s'anunciaran algunes renovacions, i és que la continuïtat de Mario Domingo està assegurada i també la del porter Marcos Pérez.
0: Gràcies, Miqui. I de Terrassa a Lleida. Fa només dos anys, de fet, que Lleida competia en aquesta segona federació i l'any vinent ho haurà de fer a la Lliga Elite després del segon descens consecutiu. Després d'assegurar la viabilitat de l'entitat, veurem si Jordi Cortés continua liderant el projecte esportiu. Ens omplia des d'1 a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
4: Amb la temporada 25-26 finalitzada aquest passat diumenge, on esportivament parlant el Lleida ha realitzat un curs on ha estat incapaç d'assolir els criteris de competitivitat i d'assumir les exigències futbolístiques que demana la tercera federació, però on s'ha reconduït el lligam social entre l'entitat i la seva afició, el Club Blau té en el seu futur el punt de mira. Ha passat pels estudis d'un entrenador de Lleida, Jordi Cortés, amb qui hem analitzat el que ha estat la temporada a escala esportiva i social i amb qui hem parlat del futur. Toca carregar piles, deia Cortés. Un cop s'hagi fet i el nou rumb de Lleida contacti amb Cortés per compartir sensacions mútues al voltant del futur esportiu del club, tocarà prendre decisions. Per Cortés, acceptar el projecte de liderar la banqueta blava una temporada més passa en part per dissenyar un projecte ambiciós a Lliga Elite.
5: Jo crec que ha de ser un projecte guanyador a Lliga Elite. Hauria de ser un projecte guanyador a Lliga Elite. Vull veure també la manera de treballar de les persones que entrin, perquè al final això et dona el feeling, les sensacions de que les coses es faran bé i aniran bé, que en la parcel·la esportiva tinguem els poders que li pertoquen a un entrenador o a un director esportiu, o si entrés alguna persona a dirigir esportivament, doncs que ens entenguem. Jo crec que ha de passar per aquí, no? I el que sí que tinc clar és que tampoc podem perdre l'essència del que ha set l'equip aquest any.
4: Marcava Cortés com a finals de maig, principis de juny. Les dates per començar a parlar.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet avui també tenim jornada intersemanal entre setmana, aquesta setmana a l'ACB, que va arrencar ahir amb un duel català disputat a Fontajau, que es va acabar enduent el Baxi Manresa 74-79 contra el Bàsquet Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Els gironins van dominar el partit de principi a gairebé final, amb fins a 14 punts d'avantatge en diversos moments del duel, però tres triples consecutius de Bassas i Ubal van capgirar el marcador quan el Girona semblava a punt de tancar la victòria. Livingston barra el triple de l'empat en els últims instants i el Manresa es va endur un triomf difícil d'explicar després del que s'havia vist durant 40 minuts. La derrota encara fa més mal perquè el Girona va perdre també l'average particular després del 93-95 del nou Congost a la primera volta. Moncho Fernández es lamentava de les errades del seu equip.
7: Llançat molt bones seleccions de tiro, però no s'han ficat i no hem estat capaços d'agafar la diferència. Però gràcies a la defensa hem estat viures en el partit està arribar a l'últim quart i els fatídics, no? Últims 4 minuts.
6: El Bàsquet Girona continua ara en desena posició, però el Manresa s'apropa i la lluita per acabar entre els 11 primers es complica.
0: Gràcies, Pau. Avui serà el torn del Barça i del Jaió Post-Lleida. Els veuran en la lluita per la segona plaça, la lliga regular, per afrontar millor els play-offs. Visiten a partir de les 7 de la tarda a la pista del Cue, el Granada, que en cas de derrota avui consumaria el descens a primera FEB. En parlava la prèvia el jugador blaugrana Darío Brizuela.
8: Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia. Es un partido de mucha intensidad, de igualar su nivel físico. Ellos aquí en casa juegan con muchísima energía. Luego también tienen jugadores con mucho talento. Jugar con el mismo sentimiento de urgencia que tienen ellos. Y si hacemos eso, creo que tendremos un partido más de cara.
0: El Barça, que per cert ahir feia oficial a la tirada de Llambes, si li quan acabi aquesta temporada, veurem si ho fa amb un nou títol, d'aquesta Lliga CB que tenim en joc. Avui a 7:45, aquest Granada-Barça. Més enllà del Barça, com dèiem, avui també juga el Jaió Post-Lleida, que encara no té segura de la permanència. Els lleidatans juguen a la pista del Rio Breogán, avui a les 7, demà a Sarton de la Penya, que sisena i té dos partits pendents. Els verdinegres reben a l'Olímpic demà a l'equip que marca el descens, el sisè representant, de fet, de la Federació Catalana de Bàsquet de la CB, el Morabanc Andorra. En Waterpolo avui torna a la Champions masculina per a l'Atlètic Barceloneta, que de moment està fent una lligueta de quarts perfecta, amb 4 victòries en 4 partits. Avui, penúltima jornada, a Belgrat, la cinquena, a la piscina del Novi Beograd, amb l'objectiu de tornar a guanyar per assegurar-se ja la primera plaça del grup de cara a la Final Four de la màxima competició europea. Escoltem l'entrenador del conjunt mariner, Fran Fernández.
9: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
0: Avui a 8:45 aquest Novi Beograd Zodiac Atlètic Barceloneta. De moment, el Barceloneta ha sumat 12 punts, 6 Olympiacos i 3 Novi Beograd i Brescia. En l'última jornada, els mariners tancaran aquesta fase el 20 de maig a Grècia contra Olympiacos, que avui juga a Itàlia contra el Brescia. A l'altre grup, per cert, ja estan classificats matemàticament per a la Final Four el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià, falta també d'una jornada. I encara en waterpolo, el Club Natació Sabadell va escenificar ahir el fi de cicle, tancant tant el primer equip masculí com el femení amb els comiats dels dos entrenadors dels últims anys, Quim Colet i David Palma, respectivament, que hi van compareixer en roda de premsa a Can Llong. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
10: Palma tancarà una exitosa etapa de 9 temporades amb 26 títols i 3 Champions, però desgastat pels nombrosos contratemps dels últims anys que han fet que l'Astralpool perdi l'hegemonia en una època en què el waterpolo femení ha crescut exponencialment.
11: Després de gairebé una dècada, doncs era un bon moment per donar-li un canvi al projecte, no? Bueno, de sàvia nova, no? De renovació i al final és cert que a mi personalment, sobretot les darreres tres últimes temporades, m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions, moltes baixes importants que han fet aquí que costés treure el projecte, no? I el resultat i i hem donat el 100%.
10: Per la seva part, Colet marxa després de 8 anys, havent estat l'entrenador del primer títol europeu de la història del masculí, l'Eurocup del 2022. Una decisió personal i meditada després de tota una vida a les banquetes per dedicar-se en cos i ànima a partir d'ara a la seva acadèmia de waterpolo.
12: Crec que la meva etapa, diguéssim, a les banquetes, de manera regular, amb un equip professional, en què la dedicació a l'estrès, tot el que envolta, diguéssim, la direcció d'un equip professional, doncs, bah, ja en tinc prou, diguéssim. Porto més de 40 anys a nivell professional com a entrenador, i crec que, bueno, que era el moment, per diferents motius, també personals, etcètera, etcètera, doncs de dir, bueno, fins aquí.
10: El recanvi del femení, com va avançar Ràdio Sabadell, serà Enric Arnella, actual membre del cos tècnic, mentre que el masculí sona amb força l'ex-waterpolista i entrenador de l'Echeide, Albert Espanyol.
0: Gràcies, Pau. I en hoquei patins, avui tanquen la temporada del grup nord de la Hoquei Lliga Plata Masculina, l'Oxigen Patiu Club Sant Cugat i el filial del Reus Deportiu, ja sense res en joc tots dos, amb la permanència assegurada i, evidentment, sense opcions d'ascens. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
13: Molt bon dia, Martí. L'Oxigen Patiu Club Sant Cugat Masculí tanca la temporada i ho fa aquest dimecres, avui a les 9 del vespre, rebent el Reus Deportiu B. Els santcuatencs, amb en penúltims, amb un total de 20 punts, s'enfronten amb un conjunt tarragoní que n'en té 27. Per tant, és una oportunitat d'intentar finalitzar en vuitena posició. És un partit avançat de la jornada que tota la seva totalitat es disputarà dissabte amb jornada unificada, però en aquest cas els dos equips no s'hi juguen res. Escoltem la valoració del que ha estat aquesta temporada, una temporada de transició difícil, ho explica el capità Lucas Vicent.
14: L'afrontem des de certa tranquil·litat, ja que no estem en risc de descens com podíem estar fa dues jornades, però sí que és veritat que li donem la importància que ha de tenir el partit, perquè som un equip molt nou. Quan tu comences un projecte nou, com és el cas que hem començat aquest any, sempre l'afrontes a llarga durada. Aleshores, per nosaltres aquest partit forma part del nostre aprenentatge i de créixer com a equip i com a conjunt. Aleshores, li donem la importància que ha de tenir també.
13: Doncs avui, a partir de les 9 del vespre, tancament de temporada a l'Hoquei Lliga Plata Nord pel que fa a l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat s'enfronta al Reus Deportiu B a les 9 del vespre al Pat 2.
0: Gràcies, Joan. I abans d'acabar, parlem de tenis taula. No és la primera vegada que us expliquem l'estreta relació que té aquest esport amb el tractament d'una malaltia com és el Parkinson i les millores que suposa tant físiques com mentals per als pacients que hi juguen. Per això, molts clubs decideixen tenir una secció dedicada als malalts de Parkinson, com és el cas del club tenis taula L'Hospitalet. Mitjans de L'Hospitalet, Anés Rubio.
15: La secció per a persones amb Parkinson del Club Tenis Taula L'Hospitalet va néixer la temporada passada. És, per tant, relativament nova, però la seva creació ha tingut tanta força que en poc temps s'ha consolidat com un dels motors del club. L'última mostra d'aquest fet és el torneig celebrat per l'entitat, una competició que va reunir 48 participants de 8 clubs catalans diferents i que va tenir la novetat de ser primer torneig per equips i en partits de dobles. Ho expliquen dos dels organitzadors, Jaume Pou i Eva Matamoros.
16: I hem fet que a les equips no podien haver jugadors al mateix club, per augmentar aquesta part una miqueta de conèixer-ne, de fer la part social, d'amistat, i llavors ha sigut molt xulo.
17: Jo penso que la intenció també era que ens coneguéssim entre tots més dels que ens coneixem, i la veritat, veure, no, qui, o sigui, trobar qui forma part del teu equip ha sigut maco.
15: Perquè el tenis taula aporta molt des del punt de vista físic, però principalment des del psicològic. Totes les persones que el practiquen destaquen les múltiples millores que experimenten gràcies a aquest esport. Novament, donen la seva visió als organitzadors, Jaume Pou i Eva Matamoros.
16: També el que volem és gent que no ens coneix, fer malalts de Parkinson, que no sap que s'ha tenit de taula i que ve bé, doncs que ens conegui. O algú que veu potser que hem fet un torneig, té un veí que té Parkinson, li diu, i llavors aquest un doble objectiu per la gent que ha vingut i per la gent que està fora.
17: Ho recomano 100%, la veritat, perquè a part de millora física, també millora social, també coneixes a molta gent que també estàs com tu, t'entén perfectament quan tens un bajón o tens un dia dolent.
15: L'experiència del primer torneig per a persones amb Parkinson del Club Tenis Taula L'Hospitalet va ser molt gratificant en tots els àmbits. Sembla clar que tant la secció com la competició tenen garantida la continuïtat.
0: Gràcies, Andrés. Fins aquí l'enjoc. Tornem demà.
10: La xarxa de Ràdio Arenys.
18: Finques Blaumar.
19: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
18: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
19: 93 792 0440.
18: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
19: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
20: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
21: Com pot ser, si sempre feu fotos?
20: Sí, però no són de veritat.
21: I si li regalem un reportatge?
20: Bona idea. A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
21: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
22: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
23: Buena Onda Frankfurt.
22: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
23: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
22: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
23: vermut de 12 a 14:30.
22: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
23: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
24: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu. Segueix-nos a les xarxes socials.
25: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
0: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
0: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contra la immersió.
0: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
0: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
0: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
0: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
6: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades, fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà en molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
8: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
8: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
0: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca, i durant prop de dues hores, a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
9: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per a aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
9: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
0: I és que, tot plegat, ara mateix l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria. No?
0: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva, i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 2:15 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que s'està dient el departament, no arriba enlloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
0: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.

0: i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, per exemple, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
2: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
1: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
3: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
1: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh Bilateral Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola, Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
0: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que, si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
0: L'horitzó temporal per la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués

0: tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
1: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Trio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
5: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
4: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà. UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
6: Durant mitja hora, a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
7: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
6: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
4: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
5: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros, que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
4: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric García.
8: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
9: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
8: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
10: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
11: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
10: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
5: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
4: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
5: La planta generarà 300 quilowatts de potència de d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
4: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellvé, bon dia.
0: Bon dia. El Sonar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
2: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
4: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra i creiem que l'Art Tot ha arrelat i, per tant, per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres, la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
4: I abans dels esports, us expliquem una última hora. Mor la vedette Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
17: En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Ante Tomic no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hayopost Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentre, tècnic del conjunt del Segrià.
18: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem doncs, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
4: Gràcies, Joan Barberà. La informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, una petita pausa i de seguida tornem.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
21: Finques Blaumar.
22: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
21: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
22: 93 792 0440.
21: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
22: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
23: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
24: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
23: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
25: Nou Confort, Lampisteria General.
26: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
25: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
26: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
25: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
26: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
23: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
27: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
28: Segueix-nos a les xarxes socials.
29: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Bon dia, són 2:45.
19: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui, el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
1: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
4: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeja l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
4: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
3: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
4: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
3: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
4: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
3: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
4: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
3: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
4: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
14: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
4: El temps amb Lluismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, al Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
4: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
3: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
4: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
29: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
7: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
1: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant al Penedès com al Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
7: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
4: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C-15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Anna Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
8: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
0: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
4: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
4: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. La USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
10: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
9: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
4: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
12: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
11: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
29: Notícies en xarxa.
4: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
15: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
13: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
16: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
13: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
4: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
17: Hola, Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
18: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
17: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
4: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
3: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
4: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031, són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
20: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
21: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
20: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
29: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Gairebé 3:45, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
3: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
4: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAURI Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
14: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria. No? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
4: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
3: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta. Una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
4: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
19: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
22: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes. I, per tant, hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
19: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
4: Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
24: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
23: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
4: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals. Una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
25: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
26: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
25: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
4: I és moment per a la cultura. amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar. I ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
1: Este año vamos a vivir una edición de, del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
4: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona, el concurs internacional de focs se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
6: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els demés estem veient.
2: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
4: I una nota luctuosa, la vedet Tània Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
3: Nascuda a València, Tània Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
4: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
7: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
8: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
7: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
9: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
7: Demà al Girona que rep la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de dos anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
10: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, es que es pocas, ya lo sé, y siete Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado.
7: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, dos triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt vallesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
29: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Desde el fondo del mar.
29: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
2: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
2: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
2: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
2: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
2: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
2: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
2: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que, com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure... Si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
2: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots, pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, no, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va donar punta a l'altre del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament, per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, el Rajasthan...

0: De la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no? La civilització, no? El sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
1: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
0: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem... Hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
1: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
0: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'imperi romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'imperi romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'imperi romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no? Com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no? El regne xinès.
1: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
0: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no?

0: no entrarem, però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví, i clar, clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu, i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç, incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa a molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de paral·lel al món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
1: sí,
0: no? De
1: sí,
0: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del palau de l'emperador, els eunucs. Que, com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri, i òbviament l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla,
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia. Ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa. I per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va? En una època que es diu els regnes combatents. Va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Vale? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador us sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també us sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú. Els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només... O sigui, això no només existeix a la Xina. Vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors, aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sempre.
1: En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé. Pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història
0: Xina, de la
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà? Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria t'entrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les teves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats?
1: Com
0: a la
1: funciona?
0: Cara, no? Li tires?
1: Els cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus, nòmades a saquejar, etc. Però sobretot, el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre, a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien amb robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del trailer d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. Al final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer. Però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà a Arenys. Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
3: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
1: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 13 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, a Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem les últimes notícies del Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú. Des de l'Associació de Pesca Responsable ens portaran les últimes novetats. Participarem al Campionat de Rem de Llagut Mediterrani anant fins al Maresme. Sabrem com va la campanya del musclo al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui anant fins a Mallorca i parlant dels problemes del Parc Natural de Albufera. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar al nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible que aquest programa tiri endavant, que cada dia fan possible que el vaixell Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda i molt bé. I dimecres i correcuita, cap de setmana i dilluns. Ja s'ha acabat.
1: Això ha sigut molt depriment ara mateix, eh?
2: No, que estic contenta, de veritat. El que passa que fa una estona te'n comentàvem aquí amb un company que m'ha sortit una feina extra que en aquell moment, saps que hi ha moments que dius que sí a una cosa i després quan tu repenses dius ai, per què he dit que sí tan aviat sense pensar? Doncs això és el que m'ha passat i tinc la bajona de que ara ja m'ho he pensat.
1: No passa res.
2: Ja. I dic que sí.
1: Aquest matí a primera hora estaves visitant el mar. Com estava el mar avui?
2: Super tranquil.
1: Sembla una piscineta, eh?
2: Sí, fresqueta l'aigua, però piscina, eh?
1: Sí, sí, perquè jo hi he passat per Arran de Mar i era piscina, comparat amb ahir, que estava més mogudet. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, com diu la Sílvia, de dimecres. Aquí, ahir, ja ho sabeu, va ploure i avui fa una mica de vent, però, bueno, fa solet, està bé. El vent que te despentina una mica, però, bueno, de vegades ja toca.
1: Que profunda, això, eh? Ha estat molt profunda. La Sílvia i jo parlant de mar i tu despentinar-se pel vent. Ni que sí, ja està.
3: Sí, sí.
1: Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, a prop de bé. Jo calculava l'altre dia que l'any passat, a les altures on ens trobem de mes de maig, ja havia fet unes quantes banyades, bastantes més que no aquest any.
1: Perquè estava més calenta l'aigua. Bàsicament perquè a l'hivern va fer més calor. Vull dir, aquest hivern ha sigut més fred i, per tant, l'aigua del mar estava més calenta, però un guany està fresqueta i, a part, el mes de maig, que diguem, no està fent un mes de maig tòrrid de 30 graus.
4: No acompanya. Aquí cada tarda tenim tempesta, núvols, fresqueta... Vull dir, no. Aviam si quan torni d'aquí una setmaneta i pico comença a fer una miqueta de bon temps, perquè ja tinc ganes de posar-me les ulleres i anar a veure coses a sota l'aigua.
1: De fer-ho ja ho pots fer, eh? Però ja et dic jo que encara
4: ja,
1: està...
4: Ja, però no... No toca.
1: El tema positiu de tot això és que aquí a la Costa Daurada, a Tarragona, aquesta època, l'any passat, hi havia moltes meduses, però una animalada, una barbaritat. I enguany, de moment, no n'hi ha cap una, ni una, toquem fusta, ja sabem que això és cíclic, però l'any passat hi havia moltes meduses. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Molt bé. Mira, Marina, m'acabes de desbloquejar un record de l'any passat, perquè, clar, suposo que per proximitat, però aquí al Garraf també va haver una allau de meduses que hi havia alguns dies que era impressionant. I de moment també està tranquil aquest tema. Ja veurem com evoluciona ara quan arribi la calor.
1: Veurem com evoluciona. Esperem que no n'hi hagi tantes com l'any passat, almenys. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda. Bé. Home, mira, m'heu desanimat una mica, eh? M'heu dit que l'aigua del mar està freda.
1: Però si tu fins ara no t'hi fiques, vull dir, què més et dona?
6: Però és que ara em venia de gust banyar-me el mes de maig. Però, ara m'heu dit, Oriol, que està freda, ja no ho faré.
1: No, de poder-ho fer ho pots fer.
2: I una cosa, que te fiques, i només és el primer moment, després ja el cos t'acostuma, eh?
6: Clar, per això, per això jo ja estava animat.
2: Els primers però... tres quarts d'hora, després ja...
6: tres quarts d'hora. No, és que si, si vosaltres em dieu que està freda, jo em retiro, no, no em banyo encara.
1: Posa un pauet i ja ho comproves tu mateix.
2: Volíem el vídeo, la Marina i jo.
1: Mig dit, sí.
6: Mig dit, volíem el petit.
1: Sí, sí, ja et gelaràs amb això. Vinga, va, deixem l'aigua del mar, anem a començar el programa d'avui, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que els regatistes del Club Nàutic Vela Palamós guanyen la Lliga BBVA Escolar. Sergi.
2: Doncs sí, s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga Escolar de Vela. Aquest cap de setmana s'ha fet la competició final d'aquesta temporada, 25-26, al Port Olímpic de Barcelona, amb la participació dels clubs de regatistes d'arreu de Catalunya. L'entitat palamosina ja ha pres part en dues tripulacions, sota la supervisió de l'entrenador Marc Palomares. La primera tripulació estava formada per Raúl Oréndez i Nora Serra, i la segona per Gil Rosselló i Genís Mas. La jornada va tenir unes bones condicions per navegar amb un vent de entre 7 i 12 nusos. Les dues embarcacions del Nàutic

0: limita només el que fas al mar, sinó també el que fas al terra. És un esport que t'ensenya a ser responsable. És el teu material, ets tu de qui s'han de cuidar, no són els pares que t'han de recollir les coses. És el teu barco, tu l'has de netejar, tu has d'estar segur que tot estigui en ordre, si alguna cosa està malament és tu qui ha de demanar que se la poden reparar. És un esport que t'ensenya ja de ben petit a ser responsable del que tu fas i de les teves coses.
1: La Lliga Blava Escolar és un projecte que busca apropar la vela a l'àmbit educatiu i fomentar valors com el treball en equip, el respecte al medi ambient i l'autonomia entre els infants de primària. Aquesta edició hi han participat una vintena de clubs. En la classificació final, el Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós s'ha alçat en primera posició amb el triomf per davant del Club Nàutic Sitges i del Club Vela Blanes.
2: El cicle Mirades Blaves donarà el tret de sortida al Festival Portal Blau 2026.
1: Doncs sí, la conferència La dignitat humana en temps de violència i incertesa estrenarà el cicle de Mirades Blaves d'aquest Portal Blau 2026 i serà aquest dissabte, dia 16, a les 6 de la tarda, a l'Alfolí de la Sal de l'Escala. La conducció anirà a càrrec de Carles Duarte, que dialogarà amb Francesc Torralba, dos referents del pensament contemporani. Escoltem precisament en Carles Duarte.
3: La dignitat humana fa referència al respecte i al coneixement que de l'altre nosaltres necessitem tenir per disposar d'una vida completa, d'una vida amb sentit. No? I ho farem, en parlarem, amb un dels homes més savis que té aquest país, que és Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, un home, un assagista, un home d'una gran qualitat en tots els sentits, no?
1: Mirades Blaves incorpora al Portal Blau un espai de reflexió sobre els reptes ètics del present, donant eines cap a aquest pensament crític. Les entrades per al cicle a aquest acte estan esgotades, igualment que per la conferència de la historiadora Caral Soler, Les dones durant la Guerra Civil, que serà el dia 26 de juny. Sí que queden entrades pel debat sobre la relació entre humanitat i tecnologia amb Jordi Pigem i Juan García del Muro el 26 de setembre i de la conferència de la neuròloga Yolanda Silva sobre la prevenció del tractament de l'ictus del 17 d'octubre, que tancarà el Festival Portal Blau d'enguany. Totes aquestes activitats seran en elements patrimonials escalencs.
2: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Sant Jaume d'Enveja crearà un centre d'interpretació de l'arròs. Ho farà en uns antics magatzems que la Càmera Arrossera del Montsià ha cedit a l'Ajuntament, una sessió que s'ha formalitzat amb la signatura d'un conveni aquest dimarts, Cel.
4: Així és, Marina, l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, ha explicat que el centre es complementarà amb la donació del primer molí de la cooperativa local per part de la família Xerta Llorac.
5: La Càmera Arrossera mos cedeix dos magatzems que ells tenien i nosaltres el que farem serà habilitar-los per a poder fer pues, això, el que he dit abans, no? El centre d'interpretació de l'arròs. Tenim també la donació d'una altra família, de Xerta Llorac, que ens donen el molí, el primer molí que tenia la cooperativa. Ells van comprar els magatzems i en el magatzem de la cooperativa estava el molí i allí es va quedar. I ara ja li volem donar-li un ús.
4: La voluntat és fer un homenatge a tots aquells que van fer possible el creixement de la cooperativa, així com la seva fusió amb la Càmera Arrossera del Montsià, destacant el paper d'Alfonso Xerta.
5: Té que ser també una mica un homenatge de cara a aquelles persones que van fer possible que Sant Jaume es creixés, que es creés la cooperativa, després la fusió en la Càmera, i a partir d'aquí una de les persones molt importants en aquesta fusió i en la història de la cooperativa, a part dels fundadors, és la figura d'Alfonso Xerta.
4: El president de la Càmera Arrossera del Montsià, Àlex Morales, ha afirmat que este és un projecte que no només recordarà els orígens de Sant Jaume d'Enveja, sinó que també donarà vida al poble.
6: Ja jo penso que és un projecte molt positiu i que donarà molta vida al poble i també doncs, tindrà una manera de poder explicar la història de l'arròs i també la història de la cooperativa. No puc pensar en un lloc millor per a fer aquest centre, perquè al final estem rodejats d'arrossars i de cultura de l'arròs, i que jo crec que serà un centre que té que tindre èxit sí o sí.
4: La vídua d'Alfonso Xerta, Maria Cinta Gisbert, ha agraït que es posi en valor la tasca i contribució del seu difunt marit en el creixement de Sant Jaume d'Enveja. A més, el futur centre d'interpretació de l'arròs posarà el nom d'Alfonso Xerta a la sala polivalent.
2: Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la Confederació

0: Federació Hidrogràfica de l'Ebre no avisa a temps de crescudes programades.
1: Les empreses nàutiques i turístiques del tram català de l'Ebre, especialment les dedicades a la navegació de piragües i caiacs, han exigit a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa, Ribarroja d'Ebre i Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre, que les aplega, ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada d'este dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu, fins a 1.500 metres cúbics per segon. A més, alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques.

0: aturada a les costes del Garraf. L'associació Alites, dedicada a la preservació i conservació del medi natural amb seu a Canyelles, ha posat de manifest el mal estat amb què es troben les basses del Mas de l'Artís, al terme de Vilanova i la Geltrú. Unes basses que haurien de servir de refugi als amfibis del parc del Garraf i garantir així la biodiversitat d'aquests espais protegits. Carla.
1: Doncs sí, la bassa es va construir l'any 2013, però poc té a veure amb l'estat en què es troba avui 13 anys després. Des de l'associació Alites de Canyelles han volgut denunciar que en tots aquests anys no hi ha hagut manteniment i que la bassa, ubicada dins del parc del Garraf, en una zona protegida per la xarxa Natura 2000, presenta un evident estat de deteriorament que fa que no compleixi la funció de retenir aigua en un entorn amb escassos punts d'aigua necessaris per a la reproducció d'amfibis. Ens ho explica Tomàs Pulido, de l'associació Alites.
2: Aquesta bassa la vam construir per, diguéssim, iniciativa nostra. El parc es va posar i ho va fer el 2013. És una bassa que ha funcionat molt bé, però el problema és que no ha tingut cap tipus de manteniment i ja veieu com està totalment deixada. La xarxa ha sigut estripada pels senglars, han entrat, han fet molt bé la lona, que era la que feia d'impermeabilització, perquè aquí tenim la problemàtica del Garraf, que tot és molt càrstic i quan plou s'infiltra tota l'aigua.
1: En un altre punt del parc, al fons de les Oliveres, hi ha una altra bassa que tampoc compleix la seva funció. Aquesta té 6 anys i des de l'associació Alites, de fet, afirmen que no ha acabat de funcionar mai perquè no aguanta l'aigua i en denuncien també la manca de manteniment. Que aquestes basses no estiguin en condicions alerten posa en risc la reproducció d'amfibis de la zona, però també d'altres animals que depenen d'elles per hidratar-se.
2: Hi ha amfibis que s'han estat reproduint aquí durant tot el temps que ha estat aquí, que sigui la granota verda, el gripau corredor, el gripauet, el tòtil, i amb l'altra base la salamandra. Bàsicament la salamandra és diguéssim, la bandera que tenim aquí, perquè és un lloc dels més, diguéssim, cap al sud, que es reprodueix la salamandra de Catalunya, i hi ha una comunitat de salamandra tremenda, però no té on reproduir-se.
1: L'associació Alites ho ha denunciat a la Fiscalia de Medi Ambient 3 cops en els darrers 3 anys i afirmen tenir la resolució que s'ha de solucionar aquesta problemàtica, però lamenten que passin els anys i que ningú, diuen, mou en fitxa.
2: No hauria de ser jo, hauria de ser la mateixa Diputació o el Parc el que fes aquest acte. Però al final el que està passant és que, per el que em diuen, jo, no és una cosa que jo he estat sobre amb les converses, que la propietat no dona permís per fer el manteniment. Llavors jo em quedo com molt garratibat, és a dir, ha donat el permís per construir unes basses i no dona permís per fer el manteniment, per poder-les conservar. Llavors estem fent com un atemptat contra la natura. Llavors al final em vaig decidir anar a Fiscalia del Medi Ambient i posar-lo sobre la taula i explicar el que estava passant.
1: Des del Parc del Garraf, gestionat per la Diputació de Barcelona, han declinat fer declaracions atès que és un assumpte, diuen, sota investigació. Mentrestant, en alguna ocasió des de l'entitat, amb l'aval corresponent dels agents rurals i aprofitant alguns tolls d'aigua que s'han creat, han acabat traslladant les larves de salamandres a altres indrets amb aigua per garantir que puguin sobreviure.
0: Anem ara fins les costes del Maresme. 2 joves aranyencs volen crear una colla castellera a Arenys de Mar. Sota el nom dels Bailets de Cinera han fet una crida a les xarxes socials per sumar membres al col·lectiu i apunten el dissabte que ve per fer el primer assaig a la platja del Cavalló. L'objectiu seria fer un pilar de 4 per les festes majors d'aquest estiu, Oriol.
3: Exacte, Marina. Aquí ens hauries d'ajudar una mica, eh? Tu que tens tradició castellera, segur que algun bon consell els podries donar. Mira, la iniciativa neix quan 2 joves d'Arenys, Aran Gasó i un amic, s'animen a crear una colla d'aficionats als castells aquí a Arenys de Mar. Al veure que la proposta tenia una molt bona rebuda dins del seu cercle, van decidir obrir un compte a Instagram amb el nom de Bailets de Cinera. Des d'aquest espai, els darrers dies han estat fent una crida via xarxes socials perquè tothom que tingui interès pugui formar a part. Per Gasó, els castells et poden canviar la vida, com li ha passat a ell, i aquesta és la principal motivació per tirar endavant amb el projecte.
4: Com amb un amic, vam començar com amb la broma de, va, un dia fem castells, ha-ha-ha-ha, i, en plan, vam anar com comentant la broma, vam veure que hi haurien com 4 o 5 persones més que se'ns animaven, i vam dir, doncs, provem a fer una crida, a veure qui se'ns anima. De fet, la idea original era fer com el que se'n diu a la zona sud de Catalunya una colla d'aficionats, que són 4 persones que sense massa voluntat s'ajunten i fan castells, doncs, pels riures, i d'aquí va sortir i després de cop vam veure com que la gent tenia certa rebuda dins del poble amb la crida per xarxes socials, sobretot amb la crida per xarxes socials, i la broma es va anar fent gran fins que ara és menys broma.
3: Actualment el projecte es troba en una fase embrionària i el següent és trobar-se en un assaig que ja té dia i lloc el pròxim dissabte a la platja del Cavalló. L'objectiu a curt termini és aconseguir fer un pilar de 4 en alguna de les dues festes majors que celebra el municipi d'Arenys a l'estiu.
4: De moment la idea és reunir-nos el que som. De moment tenim canalla, tenim gent que sap pujar una mica de Mataró, i la idea és intentar començar a preparar el que podria ser un pilar de 4 per plantar-lo algun dia a la placeta i doncs, fer xivarri. I a veure qui s'apunta, perquè és que és molt més divertit del que la gent es creu. Perquè, com a exemple, no t'atrapa, sinó fas molta pinya. La manera en la que coneixes gent quan fas castells és una altra totalment radical.
3: Gasó assegura que tothom és benvingut a formar part de la colla i recorda que no hi ha cap requisit per ser casteller, ni l'edat ni la condició física, i apunta que a la pinya sempre es necessiten braços i cames.
4: Tothom pot participar. Per mi és la gran part xula dels castells, que des del més petit, el més alt, el més vell, tothom té el seu lloc a la pinya, tothom té el seu lloc. La gent es pensa que tothom puja tot, els castells són només pujar, la pinya és la part més important.
3: Per l'assaig cal portar uns texans, una camisa i, en cas que en tinguin, doncs una faixa. Les persones interessades es poden posar en contacte amb ells a través del seu compte d'Instagram.
0: Aquest dijous és l'últim dia per inscriure's a la 13a edició del concurs Espais Florits de l'Arenys de Flors, que se celebrarà el pròxim 30 i 31 de maig.
3: Exacte, aquesta nova edició manté les tres categories: particulars, carrers i comunitats de veïns, i finalment comerciants. L'únic requisit per participar és engalanar i decorar els diversos espais per tal que l'ornamentació estigui visible durant tot el cap de setmana de l'Arenys de Flors, tant dissabte com diumenge. El jurat serà popular, format per 10 persones anònimes vinculades al món cultural d'Arenys de Mar, i puntuaran segons un conjunt de criteris com l'originalitat, l'impacte visual, la composició, la qualitat artística, també el disseny i l'harmonia. Hi haurà 3 premiats per cada categoria, amb 300, 200 i 100 euros respectivament. Com sempre, els participants d'aquest concurs es complementen amb la resta d'espais florits que hi haurà per aquesta nova edició de l'Arenys de Flors.
0: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona invertirà més de 770.000 euros, no milions, ho direm bé, en una nova planta fotovoltaica que s'ubicarà a sobre de les cobertes dels tinglados 1, 2, 3 i 4 del Moll de Costa. La planta generarà 300 quilowatts de potència d'electricitat verda que serviran per cobrir part de la demanda energètica del recinte portuari. L'autoritat portuària està licitant la instal·lació d'aquesta planta, que està cofinançada pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional. Els treballs s'executaran en un període de 4 mesos des de l'inici d'obres. Amb la nova planta, Port de Tarragona superarà el 1 milió de megawatts de potència d'electricitat autogenerada. La planta fotovoltaica s'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels 4 tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. En total s'instal·laran 708 mòduls fotovoltaics. N'hi haurà 165 als tinglados 1 i 4 i 189 als tinglados 2 i 3. Per reduir pes de la càrrega estructural de la planta i garantir la seguretat i estabilitat dels edificis, es col·locaran mòduls fotovoltaics ultralleugers. Actualment hi ha instal·lacions fotovoltaiques al refugi 1 i 2 del Moll de Costa, a l'edifici administratiu de l'autoritat portuària, a l'edifici del Club de Rem, al punt de control fronterer al seu pas de l'agència tributària, al centre d'acreditacions, a les pèrgoles de l'aparcament de la terminal de creuers i a l'edifici de la policia portuària. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
5: Bona tarda. Continua aquesta situació dominada per vents molt variables en funció del tram de costa on estiguem. De fet, al sud del Cap de Salou continuarà bufant al llarg d'aquesta tarda el vent de dalt, vent de mestral, no gaire intens, però sí que continuarà sent més ressec amb una pujada de temperatura. I, en canvi, al nord del Barcelonès, el vent que s'imposarà serà el de xaloc o llevant, especialment al Golf de Roses, també cap al Cap de Begur, una mica més reforçat de vents marítims, com dèiem. Això també farà que estigui una mica remenada la costa. Estarem parlant de maró a gran part del litoral i amb ruixats que aniran caient aproximadament de la desembocadura de la Tordera cap al nord, cap al sud, més clarianes. Hem vist el dijous vents al matí una mica més accentuats de ponent, que durant la tarda s'imposaran fins i tot una mica més, aproximadament a la costa barcelonina i la Daurada. En canvi, a la Costa Brava, un altre món. Núvols, vent de xaloc i ruixats que aniran caient al llarg del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. A aquesta hora repassarem dues incidències. Per una banda, a la ciutat de Barcelona, a la ronda litoral a tocar del nus de la Trinitat, i tenim un accident. Només hi ha un carril obert, en sentit Besòs. Això suposa aturades de 6, gairebé 7 quilòmetres entre el Fòrum i aquest nus de la Trinitat, arribant a Bon Pastor. Per tant, problemes avui a la ronda litoral en sentit Besòs, com et deies, a causa d'un accident que provoca cua de gairebé uns 7 quilòmetres. També veiem problemes a l'autopista AP7 al tram de Parets del Vallès. Alguna incidència s'hi ha produït, no sabem exactament què és el que hi passa, però sí que veiem les aturades que no tocarien a aquesta hora de la tarda. Són retencions de més de 4 quilòmetres, com et deia, a l'autopista AP7, entre Mollet i Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran Demà.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Fem la primera aturada del dia al Garraf, en concret al port de Vilanova, per conèixer tota l'actualitat del Club Nàutic Vilanova, ara que ja han arribat a la primavera i al bon temps. Carla.
2: Doncs sí, Marina, avui tornem a parlar amb en Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, per repassar com està vivint el club aquests mesos i quines activitats són les que tenen programades per als propers mesos que venen, ara que ha començat el bon temps. Bon dia, Tete, gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
2: Bé, primer de tot, parlem del bon temps que ha arribat. Quin ambient es respira aquests dies al club entre socis, visitants, tots els que esteu per allà?
3: Bueno, la veritat és que ara ja comencen els mesos, podem dir, més forts de la temporada. Tenim un maig i juny plegat d'activitats i de campionats fora del club també pels nostres equips de regata. Hem començat ja fa un mes i escaig, hem començat amb les activitats de vela escolar, vull dir que podíem dir que cada dia tenim activitat al club.
2: I podem dir que hi ha moltes ganes, no, també?
3: Sí. A veure com aguantem aquests dos mesos, però bueno, en un principi creiem que ho tenim tot ja més o menys enllestit i bueno, i ara ja només és anar tancant caps de setmana i anar realitzant totes les activitats previstes i endavant, i esperar l'estiu.
2: Sí, perquè, de fet, l'última vegada que vam parlar, que ja deu fer un parell de mesos, va ser just aquella època que vam encadenar un munt de temporals de mar, que suposo que això us va afectar molt, no?, a nivell d'activitats.
3: Sí, la veritat és que sí, ha sigut un hivern bastant dur, però bueno, la veritat és que al final sí que és veritat que hem tingut que anul·lar alguna activitat, alguna competició, però bueno, en general ha estat un bon inici, un bon trimestre, perquè al final l'assistència i la participació l'hem mantingut, no? I llavors al final, bueno, són coses de la mar, no? Vull dir, tindrà millor o pitjor temps, però bueno, la gent respon igual, la gent ha respost igual, i això és molt important.
2: Bé, doncs sí, la implicació de la gent s'ha vist intacta i ja és una victòria amb el temps que hem tingut, amb aquesta estació que hem passat tan dura. Aviam, anem a entrar una miqueta amb el tema, sobretot el que a mi m'interessava més xerrar avui amb tu, que és quines novetats porteu ara, de cara a aquesta primavera i aquest inici d'estiu?
3: Doncs mira, aquest cap de setmana de 16 i 17 de maig, el 16 tenim una regata social de creuers, el 17 tenim una immersió de submarinisme, aquest cap de setmana encara és tranquil. El segon cap de setmana, 22, 23 i 24, ja tenim la Copa d'Espanya i Campionat de Catalunya de catamarans. Vale? Són dos campionats que es fan, un campionat nacional i l'autonòmic, es fan a les mateixes dates i som els organitzadors. El 30 i 31 tenim una altra regata de creuers que anem fins a Tarragona, amb una travessa a Tarragona, i després ja comencem amb la Columbretes. El juny, primer cap de setmana tenim la Columbretes, el segon cap de setmana tenim el Campionat de Catalunya per equips d'Òptimis, el tercer cap de setmana tenim la regata Accio, que és la regata de final de temporada que organitza la classe Òptimis cada any aquí a Catalunya. Vull dir que realment tenim 4 o 5 setmanes que no pararem.
2: Sí, ja ho veig. Sí. I, escolta'm, aquest campionat d'Espanya i Catalunya que m'estàs explicant de catamarà, no sé si heu preparat alguna coseta especial tenint en compte la magnitud de l'esdeveniment.
3: Bueno, sí, a nivell logístic, clar, són campionats en què sempre necessitem suport, no? I la veritat és que, bueno, hem contactat amb l'Ajuntament pel tema de les zones blaves. La veritat és que l'Ajuntament, com sempre, com en les darreres èpoques, sempre s'hi ha bé i sempre ens ajuda amb el que pot, perquè al final tampoc tots dins del club no hi caben. I, bueno, en principi em sembla que ara estem sobre els 25-30 participants, esperem que s'inscriguin més, però la veritat és que és un campionat molt, molt vistós, no? Perquè al final són catamarans, no? que són barcos molt ràpids, molt vistosos de veure navegar, i, bueno, la veritat és que amb moltes ganes de que estiguin aquí ja i poder tindre uns bons dies i una bona amiga que ens acompanyi la meteo i que puguem fer totes les proves programades.
2: Sí, tant de bo. Això de la meteo li preguntarem al nostre company, en Sergi, que és l'especialista. Què et anava a dir? A nivell de... Entenc que en una competició així també la participació dels socis és important, no? A nivell, el que parlaves de logística, a nivell d'organització, tot aquest tema.
3: Bueno, la veritat és que al final socis que hi participin en aquest tipus de campionats n'hi ha pocs, en vella lleugera, però sí que és veritat que necessitem la seva implicació, no? o almenys la seva comprensió, perquè al final durant 3 dies tenim mig club ocupat. No? La veritat és que el tema de poder utilitzar la zona blava que hi ha davant de les nostres instal·lacions també ens permet certa tranquil·litat amb els socis, no? Perquè no veuen omplert les places de pàrquing, no veuen omplert tota la zona de central, el moll central del club. Però la veritat és que bueno, tenim un soci molt actiu en totes les activitats i quan es fan activitats d'aquestes, la veritat és que la majoria de socis ho tenen molt assumit i col·laboren de molt bon grat, no? Perquè entenen que, bueno, que al final és la finalitat del nostre club, no? Generar activitat esportiva i que cada vegada el club, bueno, pues tingui més projecció.
2: A nivell d'aquesta participació dels socis, aquest treball social que també feu vosaltres, sé que moltes vegades organitzeu, per exemple, sobretot a l'hivern, no? Alguns cursos, algunes activitats més de caire social. No sé, en aquest aspecte, què teniu preparat ara?
3: Mira, ara de xerrades, el 23, precisament, el 23, que coincideix amb la Copa d'Espanya, tenim una xerrada que és la física aplicada a les embarcacions a vela, que justament és una xerrada que dona un dels nostres socis. Durant tot l'any intentem complementar l'activitat esportiva amb activitat més de caire formatiu, no? Hem fet un curs de meteorologia amb l'Enric Agut, que la veritat és que funciona molt bé. De fet, ja és el segon curs que fem perquè ens vam quedar, hi havia més demanda que oferta. Hem tingut que fer un segon curs aquest any. Vull dir que sempre intentem fer coses, no? Intentar no perdre aquest caire formatiu i que el soci se'n pugui aprofitar. De cara a setembre, al juliol, llavors sí que és veritat que fem una mica de parón perquè hi ha molta gent, molts socis que marxen fora, però de cara a setembre també estem acabant d'ultimar també un programa de més xerrades i esperem poder implementar-ho en breu i que hi aparegui els nostres calendaris. Però bueno, és qüestió, tenim molt clar aquí al club que sempre és qüestió de fer coses, no? De fer moltes coses, perquè al final amb un port, amb un club han de passar coses, que per això no? és la nostra raó de ser, vaja.
2: Correcte. I per la gent que vulgui participar d'aquestes activitats de caire social o les activitats esportives, no? Tots aquests tornejos, aquesta llista interminable de tornejos i regates que teniu preparades ara, com ho ha de fer en cas de que algú es vulgui apuntar?
3: Bueno, en tema, per exemple, de la regata de creuers, que és una de les seccions que tenim més actives i en les que participen, em sembla que l'any passat vam tancar amb una mitja de 35-40 barcos de mitja, no? en cada una de les proves que vam realitzar. La veritat és que són activitats que són obertes és tant pels socis com per barcos que puguin vindre de fora, no? De fet, quasi vam arribar a una vintena d'embarcacions que han participat en alguna de les nostres regates i que no són d'aquí, no? Parlant de regates socials, després de les regates importants, la 100 milles, per exemple, és una de les regates amb més participació de tot el circuit català. Em sembla que aquest any vam arribar a les 60 i pico embarcacions. Vull dir que queda clar que venen moltes embarcacions de fora. No? En aquest sentit, jo crec que som un club molt obert. Intentem ser un club molt obert. Totes les regates, totes les activitats esportives tenen a través de la web una inscripció, un procés d'inscripció. Llavors, la gent que té embarcació i vol participar, l'únic que ha de fer és entrar a la web i inscriure's en la regata que estigui interessant. No? Vull dir, em sembla que ja les tenim totes publicades i simplement és escollir la regata i fer el tràmit. Com sempre és el mateix, normalment la gent que hi participa ja ho té molt per la mà. No? Amb els concursos de pesca sí que ho tenim... No és que ho tinguem tancat a només els socis, però sí que és veritat que la majoria de participació només és de socis. I en tema de submarinisme, per exemple, també per fer-ho atractiu a gent que pugui vindre de fora, tenim una figura que és l'usuari de submarinisme, no? Que tu pagues una quota a l'any i llavors tu pots vindre a participar en totes les activitats de submarinisme que fem. Vull dir que intentem Està clar que és un servei important al soci, però també no ens oblidem mai de que estem en un entorn i de que a poc a poc ens hem d'anar introduint. No? I aquesta és la finalitat de les activitats, que també pugui vindre gent de fora, que ho provi, que vegi que en el club s'hi està bé i que bueno, a poc a poc es vagin, no? Es vagin vinculant a la nostra entitat.
2: Igualment, Vilanova està creixent molt els últims anys, està arribant molta gent d'altres països, d'altres zones de Catalunya. Entenc que tot el que m'estàs explicant també demostra que potser s'haurien de plantejar fer-se socis del Club Nàutic si són practicants d'aquest tipus d'activitats, perquè podrien treure el màxim profit, no?, de tot el que es fa a nivell de mar aquí a Vilanova.
3: Sí, la veritat és que a nivell català en aquests moments som un dels clubs més actius i amb més activitat. Això no hi ha dubte. Justament el divendres passat vam tindre unes jornades de l'ACPET i vam tindre que fer quatre números perquè havíem que fer una presentació i vèiem que a nivell social només el 24% dels socis són de Vilanova ciutat. Vale? Això hi ha qui ho pot veure com algú positiu i hi haurà qui ho vegi com algú negatiu, no? Però bueno, és la nostra realitat. Però a l'hora d'analitzar la gent que passa per l'àrea esportiva, que l'any passat van ser quasi 3.000 persones, no? 3.000 usuaris, ens adonem compte que el 50% era gent de Vilanova. Vull dir que al final l'àrea esportiva, les activitats esportives, som molt conscients que ens estan ajudant, no? a trencar aquest, diguem-ne, entre cometes, aquest mur, no?, que sempre hi ha hagut, no? Perquè som elitistes, perquè som de fora, perquè som... Bueno, potser és, no? som molta gent pensa en aquestes característiques quan pensa en el clonoti, però estem fent un esforç molt important per trencar aquests, no? aquests tòpics i obrir-nos al màxim a la ciutadania. Al final, som un club privat, com tots els clubs, i hi ha uns límits, però bueno, intentem col·laborar al màxim amb el que és el nostre entorn. No? Fa dues setmanes vam estar col·laborant amb un campionat d'Espanya de Padel Surf, no? que va organitzar la Federació de Surf i l'Ajuntament. Doncs, bueno, vam posar el nostre granet. Intentem col·laborar amb el grup de bogadors que tenen les barques aquí i cada any els hi organitzem, els ajudem a organitzar una trobada que fan. Bueno, a poc a poc, no? Vull dir, anem omplint el vas. Però sí que és veritat que tota aquella gent que li crida al mar o que li criden les activitats, no?, que es poden fer al mar, la veritat és que Vilanova és un punt de sortida ideal. Vull dir que si algú s'està pensant, no?, en comprar-se una barqueta o llogar una marre o millor que aquí, no estarà a cap lloc.
2: Jo estic molt d'acord amb tu, eh? Millor que aquí a pocs llocs. Potser els meus companys ara em miren malament, que ells ja ho sabem, no? La gent d'Arenys, la gent del Delta, potser em miren una mica malament, però aquí una és molt nostrada, de Vilanova. Bé, Tete, jo crec que em quedo amb aquest missatge últim que ens has donat i ho deixarem aquí. Si no hi ha cap coseta que digués, hosti, m'he oblidat de comentar tal activitat, tal cosa que farem.
3: Bueno, en principi és que en tenim tantes que... Però bueno, jo diria que més o menys a nivell social també tenim el 24, el Tots al Mar, no? que és una jornada que organitzem des de fa molts anys, que intentem que els socis vinguin, surtin a l'aigua, no? Els obliguem, mentre cometes una mica, a sortir a l'aigua i els hi regalem... Hi ha anys que regalem una tovallola, hi ha anys que regalem una bossa de platja. Al juny també, el 22, tenim una activitat molt xula, que és un concurs de pesca per nens i dones, que intentem, bueno, a poc a poc estem intentant que cada any tingui més participació. Llavors, bueno, es treu els nens a pescar, després se'ls fa un dinar i, bueno, són aquelles activitats que a poc a poc esperem que vagin tinguent recorregut i que ens ajudin per un costat a omplir la vessant social del club i per l'altre que a poc a poc pugui anar venint gent de fora.
2: Sí, està clar, i a mi em sembla molt interessant, una activitat com aquesta, precisament no? Que a vegades la pesca... Ostres, jo vaig a pescar des que era bastant petita, perquè vinc de família de pescadors, i sempre era un entorn, bueno, molt masculinitzat, i que sempre costava bastant trobar un espai per desenvolupar-se, no? I a mi aquesta activitat, en particular aquesta activitat, em sembla molt, molt, molt interessant. Res, Tete, no et pregunto sobre si ens hem deixat res més, perquè jo tinc la sensació que cada vegada que et pregunti em sortiràs amb una activitat més.
3: Segurament, segurament.
2: Ja ho deixem segurament. Em sembla a mi millor en que entrin a la web del Club Nàutic Vilanova, que allà podran trobar tot el que teniu programat. Potser són 10 minuts de lectura, però ho podran trobar tot, amb tota la informació detallada. Ja només em queda agrair-te que ens hagis acompanyat una estoneta avui.
3: Molt bé, a vosaltres per, bueno, per donar-nos visibilitat. Gràcies.
2: Vinga, fins la propera.
3: Fins la propera.
0: Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
1: Deixem de costat els clubs nàutics i anem a pescar. Avui amb els companys de Pesca Responsable volem parar atenció just en aquesta època on estem, a la primavera, i com això ens fa plantejar les nostres jornades de pesca, Sergi.
4: Doncs sí, Marina, una estació prou particular, també a mar, sobretot més i pels comportaments dels peixos. Bona tarda, Fede. Ens has preparat uns consells, però primer volem posar tot plegat en context. Per què hem d'estar més atents en aquesta època, just a la primavera?
5: Bona tarda a tots. Doncs bé, perquè, bueno, doncs, com tu has dit, passen coses, no? Hi ha molts dels peixos, doncs, que pesquem, que en aquesta època, no vol dir que tots ho facin, en aquesta època, doncs, tenen les seves fases de reproducció, vale? I això és important, i ara ho posarem una mica en context, no? La pesca en general, essencialment, doncs, de la tamanin, de la comercial, doncs, sempre ha buscat per accedir als peixos als moments on els peixos es concentren, ¿sabes? Els peixos es concentren per diferents motius. Normalment, per reproduir-se, per alimentar-se o per migrar, no? Clar, aquesta gradació en fidelitat reproductiva, doncs, hem de tindre cura, vale? I per tant, doncs, en aquesta època de reproducció, els peixos que s'agrupen, doncs, poden ser més vulnerables, vale? I fins i tot de vegades més previsibles, es concentren en zones concretes, tenen comportaments més repetitius, es troben en un moment de gran despesa energètica. I per això, que encara que pugui semblar un bon moment per pescar, doncs és un bon moment per excavar la prudència, no? I per tant, hauria...
4: Anem fent... Sí.
5: Digues, perdona.
4: Sí, no. Disculpa, et volia dir... però clar, tu sempre ens dius aquí en aquesta secció de la pesca responsable que el primer que ens hem de fer és informar-nos, que això sobretot és el més important.
5: Exactament. I per tant, si et sembla, anem al primer consell, que és informar-se. I la informació està a l'abast, i està a l'abast de diferents maneres, no? Avui en dia tenim, doncs, des d'internet amb tots els cercadors fins a la IA, doncs, que ens permet tindre molt bona. Però és que a més tenim aquí a Catalunya la sort, doncs, que la Generalitat va editar unes guies de pesca, dos edicions, vale? Ampliades, on, a part de les talles mínimes i a les èpoques de reproducció, etcètera, etcètera, no? Llavors, doncs, crec que val la pena, doncs, abans d'anar a pescar, conèixer les espècies que es poden capturar, les talles mínimes, els límits de captura, les vedes, les zones protegides i qualsevol regulació que tingui a veure amb aquest tema, no? Aquest és el primer consell, és a dir, partim de la informació, no comencem des del desconeixement, no?
4: Ens ho comentaves... Sí. No, que ens ho comentaves abans, precisament, aquestes agrupacions reproductives que molts, no tots, dels peixos fan just en aquesta època. Com ens influeix això?
5: A veure, ens podem trobar... Cada espècie té el seu comportament, no? Però ens podem trobar amb espècies, doncs, que pescar-les, per exemple, amb lliquin, amb vinil, per exemple... En altres èpoques són més difícils de pescar i en aquesta època es converteixen en més territorials, no? Anem a dir que no és que mengin, sinó que ataquen qualsevol cosa que entri en la seva zona, no? I, per tant, és més fàcil a vegades pescar-los, no? I aquí és on ve el tema. No és el moment. No és el moment, vale? No és el moment de fer-ho. Bé, el segon consell, com et deia, és no pescar en agregacions reproductives evidents. Vale? Si veiem una espècie que està concentrada en una zona concreta i sabem que és l'època de reproducció, és que s'està reproduint. Vale? És més responsable no fer-ho. Encara que hi hagi molt de peix, no vol dir que sigui el meu moment per pescar-lo. Vale? I a vegades vol dir exactament el contrari, que és el moment que hauríem de deixar-lo tranquil. Vale? A vegades costa això, i especialment moltes vegades els que s'inicien, no? Amb la videta de tindre una bona captura. Bueno, ja arribarà, és qüestió de temps. Amb el tema de les talles mínimes, sabeu que les talles mínimes són un concepte legal i que moltes vegades la talla mínima no es correspon amb la talla de primera maduresa, ¿vale? Sinó que ha estat
4: això, un conveni... Això, Fede...
5: Sí.
4: Això, Fede, ho sabem amb aquella eina que doneu o que oferiu amb l'ictiòmetre de la CPR... que allà sí, crec que exactament. El que posa són les talles reproductives dels peixos.
5: Sí, tot i que ara l'hem d'actualitzar perquè hi ha hagut algun canvi, però allà hi ha la talla primera. Però és que en les guies aquestes de la CEP també hi ha la talla mínima i la talla primera de producció. Nosaltres pesquem per oci, pesquem per gastronomia personal, pesquem per ciència, no? Bueno, jo penso que val la pena, doncs, i més en aquesta època, respectar aquestes talles, perquè què passa? Que és evident que si no respectem la talla de primera maduresa, aquell peix que pesquem...
4: No es pot reproduir.
5: No es reproduirà, i per tant estem jugant en contra de la natura i en contra de nosaltres mateixos. ¿Vale? Així de senzill. ¿Vale? Per tant, no ens quedem sols amb aquesta talla mínima. No? El quart consell és, en època de pesca, en època de reproducció, potser val la pena reduir la pressió de pesca. ¿Vale? No cal que sigui l'època on vulguem tindre les millors captures, ¿vale? Ja arribarem, esperem a final de l'època, que encara estan agregats, però no actuem així, no? Un altre consell és, en època de reproducció, doncs, millorar molt el tema de la captura i solta. És a dir, si tenim la visió ja directa d'un peix que el traiem i està ovat, que a vegades ho veiem, com tu saps, ¿vale?
4: Sí, sí.
5: Deixem-lo anar. No n'estem liquidant un, n'estem liquidant molts. Deixem-lo anar, amb totes les garanties, amb bona pràctica. ¿Vale?
4: És allò també... sovint que veiem les panxes inflades, eh? Les panxes inflades de... Eh? Jo què sé, ara se m'acut el sar, el llobarro, que a vegades és molt evident, aquestes dues espècies.
5: Exacte. Per exemple, no? Bueno, doncs, escolta'm, deixem-lo anar. ¿Vale? Insisteixo que nosaltres no pesquem per viure, pesquem per gastronomia, pesquem, no vull dir per divertir-nos, no vull dir per gastronomia o per ciència, ¿vale? També és divertit això, eh? Un altre consell és, doncs, bueno, utilitzar tècniques menys agressives i més selectives, ¿vale? És a dir, utilitzar els muntatges que facin menys mal al peix, triples innecessaris, és a dir, és l'època, doncs, de la pesca amb més cura. ¿Vale? I per últim, l'últim consell seria canviar l'objectiu de la pesca quan calgui. Si ara sabem que aquest peix està en època de reproducció, dediquem-nos a un altre. I precisament la gràcia del pescador no és pescar allò que pica, sinó pescar allò que ell busca. ¿Vale? És un pas més enllà. ¿Vale? I com saps, doncs, hi ha diferents tècniques, diferents esquers, diferents llocs, diferents hores del dia, per centrar-nos, doncs, en unes espècies o en unes altres, no? Al final, la pesca recreativa té l'oportunitat en aquests moments de demostrar que no és només una activitat extractiva, sinó que és una activitat de coneixement del medi marí. I com un pescador no només sap capturar peixos, un bon pescador és qui sap llegir el mar, interpretar els seus cicles i actuar amb responsabilitat, com diem sempre, no? Per tant, l'època de reproducció no hauria de ser vista com una oportunitat de pesca, sinó com una prova de maduresa del pescador recreatiu. I si volem continuar pescant en el futur, hem de deixar que el mar continuï produint vida.
4: Perfecte. Jo te n'afegiria una. Fede, si m'ho permets, tiro cap al meu ram. Estar alerta, o sigui, la primavera sovint és època de canvis sobtats del temps. Aquestes tardes estem tinguent molts grops, moltes tempestes per aquí dalt. O sigui que el temps de primavera també és remogut tant en terra com en mar. O sigui que a part de la responsabilitat de tot el que has explicat ara en quant a la biologia, la fisiologia i tal dels peixos, doncs és una època també on és molt recomanable mirar el cel.
5: Això jo et diria que qui no mira el cel no viu. Ja sigui per la meteo o simplement per gaudir-la.
4: Per estendre la roba, eh?
5: Exactament.
4: Per estendre la roba, bàsicament.
5: Bueno, consells senzills, sí, sí. Fàcils de complir, i l'any doncs, dona per molt, i en aquests moments, doncs, bueno, sobretot, crec que és un bon exercici, com has dit al principi, informar-nos, i sapiguer una miqueta llegir la natura per sincronitzar-nos amb ella. Vale?
4: Doncs, Fede, moltíssimes gràcies un dia més per portar-nos, en aquest cas, aquests consells, aquestes reflexions sobre pesca responsable que avui hem tractat justament en aquesta època de la primavera. T'esperem a la propera. Que vagi tot molt bé.
5: Molt bé. Bona tarda a tothom.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada.
2: Demanat disculpes, i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
1: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, es reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se provar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política.

0: Parlant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de rem, d'un campionat que s'ha de celebrar. Després farem o sabrem com va la campanya del musclo al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui anant fins a Mallorca per conèixer les problemàtiques del Parc Natural de Albufera. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. La Costa Brava ha estat l'escenari del Campionat de Catalunya de rem en la modalitat de llagut mediterrani, una embarcació que funciona molt bé en aigües tranquil·les com el riu Ebre o el Canal Olímpic de Castelldefels, però ara el campionat s'ha de fer al mar i a correcuita abans no arribés la pluja que va caure dissabte a la tarda. Hi participava el rem d'Arenys de Mar i és hora de saber com els ha anat, Oriol.
2: Doncs sí, efectivament, parlem de rem, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de rem de llagut mediterrani i hi ha participat el Club de Rem d'Arenys de Mar. I podem parlar amb el seu president, amb el Dani Ribó. Dani, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, Dani, com ha anat això? Estàvem esperant aquesta cita, ja aquesta darrera de la temporada, aquest Campionat de Catalunya, després de la Lliga Catalana de Llagut Mediterrani, ara tocava Campionat de Catalunya, i bé, volem saber, doncs, en primer lloc, com ha anat per les diferents tripulacions d'aquí del Rem d'Arenys?
3: Doncs estem contents, perquè, bueno, creiem que els resultats són bons, però en cap cas hem fet podi.
2: Com va anar això?
3: Doncs, Campionat de Catalunya té una singularitat, que tu jugues tot en un dia, Llavors, clar, hi ha diferents proves i hem d'anar passant una a l'altra. Llavors, només que fallis en alguna o que no t'acabi d'anar bé, o que algú ho faci millor que tu, que a vegades és el que ens passa, no estem de l'embarcació supercontents perquè ho hem fet el millor possible, però hi ha algú que ho ha fet millor. Llavors, doncs, clar, vam quedar a la final bé.
2: Clar, al final bé, ja no tens accés a podi, no?
3: Ja no tens accés a podi, correcte. En veterans i veteranes ens va passar més o menys el mateix, tot i que els temps nostres són bons i estem contents perquè hem fet el que estem entrenant, val? Per tant, molt correcte, però això, algú ho ha fet millor. I com que tu jugues una carta, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja no hi ha possibilitat d'esmenar ni de tirar endavant en la progressió. I el mixte, que van anar directes a final, perquè només hi havia 4 embarcacions, per molt poc van entrar quarts. Doncs clar, que jugaven tot en aquella carta, en aquella regata. I llavors, doncs, contents perquè hem fet el que sabem fer i el que ens agrada, que és anar a remar, no? I els temps que hem fet són correctes, etcètera, no? Tot superbé, però algú ho ha fet millor que nosaltres. Llavors, tornem a casa amb les mans buides, però contents.
2: Bé, doncs és important això. Mira, sempre els resultats no sempre acompanyen com un voldria, però bé, en qualsevol cas, doncs això, és important haver-hi estat i haver-hi pogut participar. I mira, si és per això, perquè un altre ho ha fet millor i tu has donat el màxim i has fet doncs tot el que podies, doncs res a dir, no?
3: Sí, sí. També cal afegir que això va generar una mica d'estrès, perquè es preveien pluges diumenge. Cap a la tarda. Llavors, del primer horari, no, que van treure, que, si no recordo malament, el mix remava com a les 4, a les 5 de la tarda, van anar reduint i van remar a les 2. Això què vol dir? Que no tens temps ni pràcticament de respirar. Que no acabes una regata i tornes a pujar a la següent. Val, amb aquesta idea de poder fer el Campionat de Catalunya concentrat amb el mínim temps possible per evitar que haver-lo d'anul·lar per pluja, doncs clar, la cosa va anar una mica pim-pam, i potser, no?, aquí va ser que, i s'entén, ens va faltar una mica de descans entre una prova i l'altra, saps?, que digues que poder recuperar una mica per afrontar la següent. Però, això ens va passar a tots els clubs, val? I s'entén que es fes per això, no?, perquè realment es va poder fer el Campionat de Catalunya i quan va acabar va començar a ploure.
2: Sí,
3: quan estàvem recollint va començar, llavors, com a mínim, no, vist aquesta temporada que s'han hagut d'anul·lar i canviar i modificar coses per qüestions meteorològiques, doncs es volia salvar sí o sí el Campionat de Catalunya. I agrair Sant Feliu que es va poder remar, doncs, que tampoc no les teníem totes perquè hi havia una mica d'onatge, i van muntar el camp de determinada manera que només una petita part del camp quedava una mica exposat, que és just a part de la boia. On havíem de fer la virada, però prou bé. però bé.
2: Clar, perquè, estàveu això, a Sant Feliu, eh? Per tant, Costa Brava, per tant, al mar, eh? Mar obert, almenys amb aquest llegum mediterrani, a vegades diem que és millor doncs, remar, clar, no, riu Ebre, o remar al Canal Olímpic, que no hi ha onada, clar, aquest campionat era al mar.
3: Sí, però ja et dic, l'estar ubicat a la badia, que és molt tancada, perquè hi ha el port, etc. Realment parava molt l'onatge i només hi havia la part final, no? La boia estava una mica exposada, que també tenia el seu punt de divertiment, de risc, no? Perquè fer la boia en mala mar també té no? una iaia, a veure què passarà, i que és xulo. Bueno, portant el timó m'agrada una mica, no? Perquè no tot és massa fàcil. Saps? Allò, si la boia la tens tranquil, arribes allà i sempre fas el mateix, uf,
2: sí,
3: no? I una mica de posar-hi una mica d'emoció. Però això, bueno, tot i així, doncs, no s'ha pogut fer el campionat i tenim el resultat que tenim. Contents, perquè, bueno, això, són temps bons per nosaltres, però algú ho ha fet millor.
2: Uh-huh. Sí, sí, no.
3: Una mica, clar, tornar amb les mans buides, per tant, ja sí que hi ha una mica de desil·lusió o així, però, bueno, si analitzes una mica els resultats, llavors que nosaltres hem fet el que ens toca, val? I ja està.
2: I tant, no? I quan parlàvem d'aquesta jornada, d'aquest campionat de Catalunya, Dani, dèiem que el que es volia era això, era fer el campionat de Catalunya i fer-ho amb dissabte, perquè així després podia haver-hi doncs, més germanor, podia haver-hi una mica de festa, ballaruca... Sí. Això encara que pogués es va poder fer?
3: Sí. Després es va anar... Van canviar també la ubicació, fins a Sant Feliu, déu-n'hi-do, el club organitzador, déu-n'hi-do.
2: I tant.
3: Perquè van canviar la ubicació per tenir un espai cobert, val? Perquè poguéssim estar més o menys tranquils, i molt bé. Després ja vam estar una estoneta allà fent una mica tots els clubs. Força gent va marxar, perquè, clar, si plegues al migdia, això també va ser una mica... va anar contra l'organització una mica, per dir-ho així. Clar. Plegar al migdia, pràcticament, doncs hi ha gent que ja va marxar cap a casa, sobretot si vas a Deltebre o...
2: Sí,
3: o així més lluny, no et quedaràs tota la tarda esperant per fer una mica de festa, val? I després haver de tornar. Mm-hmm. Però bueno, bé, la gent que es va quedar bé, supercontenta, i em consta que remarenys alguns, el mix es van quedar a dormir i tot.
2: Ah, molt bé, m'hi van aprofitar.
3: I també van fer una mica de cohesió de grup, i l'endemà estaven per allà donant voltes.

0: Ravani, treure, recuperar el nostre estimat llagut català, tornar-lo a col·locar l'aigua i el que vam comentar l'última cop que vam parlar, no entrar en pretemporada. I tothom, bueno, obrir una mica les portes a qui, bueno, vulgui provar competició per veure si s'hi sent còmode, si pot estar, no, si pot, li pot interessar, doncs va incorporant gent nova per tal de reestructurar els equips i tornar a preparar la temporada que ve. Llagut català,
1: sí.
0: Que començarà, suposo, sempre comença el primer cap de setmana d'octubre, últimament.
1: Ah, val. Perfecte.
0: Llavors, suposo, bueno, ja ens ho diran, això encara queda una miqueta ara.
1: I tant, no? I ja està, ja hi tornarem a ser, eh? A preparar una nova temporada i vinga, a seguir remant.
0: Sí, sí, sí, ara venen, ara comencen a sortir com bolets totes les regates de rem lúdic. Clar, com que s'acaba una cosa, no, i ve el bon temps, i clar, així, i doncs allò aquí no es para. Ara ja han publicat la llarga de Badalona, un clàssic, la de Colera ja tenim data, la de Colliure ja tenim data, i dius, vinga,
1: perfecte,
0: que això no pari.
1: Exacte. Bé, aquestes ja són així lúdiques, ja no són d'una lliga, sí. Ja no són d'una... Però també deuen tenir la seva gràcia guanyar-les, no?
0: Sí, home, i tant, això sempre, clar, sempre fa il·lusió guanyar, però això ja sí que està obert a tots els socis, no? I llavors és aquest moment també d'anar més de gaudi de sortir de casa i anar, bueno, això, conèixer món, conèixer costa i conèixer gent i xerrar i passar una mica bé. Remar i, evidentment, intentar guanyar, això sempre, sempre.
1: Sí, sí, home, ja que t'hi poses, doncs almenys intentar guanyar, fer-ho el millor possible. I això que dèiem, Dani, aquesta germanor, aquesta excusa que dona l'esport per conèixer altres persones, per conèixer altres paisatges, altres territoris, altres cultures, fins i tot, aquí perquè, mira, perquè estem parlant de que us quedeu per aquí a la zona de Catalunya, però també podríeu anar fora, per tant, també doncs es pot conèixer, vau anar al País Basc, sí. Em sembla, també, vull dir que a última hora serveix per sortir i conèixer una mica el món.
0: I m'estan arribant notícies de que algú del club està movent fils per demanar informació per anar a Venècia.
1: Caram, Venècia, molt bé.
0: Hi ha una regata que és una mica multitudinària, perquè pots imaginar, bueno, i no sé com s'ha de fer, fa anys que ho diuen, però ahir em comentaven que hi ha algun soci que diuen, pues, que està començant així una mica d'iniciativa per...
1: A moure fils.
0: Bueno, per això, per aquí podem anar.
1: A veure, i és una regata per als canals de Venècia?
0: Sí. Oh. Bueno, no sé si és una regata, perquè he vist alguna foto d'altres edicions, i hi ha tantes embarcacions a l'aigua que no sé si es pot ni remar.
1: Ja, pot ser.
0: Però, bueno, això és el de menys, jo crec, en aquest moment.
1: No, la qüestió és anar-hi, no?
0: Sí, la qüestió és anar i posar-te allà al mig del canal i fer, bueno, i ja està, i anar donant voltes per allà. Si és regata o passejar, ja no ho sé.
1: És igual.
0: Però només amb això ja serà divertit.
1: I després deixar el llagut o deixar el que sigui i agafar una góndola d'aquelles i que et portin. Això també té la seva gràcia.
0: Això també, veus?
1: I tant. Bé. Doncs res, Dani, et agraïm moltíssim que ens hagis atès ja no només avui, sinó tota aquesta temporada que hem anat parlant, que hem anat comentant doncs, després de cada jornada, hem estat comentant els resultats. I bé, felicitats per la temporada, perquè doncs, bé, ha sigut una bona temporada, malgrat no haver pogut fer ara podi en el Campionat de Catalunya. La temporada ha estat bona, amb els seus alts i baixos, això com sempre passa, però ho hem pogut comentar aquí a la ràdio, sempre puntualment, i això, Dani, és molt d'agrair.
0: No, gràcies a vosaltres per estar-hi al cas i per això donar una mica de veu al rem, que és un esport, mantenem que minoritari, no es portarà enlloc, ningú en fa massa promoció, a vegades penses, ostres, TV3, no? Traurà el Campionat de Catalunya de rem?
1: No.
0: Pel motiu que sigui, ells sabran. I això, per tant, d'alguna manera, poder-ho fer, no? Com a mínim en entorn local és xulo i està bé, no? I fer conèixer l'activitat i fer una mica de promo, si em permets, perquè qualsevol persona vingui a treure el cap i pregunti, ens enviï un correu i vulgui fer un tast i vulgui veure si és un esport que li pot agradar i fer créixer la família del rem.
1: I tant, doncs mira, ara encara és millor moment per fer-ho, es pot fer tot l'any, això de preguntar-vos, acostar-se al rem, però vaja, ara que heu acabat la competició i que comença doncs, aquest període més de descans i de regates lúdiques i d'entrenament i tot plegat per la temporada, és un bon moment per acostar-se i provar-ho, per què no, provar-ho, a veure, potser algú descobreix que, mira, és el seu esport i potser no ho sabia.
0: Correcte, així, per tant, portes obertes sempre, i això, si algú té ganes de provar, doncs que ens enviï un correu a l'info@remarenys.org i atendrem.
1: Perfecte. Doncs, Dani Ribó, president del Rem d'Arenys, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i que vagi molt bé, molt bona

0: canviem radicalment de tema, deixem de parlar d'esport a la mar i ara fem parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre la campanya del musclo i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat, en parla amb el gerent de Fepromodel. Cel.
1: Sí, Marina, la campanya del musclo al Delta de l'Ebre torna marcada enguany per la calor, la climatologia inestable i l'escalfament de l'aigua de les badies. Factors que han obligat el sector a escurçar la temporada per evitar les altes temperatures de l'estiu. Anem a comentar-ho amb Gerardo Bonet, gerent de Fepromodel. Gerardo, benvingut a Arran de Mar.
2: Bon dia, bon dia.
1: Gerardo, com ha començat esta campanya del musclo este 2026?
2: Bueno, van a començar pràcticament ja a principis d'abril i, bueno, pront estirem ja a quan se surt més musclo, que és des del maig fins pràcticament Sant Joan.
1: Uh-huh. Se parla d'una temporada més curta, no? Quins són els factors que obliga a escurçar-la?
2: Los factors és, lo factor limitant és la temperatura. La temperatura que fa les bahies pel canvi climàtic, pues, arriben les temperatures tan altes que quasi bé som obligats a traure el musclo abans de que aquestes temperatures, pues, de mitjans de juliol i a l'agost, pues, matiguin el que és el musclo comercial i la cria, claro.
1: Uh-huh. Per tant, estem parlant de que la temperatura, el canvi climàtic, perquè clar, això és una cosa donada del canvi climàtic que està venint de fa anys, us obliga, bueno, a repensar i a canviar tot el que fèieu fa igual 10 anys.
2: Sí. Sí, sí, principalment perquè la mortalitat de la cria, que la cria la tenim a la badia del Fangar, intentant que passi l'estiu, i bueno, això cada any quasi bé que és impossible, pràcticament se mor ja tots els anys. I després està que, clar, òbviament, pues, han de tindre la possibilitat de treure el musclo abans de que arribi les calorades, perquè llavors te jugues tota la collita en uns quants dies. I el que fem, pues, el que han fet fins ara, pues, és reduir la producció, cada vegada pues, s'està sembrant menys, i això pues, comporta pues, que aquestes baixades de quantitat de musclo que fem.
1: Uh-huh. I quan se parla de mortalitat, que ve una calorada i seus mort, de quines xifres estem parlant?
2: Bueno, si és en aquell moment que ve la calorada i es passa més de 10 dies, a més de 28 graus l'aigua de la badia, pues la mortalitat pot arribar a ser del 100%.
1: Mm-hmm. Clar, vull dir que s'ha d'anar molt en compte.
2: Sí. Exacte. Llavors hi ha molt de perill i òbviament, pues, els productors intenten treure-ho abans de que vinguin les calorades.
1: Mm-hmm. I claro. I, Gerardo, les previsions apunten a que enguany estarem en una producció per sota de la mitjana, no? Al voltant de les 3.000 tones. Claro, què suposa això per al sector?
2: Bueno, està clar que una reducció important en quant a la collita que tindrem, una reducció que en certa manera també ja la teníem una mica assumida abans, perquè ja s'ha sembrat menys, perquè el que te comentava, que havíem de comprar tota la llavor fora en uns preus més elevats, i bueno, el que comporta, pues, està clar, també augmenta la temporalitat, han passat d'una campanya de 5 mesos a 3 mesos, i això, pues, el tema del personal, pues, la veritat que ho complica tot.
1: Uh-huh. Aprofundim ara en este tema del personal. Què està passant?
2: Bueno, està passant pues, que tenim dificultats per a trobar gent, que a l'escurçar-se la campanya és més difícil trobar gent. I diguéssim que lo personal tingui feina durant quasi bé tot l'any. Això quasi bé és impossible, ja, perquè si han passat d'una temporada de 5 mesos a una de 3 mesos, pues, que la veritat que cada dia se fa més difícil poder contractar en estos 3 mesos.
1: Uh-huh. I llavors igual els mateixos productors són qui se troben que han de fer tota la feina i no poden, bueno, el que dius,
2: exacte,
1: no?
2: Pues, exacte, se troben dificultats, tota la feina, bueno, fan tot el que poden i més, i després pues, intentar contractar, i claro, el que és difícil també és que si cada any contractes gent nova, pues, vulguis o no vulguis, pues, s'ha de prendre el que és la seva feina. I és molt difícil mantenir una persona que ja sàpiga de què va la feina durant tot l'any. Llavors, quasi bé tots els anys són nous i això pues, implica més dificultats.
1: Mm-hmm, claro, perquè si cada any repeteixen, no, els mateixos treballadors, pues, ja se fa la feina en los ulls tancats, no? Però si s'ha d'anar explicant, clar, cada vegada nous treballadors...
2: Si cada vegada s'han d'acostumar a anar a feina, que normalment molts no l'han fet mai, ho has d'explicar del minut 1, m'entens? I te trobes cada any, te trobes el mateix. que has de fer una formació tots els anys per a la gent nova que arriba.
1: Uh-huh. I estem parlant que aquests treballadors són gent d'aquí, del territori? Venen...
2: No, que actualment pràcticament quasi tots són de fora, ja. O sigui, primerament venien eren de Romania, dels països de l'est, després van passar també marroquins, i ara pues, el que arriba més que res pues, és de Mali. Ha arribat molta personal de Mali i Senegal.
1: Uh-huh. Molt bé.
2: Vull dir, és el que hi ha en aquests moments, i, bueno, i Mali i Senegal, normalment, sobretot Senegal, pues, són gent que eren pescadors i tenen certa experiència, que això sempre és positiu.
1: Uh-huh. I clar, els hi diu... Clar, crida l'atenció, no?, almenys, si ja tenen aquesta experiència.
2: El que abans era pràcticament tota la gent aquí de la comarca, per dir alguna cosa, pues ara pràcticament és la gran majoria de gent de fora.
1: Uh-huh. I, Gerardo, tot i aquests factors negatius que hem anat comentant, representa que la qualitat del musclo serà bona.
2: Esperem que sigui bona. Ara estem en mitat de... Encara no, pràcticament no han arribat ni a final de campanya. Nosaltres estem esperançats que van hi haure unes pluges importants, i normalment va lligat la qualitat en les pluges, no? En la quantitat d'aigua dolça, que és la que produeix el fitoplàncton. Però ja t'ho dic, estem a mitjans de campanya i esperem que la qualitat sigui igual o augmenti el que ens queda de campanya.
1: Uh-huh. Així que plogui és bo.
2: Sí, que es plogui. El que és millor és que si hi ha riuades, enguany no n'hi ha hagut de riuades, però quan és el millor, quan hi ha una riuada i pot entrar aquests nutrients a les badies del Delta, sobretot a la badia dels Alfacs.
1: Mm-hmm, molt bé, doncs mira, aquest últim cap de setmana que ha plogut i ara aquesta setmana també donarà pluja.
2: Clar, que doncs encara havia ploure més.
1: Doncs això és bo.
2: Sí, esperem que ajude.
1: Molt bé. I el consumidor final notarà algun canvi en el producte, o a part de que ja n'hi haurà menys a la venda,
2: bueno,
1: no?
2: Això que n'hi haurà menys, també el consumidor ja ho ha notat des dels anys, que nosaltres teníem una bona venda al mes d'agost, per exemple, i la veritat que és quan hi havia molt de consum pel turisme, i això pues, pràcticament el mes d'agost ja no tenim musclo, no? I està clar que el consumidor això ho nota de fa ja uns quants anys.
1: Mm-hmm. I clar, com diem al principi, Gerardo, clar, això és una cosa que s'atribueix, no?, clarament al canvi climàtic, i no és
2: correcte.
1: Una cosa d'un any, vull dir, ara ja és
2: no.
1: Una cosa que ja
2: no.
1: És lo normal.
2: Sí, o sigui, perquè et facis una idea, l'any 2010, que va ser el primer any que va sortir la marca Mar i Delta de l'Ebre, vam acabar el 24 de setembre. I l'any passat van acabar sobre la primera quinzena de juliol.
1: Clar.
2: I així ha canviat la cosa en pocs anys.
1: Molt ha canviat, perquè, clar, ara estos a l'agost fot un cop de calor i, clar, ho mata tot.
2: Claro.
1: Uh-huh.
2: Exacte, ho mata tot. Primerament, obri el musclo, que nosaltres diem obri el musclo, que llavors ja comercialment no el pots vendre, perquè llavors, si no te se mor a tu, quan arriba a les peixateries se mor, llavors ho has de parar tot. I mos trobem en això, no? Ja t'ho dic, del 24 de setembre hasta el juliol, pues, són dos mesos menys de campanya. I, a més, era un mes d'agost que era comercialment era molt, molt bo.
1: Claro, perquè a part, a l'agost, no sé, hi ha moltes festes majors, la gent té
2: exacte,
1: vacances...
2: Turisme,
1: sí.
2: Exacte, i era un valor que teníem nosaltres de poder tindre musclo a l'agost. I això, doncs, bueno, pràcticament ja no l'han de considerar.
1: Claro. I ara, quan no queda el musclo aquí, claro, s'ha de comprar fora.
2: Exacte, busquen altres procedències del lloc que sigui, òbviament. El consumidor necessita tindre musclo igual, però del nostre ja és molt difícil a l'agost.
1: Ja. Yeah. Llavors, claro, a part d'adaptar-vos vosaltres en les dates, no es pot fer res més per part del sector?
2: Bueno, per part del sector, això, el que estem fent ara, adaptar-nos a les dates, fer el que fem, que és fer menys producció, per tindre menys risc i poder-ho traure abans. Per part del sector no podem fer res més.
1: Vale.
2: No està a les mans nostres fer altra cosa més.
1: No, ja, clar. Vosaltres ja feu tot lo possible, però...
2: Exacte.
1: Si això continua així a llarg termini, és viable econòmicament?
2: Bueno, això intentem adaptar-nos, tal com tu ho diies, adaptar-nos a aquestes circumstàncies, i el que tenim clar que és, per una part, han de sembrar menys, i per l'altra part, pues, està clar que això repercuteix en el preu. I si no ho compensem en un preu més elevat, pues, la veritat que la viabilitat del sector pues, està en entredit.
3: Clar, clar. Llavors, ara que seran les... A principis d'estiu són quan comprarem musclo d'aquí. Després ja no serà d'aquí.
2: Bueno, quan, exacte, no. Depèn de l'any, no? Però normalment, aquests dos últims anys han acabat a primer de juliol, i és el que tu dius. La primera quinzena de juliol, pues, després tot el musclo que ve, pues, ja no és d'aquí. Esperem que enguany, perquè nosaltres depenem totalment del temps. Però el normal és això, que pràcticament el que abans era una cosa excepcional acabada tan pronta, pues ara és la normalitat.
3: Uh-huh. I abans que comentàvem que vosaltres com a sector no podeu fer res més, però clar, és una cosa climàtica, però hi ha algú, les administracions, se pot fer algo o no?
2: Bueno, les administracions s'estan intentant fer dos coses, no? Principalment, ara estem fent a través de PIGADE, del Plan Integral de Gestió d'Aigua del Delta, pues fer més aportació d'aigua dolça a les bahies. Això a través de desguassos i a través de les llacunes, això és el que estem fent, per una part. I per l'altra part, el que han demanat sempre pues, és el dragatge de la bocana del fangar per intentar pues, a veure si s'oxigena més l'aigua del fangar, si hi ha més circulació, i això pues, permetria donar-li una mica més de possibilitats de que se salvi la cria al fangar. Uh-huh. Però això està dins del pla... del pa de l'estratègia Delta, però aquestes coses van molt, molt lentes.
3: I tant, no hi ha... Bueno, l'administració, lo papeleo que nosaltres diem...
2: L'administració va molt lenta, sí. L'administració va molt lenta i el canvi climàtic va molt ràpid.
3: És el problema, això.
2: És així.
3: Uh-huh. Perquè el que dius de la bocana del fanga, que clar, ara està igual com a tapada i allí no entra ni es mou res.
2: Exacte. No, sí que es mou, però augmentaria la circulació. El que nosaltres veiem, que la badia dels Alfacs i la badia del Fangà, hi havia una diferència de temperatura, que no és molta, però era quasi bé d'un grau. Veiem que aquesta diferència s'està esveient, que ja no és d'un grau, que pràcticament és la mateixa temperatura. Això significa pues, que s'està tancant la bocana, no és que no circuli l'aigua circula, però cada vegada pues, la circulació disminueix, no? I el que seria interessant seria obrir la bocana perquè augmenti la circulació i això segurament tindria un efecte positiu per intentar resistir aquestes altes temperatures.
3: Mm-hmm. Clar, pues, bueno, totes les mesures són benvingudes, és el que tu
2: Exacte.
3: Dius que costa, però és clar, és que això fa molt de temps que està sobre la taula. És evident que l'administració té els seus temps, però igual s'estan excedint també una mica aquests temps.
2: Sí, el primer estudi que nosaltres tenim aquí, que la va fer l'empresa Tecnoambient des de l'any 2007.
3: Claro, és que gairebé 20 anys.
2: El primer estudi ja demanava el dragatge de la bocana del fangar i era l'estudi sobre la qualitat de les arenes, no? Que era qualitat molt bona, sense cap problema, per posar les platges o han de fer falta.
3: Mm-hmm. Però clar, és el que diem, no? Estem parlant de gairebé 20 anys que se sap, no?
2: Sí.
3: Que una de les solucions, una de les mesures per millorar la situació i no arriba.
2: Exacte, i no arriba.
3: Bueno, mira, és que saps què passa, Gerardo? Que cada vegada que parlem, sí. És una mica trist.
2: És un tema recurrent, no?
3: Sí.
2: És un tema recurrent, però, bueno, hem d'insistir. Sí que ja t'ho dic que està dins d'este pla de la Generalitat, però sé que s'han fet una batimetria, sé que també estirà el projecte en marxa per posar-ho tot, però el projecte no acaba d'estar, no s'acaben de posar les coses encara i tot s'ha retrasat.
3: Mm-hmm. No, però que me refereixo que evidentment és un tema recurrent, però que s'ha de parlar d'això, però el que vull dir és que no hi ha cap millora cada vegada, saps?
2: No, està clar. O sigui, nosaltres ja tenim l'estudi i deia que es tancava a raó de 25 metres anuals. Això estàvem parlant d'estudis dels anys 80. I claro, si es produeix aquest tancament, pues, el que s'intenta és que s'obri la bocana i augmenti la circulació. És que nosaltres no podem fer res més, tampoc. L'administració és l'únic que pot fer, també. Perquè contra la temperatura no podem fer res més. Però augmentar la circulació de l'aigua sí que podem fer.
3: Mm-hmm. Pues a veure quan arriben aquestes millores,
2: exacte,
3: Gerardo.
2: D'acord, doncs.
3: Perfecte, moltíssimes gràcies per haver connectat un dia més
2: gràcies.
3: Al programa. Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres per l'interès que teniu al sector nostre.
1: Doncs, Marina, estarem pendents de com evoluciona la campanya d'enguany.
0: Doncs esperem que vagi tot bé. Moltes gràcies, Cel.

0: ara parlarem d'alguna manera de medi ambient. Per això agafem avió i fem aturada a Mallorca per saber en quin estat està el seu parc natural de Albufera, que està protegit i que des del grup balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Mallorca, el GOP, més conegut com GOP Mallorca, denuncia que hi ha diverses mancances. En parlem amb Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOP Mallorca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Primer de tot, anem a situar-nos una miqueta on trobem aquest parc natural de Albufera.
1: El parc natural de Albufera està a la badia d'Alcúdia. Està en el nord-est de l'illa de Mallorca, a uns 50 quilòmetres de Palma, tirant cap a l'est. És una zona humida, la més important de les Balears en extensió. I des de l'any 1988 és parc natural. Va ser el primer parc natural que es va declarar a les Illes Balears. Crec que dos anys més tard d'aquesta declaració de parc natural va ser també incorporat a la llista de zones humides d'importància internacional que estan emparades pel conveni de Ramsar. Per tant, ens trobem davant d'una zona humida que no només és important per ser balear i ser més extensa, sinó que té una importància internacional reconeguda.
0: El ser zona humida, això ens dona pistes de la importància que té en termes mediambientals i de biodiversitat.
1: Efectivament, és un espai amb molta biodiversitat. Les zones humides mediterrànies, en general, són hàbitats molt escassos, i més escassos són encara les zones humides litorals d'aigües relativament dolces, com era l'Albufera fa 38 anys quan se va declarar parc natural i com era l'Albufera fins fa una vintena d'anys. En aquest moment, però, està sotmesa a uns canvis ambientals molt ràpids, dramàtics, que estan canviant d'aquesta situació i que és part d'aquesta denúncia que nosaltres formularem públicament fa unes setmanes.
0: Ara anirem aquí. Vosaltres, entre altres coses, denuncieu que viu la seva pitjor situació des de la seva creació. Per tant, la seva pitjor situació en 30 anys.
1: Sí, pot semblar una mica exagerat, però considerem que en absolut. Com he dit, aquest espai se declara parc i, a més, se reconeix internacionalment perquè és una bona representació dels hàbitats de zones humides dolces litorals mediterrànies. No? Era un espai cobert bàsicament per canyet, per arundo i per pramites, que són dues espècies que ocupen zones inundades d'aigua relativament dolça, no? I que, sobretot des de l'any 2010 cap aquí, està experimentant un canvi molt accelerat. I allà on trobàvem extensions de canyissar, en aquell moment hi trobàvem salicornià, que, com sabeu, és una formació típica de zona de salobres, de saladars, de salines, i això el que ens indica és que les condicions de l'aigua no són les mateixes que hi havia fa 30 anys. Això és per una sèrie de causes que, si vols, en xerrarem, però tot plegat està generant un canvi en la biodiversitat molt evident, on hi havia abans no només una vegetació, sinó també, evidentment, una fauna, una avifauna associada en aquesta vegetació. En aquest moment trobam unes espècies d'aus completament diferents.
0: Ara parlarem d'això, però també un dels motius que al·legueu o que apunteu és la falta de personal.
1: Bé, com tot espai natural protegit, s'han de fer equilibris en el que és la conservació del patrimoni natural i l'ús públic, perquè aquests espais, especialment els parcs naturals, no se declaren únicament per protegir estrictament el valor natural, sinó que també tenen com a objectiu el gaudi públic ordenat d'aquests ambients. No? Tot i això, és possible sempre que hi hagi una ordenació dels usos, i per garantir aquesta ordenació és imprescindible un equip suficient d'informació, però també un equip suficient de vigilància, perquè malauradament sempre hi ha persones que se comporten incomplint allò que és de sentit comú, per començar, i fins i tot allò que és norma. No? Llavors ens trobem en aquest espai amb una pressió d'ús públic que ha anat creixent els darrers anys. A la zona central de l'Albufera, que és allà on hi ha centres d'informació, hi passen més de 100.000 persones anuals, i aquest increment de la pressió pública no s'ha vist compensat amb un increment dels esforços en informació i en vigilància. Tot això, evidentment, ens aboca un escenari conflictiu, no? On aquests usos públics començaran a empitjorar la qualitat de l'ambient de l'Albufera i també, en paral·lel, la qualitat del gaudi de les persones. L'Albufera fins ara era un espai que atreia a molts dormitòlegs internacionalment, que passaven durant la primavera a veure espècies migrants, sobretot. I, clar, en aquest moment el que tenim és un increment d'un públic generalista, un públic turista, que arriba a les Balears en temporada baixa, que no pot anar a la platja, i que va a l'Albufera simplement a passejar, a passar el dia com si fos una zona d'esbarjo. Clar, això no és l'ús que fins ara tenia l'Albufera, que era un ús més especialitzat de persones que anaven a gaudir realment del patrimoni natural. I, com dic, si això no s'esmena amb suficient informació i vigilància, evidentment, el conflicte està servit.
0: Per tant, d'alguna manera també pateix les conseqüències d'aquesta massificació turística.
1: Clar, jo crec que malauradament Ser Balears som notícia per ser un espai on el sostre de turistes se supera cada any, amb una pressió d'ús públic molt important, amb espais que estan clarament massificats, no? Sobretot la costa, algunes cales del litoral, però també això està afectant cada vegada més a l'interior dels espais naturals, perquè des de fa molts anys se parla a Ser Balears de l'objectiu de desestacionalitzar i, per tant, intentar que no vengui tothom en el juliol i en el gos, sinó que venguin els turistes més repartits. Però, clar, és que durant la primavera i durant la tardor, en el mes d'abril i en el mes d'octubre, aquests turistes no van a la platja. Per tant, fan un ús de l'interior i en aquest interior hi ha aquest més del 20% del territori de Ser Balears que són espais naturals protegits, i aquests espais no estan preparats per aquest increment progressiu d'aquesta pressió pública. Que, si no se destinen mitjans en això, a gestionar aquest ús públic per fer-lo compatible amb la conservació, evidentment això destina aquests espais a una degradació progressiva inevitable.
0: D'alguna manera, també parlaves d'aquesta vigilància, d'aquesta necessitat a vegades d'explicar a la gent coses que fins i tot són de sentit comú. Es troba a faltar aquesta vigilància? No existeix actualment?
1: Sí, però és insuficient. Pensa que aquests 100.000 visitants que t'he comentat són els que passen per la zona central de l'Albufera, on hi ha centre d'informació, però l'Albufera és un parc que és zona humida i zona litoral. Té una barra dunar litoral espectacular, que se va salvar de suburbanització en el seu moment, i allà hi ha una pressió de banyistes, simplement, que és tremenda, no? Bona part de banyistes, evidentment, transiten també per damunt del sistema dunar fent desastres, no? Per tant, per tot això, evidentment fa falta no només vigilància al llarg de tot l'any, sinó una vigilància especial durant l'estiu, per evitar aquests danys d'aquest ús públic. Sí. Evidentment aquesta dotació de vigilància és absolutament insuficient. A l'Albufera, qualsevol dia d'aquesta primavera hi vas i te trobaràs gent amb mountain bike transitant per dins d'espars, fent esport, gent fent running, te trobes persones que entren amb un gos, perquè també està prohibida. Vull dir, te trobes molts d'usos públics, alguns per desinformació i d'altres perquè saboten la senyalització i no en fan cas, no? Que evidentment s'ha d'intervenir sobre ells. Si no tens vigilància suficient, en el final, pues, el que era un espai destinat a la conservació i al gaudi ordenat s'acaba convertint en una àrea recreativa i, per tant, s'acaba banalitzant el seu contingut i la seva importància ecològica.
0: També, en aquest sentit, denuncieu, va una mica lligat de la mà tot això, la falta de pressupost o la disminució de pressupost destinat en aquest parc natural.
1: Sí, això és una mancança que afecta no només a Salvador, sinó al conjunt d'espais naturals de Ser Balears, no? Malauradament, en aquest moment de la història tenim un govern que no és especialment sensible en la conservació d'espais protegits, no? De fet, és un govern que en aquest moment té una sèrie de normes en tramitació que van adreçades precisament a rebaixar les limitacions existents per permetre determinats usos comercials, turístics, per permetre fins i tot l'ampliació d'edificacions que se destinaran a aquests usos, i per tant no és un govern especialment sensible en el compromís de mantenir aquest patrimoni natural per la generació futura, fins i tot de millorar el seu estat de conservació, que és molt necessari. Recordem que fins i tot hi ha en aquest moment una llei europea, la llei de restauració de la naturalesa, que ens obliga a millorar, no només a conservar, sinó a millorar l'estat de conservació dels espais. Clar, amb aquest poc interès, lògicament, el pressupost que s'ha destinat als espais està per davall de lo mínim necessari, i les inversions són bàsicament per projectes puntuals, però per lo que és el manteniment habitual, que és el que realment necessita un espai per tenir un bon fonament, i amb aquest finançament habitual és el que s'apaga, doncs, la vigilància, la informació, el manteniment, les accions de conservació. Tot aquest pressupost està a baix mínims en aquest moment, i l'Albufera també és un espai que està patint per aquesta manca de pressupost suficient.
0: Anem a parlar de la biodiversitat, del que parlàvem al principi i el que denunciaves, i deies precisament que hi ha hagut uns canvis que són importants i que les condicions de l'aigua, per exemple, no són les mateixes que fa 30 anys. Quina explicació li podem trobar en això?
1: Bueno, l'explicació és molt, molt senzilla. Les zones humides necessiten el que se'n diu un cabal hídric mínim, un cabal ecològic, que és un volum anual mínim d'aigua de bones condicions per mantenir els sistemes naturals que hi ha. Si aquesta quantitat d'aigua no hi és, en una zona humida litoral el que ens trobarem és que el nivell de l'aigua en qualsevol cas s'ha de mantenir. Per tant, si no tens aigua dolça que te vengui des de l'interior, al final t'entrarà aigua salada des de la mà. I és el que està passant a l'Albufera. A l'Albufera, tant directament pels canals que connecten amb la mà com des de subsol, a través de l'aquífer, que està salinitzat, li està entrant aigua fonamentalment salada a causa de la sobreextracció de l'aigua dolça que hauria d'arribar a l'Albufera, i en aquest moment no hi arriba. Aquesta aigua dolça, a on arriba ara? Arriba a les urbanitzacions del litoral, arriba en els nuclis urbans, s'utilitza per l'agricultura intensiva que envolta l'Albufera, s'utilitza per omplir piscines de les noves edificacions rurals que s'estan fent a l'entorn d'aquesta zona, i per tant el que ens trobem és un dèficit hídric de l'aigua de bona qualitat. En què se tradueix això? Els que visiteu l'Albufera els propers mesos, els que la jo heu visitat recentment, haureu vist una cosa molt curiosa, que crida molta atenció. L'Albufera està plena de flamencs en aquest moment. Cada vegada hi ha més flamencs nidificant en el parc, que és una espècie que fins fa 4 o 5 anys no havia criat mai. Per què s'ha instal·lat a l'Albufera? Perquè l'Albufera en aquest moment s'està convertint en un salobre, en un saladar, on hi abans hi havia espècies super interessants, escasses, amenaçades a nivell mundial, com l'agró roig. En aquest moment ja no hi ha grons, no? El que hi ha són flamencs, perquè allà on hi havia canyet, ara hi ha saladines. Llavors, aquest canvi ambiental que, per un visitant, bueno, mira, han canviat les espècies, no pareix que sigui tan greu. Evidentment, té unes conseqüències molt greus, perquè allà on trobàvem abans un sistema natural i unes aus amenaçades i de conservació prioritària, en aquest moment trobem uns sistemes que són molt més comuns a la Mediterrània i unes espècies que estan en increment a tota la Mediterrània. Per tant, han banalitzat, han perdut qualitat amb aquest canvi.
0: D'alguna manera, tota l'aigua dolça s'utilitza.
1: L'aigua dolça s'utilitza perquè s'està sobreestrient per dotar les urbanitzacions de la costa, com dic, els nuclis urbans, I en un escenari en què la Mediterrània, el règim hídric cada vegada serà més escàs, si a més li sumam que les darreres dècades a l'Albufera s'ha estat manllevant, s'ha estat estrient més aigua dolça de la que seria recomanable, evidentment el sistema pateix perquè no té aigua dolça, que és substituïda per aigua salada i molt genera aquest canvi ambiental.
0: Parlaves del tema dels flamencs, no sé si en aquest sentit també hi ha més canvis en la biodiversitat.
1: Sí, els flamencs són molt evidents. Ho he posat com a exemple perquè es lograrà qualsevol que vegi l'Albufera, no? Però dins el que són els hàbitats de canyet, de frammites, hi teníem fins fa 10, 15, 20 anys poblacions importants d'ocells de canyet, de petits passeriformes, petits ocellons, poscarles i hortolans de canyet, espècies que estan amenaçades. I perquè, com dic, estan amenaçades perquè precisament a la Mediterrània aquests ambients de canyet ben conservats ja no eren abundants fa 20, 30 anys. Ara ho són cada vegada manco. No? Clar, tots aquests petits ocells, que són menys evidents, menys visibles, evidentment estan també minvant en les seves poblacions. a la vegada, en paral·lel, que aquestes grans espècies molt més visibles, com són els agrons, que també nidificaven en el canyet de Salvaguera, que en aquest moment ja no troben aquest hàbitat.
0: No sé quina solució hi hauria a tot això, perquè la solució és difícil, i més tenint en compte que en lloc de decréixer, el que es vol fer cada cop és créixer i créixer encara més, però la solució ha d'anar més enllà del pressupost i de contractar més personal.
1: Clar, clar. Per començar, com dic, el problema de la manca de pressupost i personal és un problema fàcilment solventable. Se pot solventar d'un any per l'altre, no? Dotant de més personal, l'any que ve pot gestionar millor el seu públic. El problema és el canvi ambiental, que serà difícilment reversible, perquè els sòls s'estan salinitzant. Tot i que s'aconseguís recuperar una part d'aquesta aigua dolça per tornar-la a l'Albufera, el nivell de salinització que tenen en aquest moment els sòls ja farà molt difícil que aquestes zones tornin a ser zones d'aigua dolça, amb vegetació d'aigua dolça. Evidentment, mentre més tard s'abordi el tema amb seriositat i mentre més tard se limitin les restriccions d'aigua dolça a l'entorn de l'Albufera, més complicat serà retornar a una situació semblant a la que hi havia a l'Albufera fa 20-30 anys. Però, evidentment, no podem restar mans aplegades. L'administració té aquí una responsabilitat. S'està degradant un espai per la conservació de la qual hi ha una responsabilitat a nivell europeu. No? L'Albufera, més, com dic, més de parc i zonomia d'importància internacional, és zona especial conservació per les alts i zona especial conservació. Són dues figures que emanen de directives europees. Per tant, alguna cosa s'ha de fer. Per començar, com dic, limitar les restriccions d'aigua dolça. Els nuclis urbans s'han de nodrir d'una altra manera. Si el turista ha de pagar aigua de salada, doncs ha d'assumir aquest cost. Però l'aigua dolça de subsol, que nodria l'Albufera fins fa dues dècades, ha de poder retornar a l'Albufera, perquè si no estem condemnant aquest espai a una transformació i una pèrdua de qualitat ambiental. Però més enllà d'això, l'Albufera confronta, com he dit, amb una zona d'agricultura intensiva. Una vegada que s'hagi salinitzat completament l'Albufera, se salinitzarà en aquest conreus. Per tant, perdrem agricultura productiva. Això és important perquè moltes vegades sembla que això de la conservació de la naturalesa és una cosa de quatre hippies i quatre pajaritos. Sí, sí. No? Però és que aquí les conseqüències ambientals d'aquesta transformació, en el final, afectaran a l'agricultura i afectaran en el consum de l'aigua dels pobles, dels municipis que hi ha just darrere l'Albufera, que cada vegada serà aigua més salada si no fem alguna cosa. Per tant, l'Albufera és un coixí que mos defensa de la mà, i si no defensam aquest coixí en el final de la mà, tindrà un efecte cada vegada més evident cap a l'interior.
0: Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOM Mallorca, aquí a Renamar.
1: I moltíssimes gràcies, encantat.

Arran de Mar, d'aquest dimecres 13 de maig del 2026. Nosaltres tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, amb més temes mediambientals, marítims i mariners. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, la consellera d'Interior Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà, ha dit, i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada. Per la seva banda, Trapero ha admès l'error i ha volgut deixar clar que l'acció policial no té a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
7: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació en les reivindicacions i les exigències que es puguin estar duent a terme per part del col·lectiu de mestres.
6: Per la seva banda, Junts ha demanat la dimissió i ha dit que els fets suposen una greu vulneració dels drets fonamentals. Escoltem Josep Rius.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres? Una assemblea sindical vulnera la llibertat sindical. No només el dret a poder crear uns sindicats, sinó l'activitat sindical i l'autoorganització interna. I la jurisprudència és clara. Qualsevol ingerència pública que pugui generar, sí, intimidació o desincentivació de l'acció sindical constitueix una vulneració de drets fonamentals.
6: Per cert, que Junts s'obre a validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions fiscals en compra i lloguer d'habitatge, així com l'estalvi previ a la compra i l'habitació. Rehabilitació. Ara bé, els de Carles Puigdemont ho desvinculen d'una pròrroga de lloguers, una iniciativa que diuen no soluciona el problema al seu parer. Així ho expliquen mitjans de Madrid, de fons del partit, que aquest dimecres, després que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avalés en una entrevista activa aquests incentius proposats per Junts. I el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Hi haurà 3 expedicions directes més entre setmana i una altra semidirecta, una ampliació que es farà en 3 fases i que suposa uns 900.000 euros. El corredor registra 450.000 usuaris cada any. I el Festival Artot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. Des dels seus inicis, el festival ha defensat la cultura com a eina de transformació social, de construcció d'identitat i de cohesió comunitària.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
9: English Center patrocina aquest programa.

Hola, bona tarda. Què tal? Avui, a Sisè Parla, ens centrarem en l'adolescència avui dia. Fent aquest programa serem la Laia, la Maria, en Jared i jo, que sóc l'Emma. Per començar el programa, posarem una cançó coneguda per grans i petits que us acabarà d'animar el dia. Som-hi!

0: Si busques bona música, escolta'ns. Ràdio Arenys. La primera.
1: Arbo!
2: Quin convidat tenim aquesta setmana? L'entrevista al Sisè Parla.
3: Uau, a mi sí que m'ha acabat d'animar el dia. Ara continuarem amb l'entrevista que ens farà la Laia. Bona tarda.
4: Bona tarda, Emma. Bona tarda, avui tenim el Jere Bayo com a convidat. Ell és el responsable de l'Espai Jove. Bona tarda, Jere, com estàs?
5: Bona tarda, Laia, molt bé.
4: Molt bé. Primera pregunta. Fa quant que ets el responsable de l'Espai Jove?
5: Doncs ara fa un any i mig, fa des del desembre del 2024.
4: Molt bé. Quines activitats són les més freqüents a l'Espai Jove?
5: Doncs tenim activitats mensuals, com per exemple el torneig de ping-pong, les jam sessions, el torneig de futbolí, el torneig de FIFA, però a part d'això també tenim activitats recurrents. Ara, per exemple, volem fer un gegant, l'any passat vam fer un mural.
4: Molt guai, molt guai. Creus que hi ha moltes diferències entre els nens i les nenes?
5: Una mica de diferència sí que hi ha. A l'adolescència sempre s'ha dit, i és una mica veritat, que les nenes maduren una mica abans. I potser ho diríem les fixacions, no? Que els nanos segueixen una mentalitat més competitiva i esportiva i les nenes potser tenen més ganes de debatir, pensar, parlar. Tot i que hi ha casos i casos, hi ha de tot.
4: Vale. I creus que l'adolescència arriba més d'hora?
5: A les noies?
4: Bueno, així en comú.
5: Sí, probablement sí.
4: Bueno. I per tu hi ha gran canvi entre la infància i de l'adolescència?
5: Sí, bastant. De fet, a mi m'agraden tots els joves que venen a l'Espai Jove, però tenen com una màgia els que pugen nous, els de primer d'ESO, els de sisè, tal, tenen com una màgia particular, saps? Són encara molt nens i sí, es nota un canvi gran.
4: Sí, no? Quins problemes són més freqüents entre els joves?
5: Doncs, sobretot, suposo que el fet de fer-se gran i l'autoestima i els piques entre amics, que es posen una mica més serios. Vull dir piques, vull dir com confrontacions així entre els amics, es posen una mica amb un to més seriós, perquè ja no som nens, no representa i tal.
4: Uh-huh.
5: I bàsicament això.
4: Vale. I quines són les inquietuds dels joves avui dia?
5: Els joves volen espais on poder practicar esport, on poder fer música, i tenen la inquietud també d'haver conegut un món sense tanta addicció a les pantalles. És una cosa que en parlen bastant.
4: Bueno, sí. Ha canviat molt de l'adolescència de quan tu eres petit ara?
5: Una mica, tot i que tampoc gran cosa. Jo vaig començar l'adolescència amb el naixement de l'Instagram, per exemple, i trobo que les xarxes socials han connotat molt com han sigut les properes generacions i encara s'assembla força. La diferència que trobo, i ho he de dir, és amb el català, que no se'n parla tant, però bueno.
4: I abans d'acabar, vols afegir alguna cosa?
5: Vull afegir que els nanos vinguin més a l'Espai Jove, que ja en venen moltíssims, que estem fent una enquesta perquè s'escolti la veu dels joves sobre propostes per canviar el poble, i dir que estic contentíssim amb les generacions que pugen al poble, que és un poble maquíssim i que tothom em cau superbé, i això. Que vingueu a l'Espai Jove, més si sou creatius, estem intentant fer un estudi de gravació, estem intentant fer coses, un gegant, murals, el que vulgueu.
4: Molt bé, moltes gràcies pel teu temps amb nosaltres. Fins aviat.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
3: Gràcies per aquesta entrevista tan interessant amb en Jere. A continuació, posarem la segona cançó d'avui, Unstoppable de Sia. DJ, dale al play!

0: Bona tarda. I tot seguit anirem amb la Maria al debat.
1: Bona tarda. Avui al debat parlarem del tema d'avui, l'adolescència avui dia. Els nostres companys i companyes respondran el que pensen sobre el tema. Creieu que hi ha molta diferència entre la infància i l'adolescència? Emma?
2: A veure, jo crec que sí, perquè també les hormones com creixen i no és el mateix, perquè entre cometes madurem, que no és veritat, però... I hi ha nens que juguen i de cop un altre dia no volen jugar, saps? Jo crec que sí.
1: Laia?
3: Sí, a veure, jo penso el mateix de l'Emma, que madurem una mica més i que no volem fer coses que fèiem abans.
1: Penseu que ara l'adolescència arriba més aviat que abans, Emma?
2: Jo crec que sí, per l'arribada, bueno, per les xarxes socials, perquè influeixen, igualment que no ho sembli.
1: Sí, jo també ho penso. Quins penseu que són els canvis que es noten més, Laia?
3: Jo crec que a l'hora de sortir més al carrer, a l'hora de fer coses que no fèiem abans, quedar amb els amics, anar a llocs diferents...
1: Sí, Emma?
2: I jo crec que també canvis físics i hormonals també es noten.
1: Quines aplicacions o xarxes socials penseu que són més utilitzades, Laia?
3: Jo crec que el TikTok, l'Instagram, el YouTube, bueno, sí, però no tant. I a l'Spotify i aquestes coses.
1: Sí.
3: El WhatsApp.
1: Teniu respecte del canvi de l'escola a l'institut, Emma?
2: Jo sí, però perquè passem de ser els més grans...

0: Ens a l'escola, els més petits de l'institut, i a més, entrem petits, no és com abans que entràvem com amb 14. Ara entrem com amb 12, la majoria.
1: Sí, sí. Laia?
2: Sí, sí, la veritat, igual que l'Emma. Li tinc com molt de respecte perquè serem els petits i el canvi d'horari i tot.
1: Sí, el canvi d'horari, no sé, és molt diferent. Què és el que més us agrada de fer-vos grans i el que menys?
2: A veure, el que més seria, no sé, poder sortir fins més d'hora al carrer, fer coses de grans.
1: Vale. Jared?
3: Ahora de cuando uno ya es grande, uno prefiere hacer otras cosas.
1: Sí.
3: De pequeño.
1: Emma?
0: Doncs jo també penso que el que més m'agrada és com sortir, que ja puguem sortir amb els amics soles i fer-nos una mica més responsables, no necessitar tanta ajuda. I el que menys, doncs, estudiar. Sí.
1: A mi m'agrada, bueno, que tindrem els nostres propis diners i que podrem comprar-nos més o menys el que vulguem i, bueno, també poder fer una mica més el que vulguem, no ser tan... Bueno, ser més responsables.
0: Estic d'acord amb tu, Maria.
1: Bé. Què és el que menys us agrada de l'institut?
0: El bullying.
1: Vale.
2: Sí, jo crec que això i que, bueno, que la gent pugui pensar alguna cosa diferent de nosaltres o alguna cosa així.
1: Sí, i també l'horari a mi.
2: I estudiar més.
1: Sí. Creieu que les noies maduren abans que els nois? Emma?
0: Jo crec que sí, perquè les noies potser es fan més altes, fan més l'estirada abans que els nois i això.
1: Laia?
2: Jo crec que també, i mentalment penso que també, perquè potser els nens encara estan jugant i les nenes pues, ja el petit xerren i així.
1: Sí, jo també penso que maduren abans. I creieu que els aparells electrònics afecten en alguna cosa, Laia?
2: Jo crec que sí, jo crec que afecta una mica pues, que estem més involucrats a el que surten a les redes i ho volem fer al carrer, a casa i així.
1: Sí, jo també ho penso, que hi ha gent que veu alguna cosa i després ho vol fer i potser es fa mal o una cosa i això. Emma.
0: Jo estic d'acord amb vosaltres.
1: Jare.
3: Como en las redes sociales puede ser que te encuentren muchas cosas peligrosas y no te des cuenta a las horas de hacerlo.
0: Sí.
1: Sí. Vale. I fins aquí el debat. Gràcies per respondre a les meves preguntes.
0: Gràcies a tu, Maria.
2: De res.
3: I després del debat anirem a escoltar otra canció.

0: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, Sisè Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

Fins aquí hem llegat al programa del dia d'avui. Per acabar la última canció d'avui, i se llama Sorda de tu.

0: Gràcies per escoltar-nos i espero que us hagin agradat les nostres propostes. Hola, 6EC!
1: Moltes gràcies per escoltar-nos i hola, 6EC, també, i salutacions al David.
2: Gràcies per el vostre temps amb nosaltres. Espero que us hagi agradat l'entrevista, el debat.
3: Moltes gràcies de tenir un temps amb nosaltres, amb tot. Moltes gràcies.

0: de tu.
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
4: Buena onda, Frankfurt!
3: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Campuig i moltes opcions sense gluten i veganes.
4: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
3: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
4: vermut de 12 a 14:30.
3: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram @buenaonda_frankfurt.
4: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
1: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ràdio Arenys, la nit més nit.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
3: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
4: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i seguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
5: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
1: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
3: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
6: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
3: Un estudi mostra alteracions a les relacions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
7: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
3: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Josic és el director del festival.
8: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
1: I en esport, Genire Gallut, l'Espanyol, se la juga a Cornellà.
9: En joc ara mateix els primers minuts del partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 de moment en aquests primers minuts de partit i necessiten una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. I a les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga ACB del Hayopos Lleida, la pista del Breogán. Els lleidatans, amb dos triomfs per sobre el descens, de moment perden 5-2 el primer minut del primer quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general. Ja diem, res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. No sembla una tarda avui massa complicada, comparat amb ahir, per exemple, en aquesta xarxa viària, i a aquesta hora heu de trobar les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir a l'extrem nord, la C58, els punts de retencions, com et deia, habituals, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. En canvi, l'autopista C33 només baixa carregada a Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. A l'extrem sud, cap gran sorpresa tampoc, autovia A2 més lenta amb aturades entre la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat d'entrada a Barcelona, o també parlem d'aturades puntuals a l'autopista B23, tram de Sant Just, Esplugues, Avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
5: Són les declaracions de Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
4: I tot i això, no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
6: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
8: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
10: Cessi, fulminalment, el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i, tot seguit, dimiteixi.
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
4: Gràcies, Marc. Doncs després d'aquesta compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda. La portaveu, Iolanda Segura, té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
11: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
4: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí, quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits, a l'altura de Sant Joan d'Espí, per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
13: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
12: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
4: I al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, la confluència amb la C15, a Vilafranca, durant prop de dues hores. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: La jornada de vaga territorial ha començat al Penedès amb un tall a la N340 per part dels docents durant gairebé dues hores en els dos sentits de la marxa. Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
2: Bé, la reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
0: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
4: Doncs mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
14: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.

0: creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
4: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es compta amb normalitat com en els casos detectats fins ara.
3: I 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
4: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
3: I encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Això demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
3: Maite Polo.
5: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
6: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
5: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat al 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació. Aquest curs ha començat a anar a la universitat.
7: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
5: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: I l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració de l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. La Nova Ràdio, David Fernández.
8: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
9: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
8: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
4: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
3: I en la plana social, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents

0: d'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del gener.
1: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Ho ha ullit de ràdio, Judit Castellà.
2: Durant mitja hora, a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
3: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
2: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
1: I la remodelació del pont del Petroli a Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
4: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
5: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim tres espais on treballar, a priori, amb tres únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més ens garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
4: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
1: En cultura, del 18 al 20 de juny tornarà una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Wai. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé.
6: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Meli Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis. François Josic.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
6: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
1: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les quatre nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
9: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
8: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
10: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
11: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix els primers minuts de partit dels blancs i blaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment a 0 i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15 quan el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i ho fa amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan Garcia, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. I després de molts mesos, el blaugrana Christensen ja té l'alta mèdica i torna a la convocatòria. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
12: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Manegreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una oportunitat de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
11: Encara primera, demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa del descens està molt atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi. Michel és el tècnic gironí.
13: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
11: A les 7 en bàsquet ha arrencat també el partit de la Lliga ACB del Hajupos Lleida, a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb 2 triomfs sobre el descens, de moment perden 38-26 al segon quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica davant un conjunt gallec que té poc en joc. El Barça, per la seva part, visita avui a 8:15 la pista del CUE, el Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i una victòria, i a una victòria, volíem dir, de l'UCAM Múrcia, segon. I acabarem amb la penya, amb el Joventut de Badalona, perquè Ante Tomic serà baixa pel que resta de temporada per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix als isquiotibials.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
10: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
14: Un lloc per escoltar Beethoven.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
15: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
10: Obrim des de primera hora del matí. dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
15: Dilluns, dia de descans.
10: Telèfon 93 792 35 46.
15: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
16: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
17: Finques Blaumar.
18: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
17: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
18: 93 792 0440.
17: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
18: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
19: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
20: Sabies que...
21: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en te li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
22: Bona tarda, són 8:15.
23: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
22: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents, coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
0: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
24: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
25: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
22: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
26: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
22: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
0: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
27: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
22: En cultura, el sonar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
0: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Jozic és el director del festival.
2: Este año vamos a vivir una edición del sonar muy especial. Un sonar repensado, un sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un sonar más sonar que nunca.
22: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol se la juga a Cornellà.
11: En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment 0-0 a la mitja hora de partit i necessitaran una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. A les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga CB del Hajopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans amb dos triomfs per sobre el descens de moment estan perdent 46-28 al segon quart i tot i això buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica i pendents també del Barça, que visita la pista del Granada des de 7:45. Els blaugranes, de moment, empaten a 0 punts en aquests primers minuts del primer quart i lluiten per mantenir les opcions de ser caps de sèrie al play-off.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament al Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general, ja diem, res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. En general, calma en aquesta xarxa viària. Parlem de força tranquil·litat, excepte en una via que, si es pot, hauríem de mirar d'evitar. És un accident que s'ha produït a l'autovia A2, a l'extrem sud de Barcelona, a l'altura ja de Sant Vicenç dels Horts i en sentit Martorell, en sentit Lleida. Hi ha dos carrils tallats al trànsit. Això està provocant cua important. Per tant, en aquesta via sí que hi ha una cua destacada, gairebé uns 6 quilòmetres des de Cornellà de Llobregat, passant per Sant Joan d'Espí, arribant a Sant Vicenç dels Horts, autovia A2 molt plena, si podem evitem-la per sortir de Barcelona, aquesta autovia A2 és a causa d'un accident. Com et deia, a banda d'aquesta incidència, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
4: Són les declaracions a Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: I tot això no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
6: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Reconec l'error en la no oportunitat. I si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
5: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
6: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules... Per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
9: Cessi, fulminalment, el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
5: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
0: Gràcies, Marc. Doncs després de la compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda.
4: La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
10: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats... La responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
0: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents. Avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
11: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
12: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
11: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
0: I mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte, però insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
13: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria.
0: I encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça, però, amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
14: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
15: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual, som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa, que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
14: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
4: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es comporta amb normalitat com en els casos detectats fins ara a les zones on és endèmic.
0: Paral·lelament, però, 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
4: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
0: Encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Així ho demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
0: Maite Polo.
16: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
17: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
16: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
18: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
16: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament de l'obra.
0: L'horitzó temporal per la seva posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
19: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb 2 edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
20: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
19: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
4: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra, l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
0: En territori, la pedregada que aquest dimarts a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys d'entre el 40 i el 60% en unes 2.030 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura.
4: El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com a nectarines i albercoc, com a les pomes i peres. A més, també es va observar afectacions en camps de cereal i blat de moro.
0: I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà la nulitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
22: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
21: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
0: Més coses, el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
1: Demà dijous començaran a circular noves expedicions directes, semidirectes i convencionals a la línia regular d'autobusos entre Berga i Barcelona. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor express, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
1: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages, i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
0: En cultura, del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte, The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bebé.
7: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi, o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
23: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
7: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
25: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
24: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
26: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà. En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus, que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 al descans i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15, quan el Barça visiti el camp de l'Alavés, que és penúltima a la classificació. Els blaugranes ho fan amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan García, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
27: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portaran lloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat dos lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una oportunitat de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
26: Encara primera, demà juga el Girona. Després del triomf del Llevant, s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa d'aquest descens està més que tapaïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi en un partit en què Mitchell ha qualificat d'històric.
5: Demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
26: I encara en futbol, el filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, està només un pas d'una gesta històrica, la d'ascendir per segon any consecutiu de categoria. Ràdio Ciutat Badalona, Mercè Portabella.
6: Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a Primera Ref, i aquesta serà a 2 partits contra l'altre campió de les semifinals, una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga, un equip que el Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
8: M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que pensar, tinc que veure aquesta tarda el partit, tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre nosaltres el màxim possible.
6: L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Zubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
26: I en bàsquet a les 7 ha arrencat el partit de la Lliga CB del Haiopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans amb 2 triomfs per sobre el descens de moment perden 63-38 al descans. Buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. El Barça, per la seva part, està guanyant 19-22 a la pista del Cué. El Granada, els blaugranes, que enllacen 3 triomfs consecutius, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València tercer, hi ha una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. I el jugador del Joventut de Badalona, Ante Tomic, serà baixa pel que resta de la temporada. Per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials, el jugador croat no estarà disponible el que resta de campanya. I a la Champions masculina de waterpolo, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça del grup, per la qual necessiten sumar només un punt. I acabarem amb bones notícies, perquè la catalana Elsa Sacanell ha guanyat la medalla de plata a l'Europeu de Munic. La taekwondista de Sant Sadurní d'Anoia, de 19 anys, ha brillat, i de quina manera, en la categoria de menys 62 quilos.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Janire Callut, als esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
1: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
5: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
4: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
6: Nou Confort, lampisteria general.
7: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
6: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
7: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
6: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
7: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
8: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
9: Sabies que...
10: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El sindicat USTEC critica la manca de concreció de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. La seva portaveu, Yolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs de que no s'ha fet abans i de que no tornarà a passar. Segura diu que aquestes accions coarten la llibertat d'expressió i el dret de protesta i tenen com a objectiu intimidar.
2: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Quin ús se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia? O fins i tot que no tenim els nostres telèfons intervinguts, per exemple.
1: I una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades amb altres aspectes, com la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron. L'escoltem.
3: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final... són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: I unes 1.700 persones estan confinades a bord d'un creuer a la ciutat francesa de Bordeus després de la mort d'un passatger i l'aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis aguda. Un cas que no té relació amb l'antivirus de l'Ondius, segons han informat fonts sanitàries franceses. Es tracta d'un britànic de 90 anys. Almenys una cinquantena de persones han presentat vòmits, diarrea, mentre es fan proves per determinar l'origen del contagi. I encara més, parlant de sanitat, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Institut de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració amb la Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus al projecte. I el Port de Tarragona instal·larà uns 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per generar autoconsum. La planta generarà 300 kW de potència d'electricitat autogenerada que s'afegiran a les actuals.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Teatre, música i dansa, ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge, 17 de maig, a les 7 del vespre, Teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre, fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
7: Nou Confort, Lampisteria General.
6: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
7: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
6: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
7: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
6: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Benvinguts un dimecres més a Mediterrània. La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. I és un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona setmanal. La disfrutem i desitgem que vosaltres també us ho passeu bé. I si teniu quelcom a dir, us convidem a fer-ho a través del telèfon 93 795 79 12. Ens podeu enviar missatges de veu o trucar-nos. Estarem encantats de comptar amb la vostra participació. Estem en directe. I estem en directe a la ràdio FM 91.2 i estem en directe al Facebook Live Ràdio Arenys de Mar i estem en el YouTube de Ràdio Arenys i en Twitch i en Instagram. O sigui que si ens voleu posar cara i veureu qui està avui a l'estudi, no faig spoiler, però entreu i mireu perquè us quedareu sorpresos de lo que tenim avui a l'estudi. I si més no, també podeu entrar i trobar-nos al Facebook Mediterrània Ràdio Arenys, que ja estaran tots els podcasts emesos, i si no, a la web de la ràdio, a la carta Mediterrània. I ho podreu escoltar quan vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu. Us parla Rin García i en el so tenim a Joan Bosch, que ens envia petonets des de la cabina.
1: Mare meva, quin programa que ens espera avui.
0: Doncs sí, Joan, un programasso.

El Tots Som Cultura d'avui ens porta dos vessants diferents de la cultura. Una activitat que tindrà lloc el proper dissabte, dia 16, un esdeveniment popular organitzat per l'Associació d'Ajuda Humanitària GEA 21, a Canet de Mar, amb l'objectiu de recaptar fons per projectes solidaris. Una jornada festiva amb el tema, amb el lema, el tema i lema, Diverteix-te sent solidari.

0: Molt bé, tenim la música de Bollywood, que és la que escoltareu i ballareu aquest dissabte a Vilaflora de Canet, si voleu ser solidaris i disfrutar de tot el sopar i del que hi ha després del sopar, que és la tómbola, aquella tómbola en la que sempre t'emportes alguna cosa i si no et va bé, doncs la canvies amb el del costat i ja està, i cap problema. Tenim a Tomàs Jové, que ens ho explica, que és vine a fer l'indim.
1: Hola, bona tarda a tothom. Aquí en Tomàs Jové, de l'Associació d'Ajut Humanitari G21, per fer-vos saber que la nostra associació ja està preparant la 23a edició de la seva festa solidària anual a Canet de Mar, el famós Vine a fer l'indi, el proper dissabte 16 de maig. Així que, pels que ja ens coneixeu, si no us voleu perdre la 23a edició d'aquesta festa, doncs ara us explicarem què podeu fer per aconseguir la vostra entrada. I per als que no ens coneixeu, doncs res, fer-vos saber que G21 és una petita associació de Canet de Mar que fa 25 anys que col·labora amb petits projectes solidaris a la Índia i també amb petites ajudes amb famílies vulnerables al nostre entorn més proper, que també tenen necessitats molt, molt importants que cobrir, no? Bé, aquesta festa una miqueta va d'això. Recaptar fons per aportar entre tots el nostre granet de sorra a intentar fer un món una mica millor, una mica més just, una mica més solidari, transmetent una mica d'esperança de que en el fons hi ha molta més gent bona fent coses bones pels altres que no a l'inrevés. I per demostrar que es pot aportar el granet de sorra i que es pot ajudar a l'hora que un s'ho passa bomba, doncs ens va acudir organitzar una festa que hem anomenat Vine a fer l'indi, perquè, bueno, és una festa índia. És una festa on podreu tastar el bo i millor de la cuina hindú. Organitzem un sopar amb 4 degustacions diferents de plats boníssims de la Índia. Cada any hi ha algun plat que varia per anar provant coses noves, però les 4 degustacions que portem cada any són boníssimes. Després, hi ha una mega tòmbola que no hem... Bueno, no sé, jo personalment no he vist mai una tòmbola tan espectacular com la que s'organitza en aquesta celebració, perquè col·laboren tots els comerços de Canet, col·laboren els càmpings amb estades, els dentistes amb higienes bucals, els mecànics amb canvis d'oli, revisions pre-ITV, els restaurants amb menús o vermuts o sopars, totes les botigues donen regals dels seus productes. Bueno, és una barbaritat.

toquen coses que no els hi serveixen per res. Però aquí és on comença el més divertit del sopar, que la meitat de les persones els han tocat coses que no els hi serveixen per res, perquè són coses d'homes i els hi ha tocat amb un home, o l'inrevés, o coses de nens, o coses per nadons, o jo què sé, no? O una matrícula gratuïta a qualsevol de les dues autoescoles del poble, que diuen, bueno, a casa tothom ja té carnet de conduir, però és clar, en aquesta meitat de persones que els hi han tocat coses que no els hi serveixen per res, tenen al davant, al costat o al darrere algú que sí que li pot servir. I es munta un mercat d'intercanvi, un mercat negre d'intercanvi superdivertit, amb el que tothom es canvia les coses i al final tothom se'n va content amb tot el que els hi ha tocat, eh? No, és... Bueno, no sé, ja, tots els col·laboradors estem superagraïts, no tenim paraules, perquè ens han ajudat a organitzar una festa fabulosa, superdivertida, i crec que aquest és el motiu per al qual, bueno, doncs anem a celebrar ja la 23a edició, que són 23 anys omplint l'embalat de Canet amb més de 300 persones, que dius, bueno, això sembla un somni pràcticament irrealitzable, no? I bueno, i any rere any continuem omplint l'embalat de Canet, i a veure què passarà aquest 16 de maig, a veure si per 23a vegada consecutiva tornem a fer el ple, no? I després, bueno, ja per rematar la celebració, doncs un cop ja s'han repartit tots els regals, tenim aquests fantàstics balls de Bollywood, aquest any amb el grup Hayat Troper, que són unes noies que us faran ballar tots i cremar totes les calories que heu ingerit durant el sopar. Per tant, si algú ve, veniu amb calçat còmode, perquè... Bueno, per això. Perquè després us espero una superclasse d'aeròbic on ho cremareu tot. Bé, si... vaig a dir-vos què podeu fer, perquè hi ha diferents maneres de poder accedir en aquesta celebració, i una és la d'aconseguir qualsevol de les vostres entrades a... en els punts de venda que hem distribuït a Canet, no? Llavors, pels que coneixeu els següents establiments, podeu trobar entrades en el Dau al Set, al restaurant Gazzara, al Forn Vell de la Riera Buscarons, a la plaça de la Llenya, de la Riera Domènech i Montaner, al Celler Moments de la Riera Gavarra i a la Ellis Travel Agency de la plaça de l'Església de Canet. Aquests són els comerços que ens estan ajudant a fer la venda d'entrades. I si algú digués, ostres, però jo no puc anar a Canet a buscar l'entrada, com puc fer per fer una reserva? Hi ha persones que no són del poble que... A veure, les persones del poble intentem que vagin als punts de venda a aconseguir les entrades. Però, clar, fer venir algú que no és de Canet a buscar l'entrada aquí és una mica... Llavors oferim la possibilitat de poder fer reserves que ja la gent abonarà. Si algú fa una reserva, doncs, tindrà els tiquets que hagi reservat a l'entrada de la festa al seu nom i ja ho abonarà el mateix 16 de maig, quan vingui el sopar, a l'entrada de la festa. Llavors, per fer aquestes reserves es poden fer al mail de GEA21, que és gea21@gea21.cat. Llavors, perquè la gent escrigui bé aquest GEA21, recordo que és una G, una E, una A i 21 amb números romans. Per tant, el que heu d'escriure és geaxxi@geaxxi.cat. I si envieu aquí un mail sol·licitant una reserva, doncs ja se us contestarà i tindreu la reserva a l'entrada de la festa. Aquestes reserves s'han de fer abans del dilluns, dia 11 de maig, eh? Perquè el dilluns, dia 11 de maig, nosaltres ja hem d'encarregar el menjar i, per tant, ja tancarem el número de persones per als quals encarregarem el menjar. És a dir, que si s'ha de fer alguna reserva, que sigui abans del dilluns 11 de maig. I res més. Bueno, sí, també, fer-vos saber que veniu, sisplau, si és possible, amb efectiu, perquè som un reducte dels 300
que encara funcionem amb diner, amb efectiu. Bueno, penseu que, clar, per la tómbola...

0: els vals de la tòmbola els venem a 5 euros. És regal segur, vull dir, no, ningú dona 5 euros a canvi de res. Tothom rep un lot de regals per 5 euros. I és clar, seria molt complicat amb els de Tàfons poder gestionar això. Per tant, demanem sempre a les persones que assisteixen en aquest sopar que vinguin amb diner efectiu per poder, doncs, bescanviar-los amb qualsevol beguda en el bar, o per pagar els tiquets de l'entrada o per els números de la tòmbola. D'acord? Doncs res, si algú s'anima a voler venir a comprovar lo divertida o lo divertit que pot ser arribar a ser solidari, passant-s'ho superbé, doncs el dia 16 de maig ens trobareu a l'embalat de Vilaflora, a la carpa de l'embalat de Vilaflora de Canet de Mar, i sereu super benvinguts i benvingudes. Vinga, una forta abraçada a tots els oients. Fins ara.
1: Moltes gràcies, Tomàs. Has fet una explicació exhaustiva del que és vin a fer l'Indi, del que és ja 21, i una petita cosa que afegeixo jo, que dius el dia 11, però és perquè aquesta gravació va ser feta abans. Però encara hi ha temps, si algú vol anar, doncs, d'espavilar-se i trobar entrades i poder anar, si vol, a vin a fer l'Indi. I doncs això que hem dit abans, ser solidaris i divertir-vos alhora. Vull dir, dues coses que són molt importants. I res, escoltem una música... Bueno, no. Primer us diré allò que he dit al començament, per si volíeu veure qui estava a l'estudi. I algú ha entrat i diu, i qui a l'estudi? Doncs a l'estudi avui estan una representació petita, una petita representació de les Mandarines, el grup de cabaret que cada any per aquestes dates ve a la ràdio per presentar el seu nou espectacle, l'espectacle del 2026. I començarem amb aquesta música.
2: Señoras y señores,

0: servim. Estem aquí per fer un programa on explicarem el nou espectacle 2026. I la cançó que esteu escoltant és ja un petit muestreo del que començarà l'espectacle. D'acord? Doncs i aquest any l'ha composat, ara ens ho explicarà la Susana, però abans vull saludar i que us saludin les mandarines que tenim aquí a l'estudi. Sònia.
1: Doncs moltes gràcies d'acompanyar-nos. O sigui, doncs cada any, com sempre, superbenvinguts, supercontentes de preparar el nostre cabaret, de que gaudiu, nosaltres ho gaudim moltíssim.
0: Moltíssim.
1: O sigui, estem expectants ja, expectants. En capilla, com es diu, vinga.
0: En capilla estem
1: allà. En capilla. I les entrades estan volant, eh?
0: Estan
1: volant,
0: sí. O sigui,
1: molt de compte...
0: Sí, encara no estan els cartells a la Riera anunciant-nos i queden ja poques entrades. O sigui, que això corre com si fos pólvora. Anna, què dius tu?
2: Bueno, jo que un any més, contenta d'estar aquí, de formar part d'aquest grup meravellós que són les mandarines, i bueno, entusiasmada perquè ja, ui, ui, ui, ja tenim les papallones a l'estómac, i bueno, que us esperem el dia 31 de maig
0: a
2: gaudir
0: a
2: amb nosaltres.
0: A les 7 del vespre.
2: A les 7 del vespre.
0: En el teatre principal. Imma, i tu com ho vius?
3: Bueno, estic molt emocionada. Un espectacle fantàstic que farem les mandarines. Estem preparant molt d'amor, amb molt de cura, amb molta il·lusió. Per, bueno, nosaltres ens ho passem bomba fent-ho.
0: I
3: segur que si veniu us ho passareu bomba. Hi haurà moments per cantar, hi haurà moments per ballar, hi haurà moments per plorar. Bueno, no sé. Serà aquest any molt especial, eh?
0: Doncs sí, l'altra de les dues vessants que us he dit que al començament del programa que tenien, que per una banda era una cosa d'ONG, un grup solidari, i l'altra és el nou espectacle del 2026 del Mandarines. I si entreu a la web del Teatre Principal, sabeu que podeu trobar? Doncs podeu trobar la descripció del que és aquest any d'espectacle i us faré una lectura per si no entreu. I us ve així el gusanillo, el cuquet, de fer el tastet de mandarina. Diu així: un homenatge a les dones artistes i a l'amor entre germanes. L'Anna i la Rim, dues germanes nascudes entre l'hivern i la primavera dels anys 50, descobreixen de ben petites una passió inqüestionable per l'escenari. Cant, dansa i interpretació les porta als millors cabarets del país fins a crear el seu propi espai. El cabaret de les germanes Clec, Clec. Però no tots són flors i violes. La vida els prepara també sorpreses i reptes que hauran d'aprendre a superar, enfrontant pors i inseguretats que les faran créixer com les persones que són. Amb un elenc de dones artistes, les mandarines, el seu cabaret es converteix en un dels més populars de Barcelona. Com us quedeu, noies, amb aquesta descripció?
3: Molt xula. A més, la idea de que
1: s'ha de veure, s'ha de veure.
3: S'ha de veure. I el tema de les germanes i la mort de germanes. I, bueno, aquí passaran coses. Per tant, aquest any hi ha un fil molt,
0: sí,
3: molt interessant.
0: Sí, la idea,
3: eh?
0: És aquesta, no? Aquest any nosaltres, tot el grup, quan ho preparem, vam dir majoria. I per què no hi ha un fil conductor de tot l'espectacle que lligui les coses entre si? I la Carla, com si no, es va posar les piles i va dir: sí, ho farem. I aquest any tenim aquest fil conductor que són les germanes i el que els hi passa en la creació d'aquest cabaret. Per això tenim, escoltarem a la Susana, l'àudio de la Susana, que ella ens explica una mica. Bueno, escolteu-la i ja veureu què diu.
4: Hola, molt bona tarda. Jo sóc la Susana i estic a les Mandarines des de l'any 2021. I aquest any, com des de l'any 2022, la nostra directora, la Carla, m'ha encarregat de fer un número grupal de burlesc per totes les mandarines, que aquest any, com l'any passat, serà la introducció a l'espectacle. I per aquest número he fet, he adaptat una lletra al català d'una música que ja escoltareu, que és d'un musical nord-americà. Aleshores, a més, aquest any, per primer cop, també actuo amb les alumnes de burlesc de, a les quals jo els dono classe, a l'escola de Swing Maresme, que és on també assagem les mandarines. I aquest any faré dues coreografies de burlesc més, a part del meu número solo i un número amb la meva mare i la meva germana, un trio que faig amb elles, i participar també en tots els altres números grupals que es fan amb les mandarines en conjunt. Per mi és tota una oportunitat que em brinda la Carla, que és la directora, com ja he dit abans, de poder mostrar i ensenyar també el que jo sé en el món del burlesc després de l'experiència que tinc de fa més de 14 anys. I res, des d'aquí doncs vull agrair a la Carla, que sempre ens dirigeix amb molt d'amor i molta consciència i molta mà esquerra, tota la feina que fa, i també a les meves companyes, que sempre s'apunten a fer les meves bogeries. I res, moltes... Espero que vingui molt de públic, perquè nosaltres ho fem sempre amb molta il·lusió, molt amor i moltes ganes de demostrar que qualsevol dona, de qualsevol edat, de qualsevol condició i de qualsevol talla, pot fer cabaret i també burlesc i pot brillar dalt de l'escenari. I res més, aquesta és la meva petita contribució, el meu petit gra de sorra a tot això. I res, que vingueu a veure'ns.

0: d'aquesta música, que és amb la que... Ja, torno a explicar, que és amb la que començarem el número. Serà potent, eh? Imagineu si comencem amb aquesta música ja cap a on anem. Tenim el telèfon, perquè no podia estar aquí, la Carla Mora, que és la nostra directora del cabaret i la que, com ens ha presentat la Susana i ens ha dit, ens porta amb una mà de guant suau i mà esquerra. I té moltes idees i té moltes coses que ens cuida. Estem en un espai segur, perquè això és el grup que... Això és el que fa el grup, o sigui, que les mandarines tingui l'èxit que té i que duri tant de temps i agradi tant, vol dir que al darrere hi ha una feina de grup, de pinya, d'espai segur on nosaltres doncs, ens hi trobem i ens deixem anar. Molt bon vespre, Carla.
1: Hola, bon vespre.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé, estic aquí a l'Empordà, que he pujat a veure la meva germana i tenia ganes d'almenys connectar-la una estoneta per telèfon i que sigui.
0: Doncs molt bé. No sé si has escoltat alguna cosa del que hem dit, però...
1: He escoltat només ara un tros de l'àudio de la Susana, però no sé què heu explicat de l'espectacle i què no ho he explicat, no ho sé.
0: Bueno, de l'espectacle jo he llegit l'explicació que hi ha a la web.
1: La sinopsis. Vale,
0: sí, perquè la gent se situï que aquest any hi ha un fil conductor que explicarà la història de tot el cabaret, no? I ja està, a partir d'aquí no hem dit res més encara.
1: No hem fet més spoilers.
0: No. Bueno, a part de posar la música del començament, que això també és spoiler, però és perquè vegin per on anem.
1: Bueno, però una de les 20 cançons que hi ha.
0: Una de les 20 cançons, això, justament.
1: Sí.
0: És poquet. Explica'ns, vinga, Carla, com vius aquest any l'espectacle? Com et sents? Doncs, què projectes hi ha per ahir?
1: Doncs mira, jo aquest any el visc amb molta il·lusió. Cada any, eh? El que passa és que, no sé, aquest any... bueno, jo tinc un fill petit i que ara comença a ser ja una mica més gran... i començo a viure, a poder tenir més, una miqueta més de temps pels meus projectes, i també això em fa com que em vagi animant sola, no? De dir, ai, tinc més horetes per posar pues, més energia en això, en allò, detalls, et venen més idees, no? Potser no tens tant de cansament i tal, i bé, amb això doncs, estic bastant il·lusionada, la veritat. Aquest any l'espectacle té un fil conductor perquè nosaltres, cap a mitjans del primer trimestre, doncs fem un parell de dies de pluja d'idees, de roda verbal. Jo convido a tot el grup doncs, que es deixi sentir què necessita fer aquest any o què té ganes, no? Que li fa il·lusió. I diverses de vosaltres vau coincidir en que volíeu que expliquéssim una història, no? Perquè jo sí que és cert que a tots ens agrada, no? Que ens expliquin històries. I aleshores vaig dir, vale, doncs va, ho agafo, entre altres coses que vau fer proposar. I vaig dir, doncs, va, explicarem una història, però una història que no ens ocupi molt de temps, perquè a nosaltres, a les mandarines, és un grup que li agrada molt cantar i ballar. Sí que hi ha algunes persones que els agrada fer text, però és un grup que, en general, tira molt per cantar i ballar, i aleshores doncs, no podíem escriure una obra llarga, no? Però bé, hi haurà una mica de fil conductor... I les protagonistes, doncs, una ets tu, Rim, i l'altra és l'Anna, no?
0: La tinc aquí al meu costat.
1: La història d'aquestes... Ah, molt bé. Hola, Anna.
2: Guapa. Hola, guapa, carinyo.
1: Doncs explica la història d'aquestes dues artistes, no? Que ja des de ben petites doncs, ja despuntaven i van poder arribar a muntar el seu propi cabaret, que va arribar a tenir molt d'èxit a l'època. I, bueno, després pues, també passen algunes coses que a nivell personal, a nivell de persona, a nivell de dona, a nivell de germanes, doncs això les fa viure amb la transformació i créixer, no?, també com a persones i arribar a valorar en un punt molt àlgid, no?, molt elevat, l'amor entre germanes, no? I també és un homenatge, com sempre, a les dones artistes, no?, que això, els nostres espectacles, doncs, implícitament, doncs, sempre ho porten, també.
0: Sí, sí, totalment. Hi ha un sota que ja direm en un altre moment, hi ha una sota celebració, però bueno, no farem spoilers. No farem
1: una sota en celebració. Ah, ho dius pel títol?
0: Sí, sí. Clar.
1: Pel títol, no?
0: Clar.
2: Té un trasfondo.
1: El que es diu, el cabaret de les germanes Clec-Clec, I això té com un guinyo, no?, com un clicar l'ullet a la meva germana, perquè nosaltres, de molt jovenetes, ens deien les germanes Clec-Clec, i a la Marta. I aleshores vaig pensar que seria com un guinyo maco, doncs, posar-li en aquest cabaret de l'Anna i la Rim, doncs, el cabaret de les germanes Clec-Clec.
0: Sí, és un homenatge.
1: Nosaltres ens deien així perquè ballàvem molt claqué, vam com potser despuntar una mica quan érem així més jovenetes amb el claqué, que tampoc n'hi havia molt aquí a Espanya. I, bueno, vam estar, doncs, amb una companyia i tal, i, bueno, i fèiem coses, ens agradava. I aleshores, doncs, així ens van com anomenar. I m'ha agradat, doncs, recuperar aquest record, no?, per incluir-ho i fer també un petit homenatge, doncs, a la meva germana.
0: És tot un plaer que ens hagis considerat per fer aquest petit homenatge a vosaltres dues, que sou les que realment heu tirat endavant. Primer la Marta i ara tu, aquest cabaret.
1: Sí,
0: aquest és un
1: projecte, aquest projecte tan bonic, no?
0: Sí.
1: És molt més que un cabaret. Jo sempre dic que és molt més que un cabaret.
0: Més.
1: És un procés
0: que
1: comença i mai acaba.
0: Sí.
1: Mai acaba, és com un poema inacabat, que mai s'acaba.
0: Sí.
1: Perquè és aquest procés de creixement personal i de més que creixement, igual, potser de transformació personal a través de les arts escèniques i del vincle, del vincular-nos amb l'altre, no?, i amb el grup.
0: Bueno, és
1: el
0: que
1: jo... aquesta reconnexió amb una mateixa, aquesta connexió després amb l'altre, i aquesta connexió amb el tot, no?
0: Sí.
1: Aquest recordar aquesta humanitat, aquesta humilitat, molt important també a l'hora de pujar a un escenari, i aquesta presència, no?, que ens sana.
0: Sí, i sobretot és això, no?, que no és preparar l'espectacle, sinó el viatge que fem nosaltres durant tot un curs de primer de treball nostre entre nosaltres, de recolzament, de sentir un espai segur, de sentir-te que estàs bé allà, que pots recolzar-te i explicar el que et passa, i després tenir la il·lusió de fer l'espectacle, de buscar les robes, vull dir, és que és tot el muntatge.
1: Sí, és una combinació, és una combinació especial que mira, pues, s'ho va inventar o va crear la Marta, que li va posar de nom Bio Cabaret, no? Que la Marta és facilitadora de biodança des de fa forces anys. Jo ara estic en el segon any de formació, però també fa anys que estic dins del món de la biodança, i aleshores, doncs, va aconseguir mesclar aquestes... O sigui, les seves dues passions, no?, que en aquell moment era la biodança i les arts escèniques, no?, a partir de Divines i de tota l'experiència i tot el bagatge. I també aquesta necessitat d'una mateixa de connectar amb aquesta... o reconnectar amb aquesta sensualitat, aquesta feminitat, i aquest empoderament, aquest amor propi, no?, que a vegades vas fent durant el dia i se t'oblida de parar un moment i escoltar-te, no?, i potser més d'una mirada contemplativa, no?, més que fer més activa, doncs més potser una mirada contemplativa, i poder reconnectar, doncs, amb aquesta estima, no?, autoestima.
0: Sí, sobretot és el sentir-se que és més que un cabaret, no? Aquesta sensualitat, aquesta posada en escena és des d'un lloc molt, molt net, molt, molt cuidat, saps? I això també és un punt afegit.
1: Sí, exacte. Ara m'estic despistant perquè si veiéssiu on sóc al pati de la Marta.
0: Jo m'ho imaginava.
1: Veig el meu nebot que m'està picant per la finestra i m'està fent broma i m'està despistant totalment. M'està dient...
0: Doncs ara els hi fas una abraçadeta a la Marta. I al Ferriol, de part nostra.
2: Sí, i tant.
0: El francès, a tots tres. I al Nil, evidentment.
2: La trapella del Nil.
0: Que aquests dos nens han viscut el cabaret dins de la panxa de les seves mares. I això és un plus. És un plus. Moltes gràcies, Carla, per haver pogut estar en el programa i haver explicat què és per tu i què representa per tu estar el dia 31 a les 7 de la tarda en el principal d'Arenys. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres també, i espero que la gent, doncs, vingui a veure.
0: Oh, i tant, esperem.
1: Que no s'esperin molt a agafar les entrades, que sempre s'acaben.
0: Pues sí, queden poquetes, sí. Si entreu a la web ja veureu que queden poquetes, així que espavileu.
2: Gràcies, Carla, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Per poder, gràcies. Perquè si nosaltres ho fem és perquè tu ho fas. I així ens podem arribar a fer-lo realitat. Ja saps que ens agrada cantar, ballar i tot. Molts de petons.
1: Sí, per mi és un honor acompanyar-vos any rere any. Mm.
0: Doncs fins dilluns,
2: gràcies,
0: que ens
2: guapa.
0: Tornem a veure.
1: Vale, guapa.
0: Vinga.
1: Bona nit.
2: Bona nit. Bona nit.

0: Ai, gràcies, Carla, m'ha encantat. Escolta'm, t'hem dit les gràcies. El cabaret aquest, al fil del que et deies, és un gran laboratori. És un laboratori per totes nosaltres, això a nivell humà, però també a nivell artístic, en el sentit de com nosaltres, dones molt diferents, cossos molt diferents, edats molt diferents, ens posem juntes i posem en joc el que volem cada any, pues, experimentar, no? O sigui, avui, aquest any vull posar en joc la veu, aquest any vull ballar, no? Ens posem nosaltres en allà i provem, i juguem, no?, una miqueta amb tot això. Sí. Llavors, així, també és un lloc per nosaltres per poder aprendre i créixer com a artistes i creadores i creatives. Mm-hmm. Per això que fer el cabaret per mi ha estat molt important. A nivell humà, per suposat, és a dir, on són el meu moment màgic de descompressió, de trobar-me amb les companyes, de ballar, d'expressar-me i de sentir-me superbé i allò que puc deixar anar en aquell dia. Però a part d'això, puc també això deixar anar, pues, la meva expressivitat, el meu ball, fins i tot una mica la veu, encara que jo no sóc cantant, però sí, per què no? Ho sóc, no?, en aquest sentit. I res, pues, un lloc espectacular per fer-ho. I volia com dir-ho, no?
1: Com sempre. Entres amb els teus neguits i surts, doncs, totalment feliç. És l'espai nostre de tots els dilluns. Carreguem energia, estem allà feliços, felices, compartim. Meravellós. O sigui, al final de tot aquest treball, gràcies al lideratge de la Carla, per descomptat, i de totes nosaltres que posem el nostre granet de sorra, llavors ens donem el dia 31, ens donem a vosaltres. O sigui, veniu, perquè és donar, és aquest donar, aquesta experiència que hem estat acumulant aquest any, dels assajos, de la nostra companyia, de totes juntes, doncs llavors és el donar i gaudir. Gaudir donant i gaudint de veure-us a vosaltres com ens acolliu. O sigui que, super.
2: Mare? Bueno, i una cosa que sí, no hem dit, que la música és en directe.
1: Per descomptat, que a vegades sí, ens pregunten...
2: Tenim el cabaret Busters allà. Sí,
1: ens pregunten, no, cantaves tu? O sigui, a vegades m'he trobat que al final de l'espectacle em preguntaven, però cantaves tu? O sigui, doncs sí, cantem nosaltres.
0: Música en directe
1: i els músics, per descomptat, els nostres companys, que sempre estan també al peu del canó ajudant-nos.
3: La veu sí, nostra, estupend. Bueno, que anem ensejant, bueno, que a vegades els nervis i no surt com a tu t'agradaria, però bueno, posem tot el cor i tot l'ànima i ho disfrutem. Ho disfrutem perquè els primers que disfrutem som nosaltres. Quan ho fem, quan s'està creant, quan estàs pensant que te posaràs, que en la il·lusió de la roba, que ens posarem tots, perquè volem que tot llueixi, que tot estigui bé, tant les grupals com les que fem solos, i clar, i tot, i és un gaudir de tot, de disfrutar.
2: I no som professionals.
3: No, i tant.
2: Vull dir que, o sigui, que portem ja molts anys. Tenim un grau.
3: I va haver una evolució des dels primers anys de vestuari fins ara, però clar, tot se va aconseguint. I disfrutem i posem tot el cor en fer-lo i no ens importa si gastem més o menys, és igual. La qüestió és que surti bé i que l'espectacle llueixi.
2: I un altre connecta amb el públic.
3: I clar, sobretot.
2: Això és una passada. Donem pau a una altra, la Montse Martí, que tampoc està aquí. No ha pogut perquè tenia classe a aquesta hora, i dir que era impossible, però ens ha fet un àudio.
4: Bona nit, què tal? Soc la Montse, bé, una de les Montses, de les mandarines, la Montse Martín. Bé, us vull parlar de l'espectacle d'aquest any. Com sempre, doncs, ple d'il·lusió, d'imaginació, de creativitat, com un no de brillis i lluentons i plomes i talons i tot això. Però enguany tenim un ingredient més. Sí, sí, i és una història, la història de les germanes Clec-Clec. Però no seguiré parlant perquè no vull fer spoilers. Haig de dir que també que, no sé, aquest any el sento diferent de la resta. No sé ben bé per què, però ho sento així. Sempre hem fet molta varietat, però no sé, penso que aquest cop més. No sé, hi ha números molt emocionals, emotius, números superburlescs, alegres, sensuals, divertits, no sé. Molta més varietat. En definitiva, si voleu passar un gran i veure sensualitat, talent i màgia, us esperem el 31 de maig a les 7 al Teatre Principal d'Arenys. I m'acomiado amb la meva frase preferida. La vida és un cabaret. Ens veiem, petons.
2: Gràcies, Montse. Ara aquí estàvem fent purpurina, perquè és una d'altres coses que surt al llarg de l'espectacle. Brillis i plomes. També traiem les plomes, que és el típic del cabaret. Aquí tenim a la Imma, que avui porta les que portava l'any passat en el cabaret. Anna i jo portem barrets de copa. I la Sònia porta un tocat de l'any passat quan vam fer el número de... Quin número era, Sònia?
5: Ui, hem fet diversos amb aquest tocat, però no ho diguis.
2: Quin era? Vinga.
5: La Trinca.
2: El de la Trinca.
5: I algun d'alguna pel·lícula més així... hollywoodiense. De la Màscara.
2: De la Màscara.
5: Però bé.
2: Sí, no. Sí, és espectacular.
5: Hem fet.
2: És espectacular el tocado que li portes. I tornem a tenir una altra persona al telèfon que tampoc ha pogut estar, però que ahir, no, abans d'ahir l'escoltàveu per ràdio, que és el David Herrero, que el David Herrero forma part de les mandarines com a mandarino.
6: És el nostre mandarino. Mandarino!
2: Està sempre allà, sempre que necessitem alguna cosa està allà. Molt bon vespre, David.
7: Bona tarda,
2: què tal?
7: Molt bé, per aquí, per l'escola, per això mateix no he pogut venir abans.
2: Sí, esteu a Sui Maresme, a Mataró.
7: Avui tenim la tarda ocupada.
2: Estaves fent de taxi, no?
7: Sí, avui sí. Bueno, de fet, avui sí, com que estaven quadrades les classes, doncs no ha calgut, però bueno, ara un bret està aquí donant classe, no sé si la puc segrestar després, per si també vol dir alguna cosa,
2: Vale. Però
7: de moment estic jo.
2: Molt bé. Doncs més que res era perquè ens donguessis la teva versió del que és per tu pertànyer a un grup de dones d'aquestes característiques.
7: Doncs jo començaria dient que és un honor. És un honor que se m'hagi permès poder entrar en una cosa que quan vaig entrar i vaig veure és fantàstic. Vull dir, és una sort poder estar allà per veure la camaraderia, el carinyo, aquella xarxa que n'hi ha, aquell respecte, aquell acompanyament. I, ostres, que jo pugui entrar i encara que sigui per un foradet poder mirar és una passada. Certament, per mi és un honor. I tot el treball que jo veig allà i com funcionen, si sentiu música de fons és que acaben de posar-se allà, doncs és una passada. La veritat és que sí.
2: I què creus tu que aporta un cabaret del tipus que fem nosaltres?
7: Què crec del cabaret? Perdona, que
2: aporta,
7: en moment...
2: Què ens aporta? Què aporta quan el públic ve a veure-ho? Què penses que se'n poden aportar?
7: Jo crec que el primer que aporta és alegria, perquè és tot un espectacle, és un treball que és... Ostres, quan ho veus allà, a mi personalment, jo puc parlar del que m'aporta a mi. El que m'aporta és molta alegria, a mi m'emociona, em fa sentir-me... Bueno, com quan veus una bona obra, el que et transmet és una energia, una alegria, unes ganes de viure, i clar, a mi hi ha moments en els quals és reconèixer que m'emociona molt, no? Vull dir que jo surto d'allà que, si puc, repeteixo l'espectacle.
2: I des dels ulls d'home, què veus que aporta a les dones?
7: Uf, un canvi, jo el que estic veient o el que jo em sembla percebre és que dona una certa, diguem, consideració, com un empoderament des de la dona. Un notar-se que poden sortir, que podeu estar davant, que no és fàcil estar davant de tot un teatre ple de gent. I de vegades, doncs, veure aquesta fortalesa, aquell arropament, aquella acollida que teniu, és una, com a home, de vegades a mi m'agradaria poder trobar això també dins de tot lo que, de la comunitat d'home, que d'això anem molt... Vull dir, ho hem parlat últimament amb els últims programes, i crec que és una cosa... De fet, ho vaig tocar amb el dilluns mateix.
2: Sí, sí.
7: I de parlar precisament d'aquella xarxa de suport que té la meva parella, i la veritat és que veig aquesta xarxa de suport, però en gran, i amb una capacitat de fer que pugueu evolucionar com a persones, que pugueu empoderar-se, de donar seguretat.
2: Doncs molt bé, David, que ho vegis des de fora, el que nosaltres estem dient des de dintre, no? Està molt bé que es reflexi fora, no?, que ho puguis veure.
7: Sí, és que es veu.
2: Aquí
7: es
2: tenim...
7: Veu quan esteu...
2: Digues.
7: Jo quan veig que esteu allant a l'escenari, ja dic, jo de vegades em poso a la vostra pell. Jo vaig poder tenir la sort de poder participar durant un minut en l'espectacle de l'any passat, i, ostres, estar allà davant de tota la gent no és senzill. Si no teniu... Vull dir, per arribar a sortir, el que dèiem l'altre dia, no?, per arribar allà a poder-se posar com a persona i poder-se estar davant de tot el públic, s'ha de fer tot un treball, s'ha de fer tot un camí, que això, si no és amb un grup com el que feu amb les mandarines, jo crec que no es pot. I això es veu, perquè, clar, posa't davant de tota aquesta gent que està en el teatre. Actua,
2: sí, sí.
7: Canta, balla.
2: Sí, sí.
7: No és senzill.
2: Sí, sí. Aquí tinc a la Sònia, a l'Anna i a la Imma, que m'acompanyen.
5: Mandarino!
3: Mandarino!
2: Ai, doncs, si vols buscar la pot posar-se l'ombreta?
7: Però aviam si puc, si la puc segrestar un momentet. Aviam si puc. Estic allà? Espera, crec que sí. Bueno. Va, ara entra un momentet a classe. Està just ara que van explicar una cosa i just no podia, perquè just estàvem fins ara sonant la música, que estàvem ballant, i ara està fent la demostració d'un pas.
2: Bueno, doncs...
7: Espero un momentet, si voleu, em deixeu aquí amb vosaltres, seguiu en programa, i si veig que em poso un moment...
2: Vale, doncs mentre tu... esperem a l'ombreta, que tancarem amb ella, explicarem una altra cosa que volem fer, un petit spoiler també, de la Imma i meu, i de la Susana i de la Cristina, un número que farem que té relació amb tota la història que s'explica. És un karaoke, i amb aquest volem tancar el programa d'avui. Sí. Serà una música que segur que quan l'escolteu la canteu, perquè és superconeguda.
0: Molt coneguda. A més, a nosaltres sempre ens agrada com posar un espai perquè també el públic s'afegeixi a cantar, sí, i a ballar, sí, i a gaudir també en el, no? Sí. des de baix, des de les butaques, que les butaques es transformen també en escenari. Sí. És increïble. L'any passat va succeir,
2: sí,
0: i va ser molt divertit.
2: Va ser màgic.
0: Sí, vam fer el Mamma Mia l'any passat. Eh?
2: Sí. I aquest any... Tota la gent dreta ballant.
0: Sí. I aquest any quin serà?
2: Ara després. Parlem amb l'ombreta i acabem. Tancarem ja el programa d'avui amb la cançó que serà una de les 20 que sonaran a l'espectacle, i que la podreu cantar vosaltres, tots els que vingueu, la podreu cantar amb nosaltres, allà drets, ballant i fent coreo. Vull dir que estarà... És karaoke. Vull dir que estarà la lletra, per si vosaltres no us en recordeu.
3: De les que cantem, tot el públic que la sàpiga, que s'animi a cantar amb nosaltres.
2: Sí.
3: Perquè a nosaltres ens agrada veure que el públic disfruta i pot... I jo, les que jo canto, que són superconegudes...
2: Jo diria una altra cosa, Anna, també, parlant del públic. Jo recordo l'any passat, quan vam entrar, que vam entrar des de pel darrere, amb les plomes i tot el posat que portàvem l'any passat, i des del minut 1 haig de donar les gràcies al públic d'Arenys, perquè és un públic entregat. Va ser des del minut 1 que ens van aplaudir fins al final de l'espectacle, i va ser llarguet. O sigui que donar gràcies al públic d'Arenys, sí, perquè, bueno, per tot el que ens dona de suport. I tenim a la Ombreta ja. Sí? Ombreta.
8: Hola.
2: Què tal?
8: Hola, hola.
2: Hola, hola.
5: Hola, hola.
2: Què ens dius?
0: bona.
8: Estem aquí a l'escola, estem en plena classe de swing, m'he escapat un minutet.
2: Molt bé.
8: Compartir una mica amb vosaltres.
2: Dos paraules de com és l'espectacle teu aquest any, què és per tu?
8: Bueno, per mi aquest any estic tenint molts reptes, coses que no m'havia plantejat mai fer i que estic portant a terme i a veure com sortirà.
0: Molt
8: moltes
0: bé.
8: Ganes de veure la reacció del públic i de veure... Bueno, que aconsegueixo fer, vaja.
3: Que tu ets un artista.
8: Si brillar una miqueta.
2: Us haig de dir que la veu que sentireu de l'ombreta toca el cel, eh?
3: Sí.
2: Hi ha un moment que fa uns solos bestials.
3: Tu ets un artista, nena.
2: Ja us ho dic d'entrada perquè bueno, en els assajos que estem fent ja promet. Mm-hmm. Alguna coseta més és que estem tancant ja el programa.
8: No, tot vostre. Moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies a tu per estar present. I
0: gràcies,
2: us deixem
0: guapa.
2: Ja amb la cançó que començarà a sonar i segur que sabeu què és. I sonant aquesta música, que és la con la que acabarem avui, a qui li importa...
3: Me apuntan con el dedo,
9: susurra mis espaldas.

0: Moltes gràcies per haver estat aquí presents. Sònia, Anna...
1: Gràcies,
2: Jerry! I
0: mandarines! Gràcies, Joan! Per permetre que fem un programa sobre les mandarines. I el Joan, que ens fa de tècnic i ens dona tot allò que necessitem. Moltes gràcies.
1: T'estimem, Joan!
0: I fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània. Recordeu, el 31 a les 7 de la tarda en el principal us esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per l'infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, per la seva banda, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
2: Demanar disculpes a el sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
1: I el Departament d'Educació ha xifrat avui en un 21% el seguiment de la vaga de docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès, fins a les 5 de la tarda. Els sindicats convocants a l'aturada pugen el percentatge fins al 55%. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya Central. Recordem, a més, que hi ha una reunió prevista amb el govern. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10. Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals que han entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sota de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més a la Tarragona i a Girona, això sí, que a Barcelona. I la combinació de partícules de la contaminació atmosfèrica estan associades a 146.500 morts prematures anuals a Europa. És un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Es tracta d'uns resultats d'aquesta observació que per primera vegada fa una valoració a escala europea de la mortalitat a curt termini dels efectes de la barreja de múltiples contaminants presents a 31 països del continent. El treball també apunta que els homes joves són més vulnerables que les dones per probablement a causa d'unes posició més gran. Tot això, l'anàlisi del centre de recerca ha puntualitzat que especialment a partir dels 85 anys aquest patró canvia. I el concurs internacional de focs de Tarragona tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol per tercer any consecutiu. Inclourà un espectacle de drons que retrau homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai i és que a Tarragona Ràdio s'oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
7: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 17 de maig a les 7 del vespre. Teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.
8: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a la Eva Sallés, col·laboradora ja del nostre programa de Temps de Salut. Què tal, com estàs?
9: Molt bé. Amb moltes ganes de tornar a estar aquí amb vosaltres i a veure què. A veure avui com va el tema, a veure si us agrada i a veure si anem fent aquests programes tan interessants que fem últimament.
8: A veure, també hem de saludar també que ja forma part ja gairebé de la nostra plantilla, no ho sé encara, ho necessitarem doncs, un parell de setmanes més i poder doncs, el fitxarem, no?, com un bon jugador de ràdio. Ell és en Miguel Ángel Segura, benvingut de nou a Temps de Salut. Què tal, com estàs?
10: Molt bé, i tu, Josep? Sí, encantat de que tornis a comptar amb mi, amb aquest equip.
8: Oh, i tant. Sí, tots som aquí, un equip de futbol.
10: A veure si ho aconsegueixo, ser titular de l'equip.
8: Jo crec que sí, no? Bueno, ja no depèn de mi, sinó de l'Eva i del Iago, que també el tenim aquí avui. Doncs abans de parlar amb el Iago, parlarem amb en Joan Bosch, que és el comandant de la nostra nau. Sempre ho és, ho ha sigut. I res, volíem saber com van les coses per aquí, a la nau, i també, saber com navegarem avui.
11: Bé, avui el que farem serà agafar un helicòpter que ens espera aquí.
8: Ai, fa molt que no hi anem.
11: Clar, aquí a l'heliport que tenim aquí.
8: Sí.
11: I, escolta'm, anirem a donar un vol, a veure com està el panorama. I com que sé que hi ha un convidat d'avui que li agrada molt el Barça.
8: Doncs és veritat,
11: Doncs aquestes celebracions, a veure si en queda algun pel carrer d'aquests rezagados que estaven celebrant la Lliga del Barça, que
8: sí,
11: potser encara corren per
8: aquí. Encara corren per aquí,
11: per Canaletes no, que estava tot tancat. Sí que va haver-hi bastant de xou.
8: És
11: però
8: veritat,
11: per allà, per a Catalunya, potser encara queda algú.
8: Queda algú. Doncs mira, si en cas tots nois, noies, doncs pugem en aquest helicòpter que té molta capacitat. Aleshores, doncs, si cas fem una volta...
11: Té minibar i tot, Josep, minibar, eh?
8: També té minibar, tu,
11: home,
8: això és espectacular. Això paga la casa, no?
11: Paga la casa.
8: No, això és interessant.
11: Aquí la bossa és grossa.
8: Aviam, jo ja saps que m'agrada molt el Montseny. Si en cas li direm al conductor...
11: Abans farem una roteta.
8: Sisplau, el turó de l'home que no me'l toqui.
11: No.
8: Va, doncs vinga. Doncs ja també estem nosaltres de celebració. Ho farem d'una altra manera. És una celebració ben diferent, però és radiofònica. Perquè avui, a Temps de Salut, parlarem de joventut i creixement personal. És un espai que... A veure, en una ocasió vam tocar el tema de l'adolescència, en una altra ocasió vam tocar també el tema dels nens i les nenes, vam tocar el tema de la psicologia infantil, i avui tocarem la joventut. I ja us direm qui tenim de convidat. Segur que ja l'adivinareu perquè no l'hem nombrat encara.
9: Sorpresa.
8: És una sorpresa. Doncs parlarem de joventut i creixement personal. Des d'una mirada social, els joves d'avui creixen en un context d'incerteses, habitatge inassequible, mercat laboral precari i una pressió constant per destacar en les xarxes, unes xarxes que utilitzen i acceleren les comparances i sovint també l'aïllament. Per altra banda, la societat els demana decisió i rapidesa, però els ritmes vitals necessiten calma. Des del punt de vista individual, créixer significa construir la pròpia identitat. És aprendre a dir no quan dius que sí, perquè et validin o encaixis en el sistema. També vol dir equivocar-se sense por al judici i assumir responsabilitat sense perdre l'essència. Cada jove és un univers amb dubtes i ambicions sovint silenciats pel soroll exterior. I arribem a la gestió de les emocions, un aspecte del tot necessari per al desenvolupament personal, perquè créixer emocionalment és reconèixer la tristesa sense ofegar-s'hi, gestionar la ràbia sense destruir, celebrar l'èxit sense xuleria ni dèspit. Els joves aprenen a posar noms al que senten, ansietat, tristesa, melangia, culpa, soledat, però també alegria, bondat, amor i compassió. I sovint sense eines, per això parlar d'emocions no és debilitat, sinó intel·ligència. Per la qual cosa la salut emocional no és un destí, sinó una construcció diària. Per això avui hem convidat al nostre programa en Iago Paricio perquè ens en parli. En Iago ha realitzat un màster en periodisme esportiu a l'Escola de Negocis Esneca Bucinès, un curs intensiu de ràdio i un curs de ràdio esportiva a Radiofònic 24 SL, com també ha dut a terme dos tallers de ràdio esportiva a Radio Marca i és col·laborador de Temps de Salut i viu a Arenys de Mar.

0: Hola, Iago, benvingut al nostre programa. Aquesta vegada col·laborador igualment, però entrevistat. Com estàs?
1: Doncs bé, aquesta vegada intercanviem rols, no? Aquesta vegada doncs passo directament a primer pla.
0: A primer pla, sí senyor. Sí. I a més aquí amb una càmera que sí que estàs a primer pla, de veritat, perquè ens veuran a YouTube, ens veuran al TikTok, no sé si a algun lloc més, Joan. A tot arreu, no? Doncs molt bé, endavant i esperem que navegueu tan bé com nosaltres i amb aquest helicòpter que avui la casa paga, tu. Que paga la casa, doncs pugem a l'helicòpter. Iago, comencem?
1: Sí, va, endavant.
0: Doncs vinga, per començar, què entens tu per creixement personal?
1: Creixement personal és créixer a nivell emocionalment i a nivell de maduresa emocional.
0: Això és per tu?
1: I espiritual, també.
0: I espiritual. Sí. Bona colatilla. Mira, jo us diré alguna cosa, vull afegir, amb el teu permís, també doncs, des del punt de vista de la psicologia, que l'expressió creixement personal sempre fa referència a l'aprenentatge sobre un mateix. Nosaltres ens ho mirem des de l'òptica de que un pot aprendre per si mateix, és o no, Miguel?
2: Sí, sí, sí, totalment, estic totalment d'acord amb això. O sigui, i a més és el que el ser humà més pot, no? De conèixer-se
0: a si mateix,
2: no? Per això és important, no?
0: És important. Doncs bé, continuarem. La societat d'avui, Iago, ajuda el jovent a créixer personalment?
1: A veure, a mi parlar del jovent em costa molt.
0: A veure, per què?
1: Perquè jo no em sento identificat amb aquesta generació, ja t'ho he comentat més d'alguna vegada, en el fet de que, a veure, jo estic aquí per, doncs, bueno, per accident, no? Jo hauria hagut de néixer als anys 80.
0: Tu haguessis tingut que néixer als anys 80.
1: Als anys 80, i la meva mentalitat és d'anys 80. És a dir, ja no d'ara. Ja quan jo tenia 4 anys, anava amb els professors. Jo no anava amb els alumnes.
0: Amb els alumnes, perquè què et passava amb aquest fet?
1: Doncs home, perquè jo buscava una conversació intel·lectual. I els nanos de...
0: Una conversació intel·lectual, però un nen de 4 anys, quina conversació pot tenir?
1: Bueno, a mi m'han educat, doncs, amb coses...
0: Amb valors.
1: De...

0: en valors la joventut d'avui en dia? Creus que els pares no els hi comuniquen aquests valors?
1: Jo penso que, sota la meva humil opinió, falta més contundència, és a dir, més madura.
2: Més madura.
1: En el fet de... No, és que quan el nano fa alguna cosa avui en dia, mai en té la culpa el nano i sempre té la culpa el professor. No, escolti, a veure, jo recordo que a mi, quan jo feia alguna cosa, automàticament trucaven a la meva família i a mi em caia una reprimenda a casa.
2: I ara poder no passa.
1: Que hi ha una reprimenda. Avui en dia el que se sol fer és no, el meu fill és perfecte i vostè és el que no l'entén. Vostè, professor, no l'entén. No, escolti, no.
0: Potser són els polítics també, no?, que des de dalt estan posant unes normes i unes lleis que condicionen la societat.
1: Els polítics aquí no tenen realment la paella pel mànec. En altres sectors sí, però qui té la paella pel mànec a una escola és el director.
0: Però regeixen per unes lleis, per una política.
1: Sí, però qui contracta el professor? Qui posa l'educació que es vol realitzar en aquest centre? El director.
3: I, Iago, com et sents tu dintre dels joves de la teva edat amb aquests valors?
1: És que jo no em sento identificat amb aquesta generació. Jo estic aquí per accident.
3: És dur, no, això?
1: És a dir, jo hagués hagut de néixer als 80 i jo avui en dia sempre m'acostumo a rodejar de gent, doncs, sobretot de gent de 80 o de gent de 40, 50, perquè són els únics que a mi em poden donar una conversació amb cara i ulls.
3: I com et sents?
1: Tranquil. Sí? Em sento molt tranquil, em sento molt... Sí, molt tranquil, amb sense gaire pena de no encaixar amb aquesta generació, al contrari. Em sento molt feliç de no encaixar en aquesta generació.
2: Molt bé, has madurat en un altre entorn i això d'aquí doncs, també pot ser un agraïment doncs, per la teva família, pels teus pares, no?
1: No, i també t'evita molts cops.
2: Sí, sí.
1: T'evita molts cops absurds.
2: Dispensa, jo faré un pas més endavant. Sí, sí. M'agradaria parlar, per després fer-te més preguntes, una miqueta parlar de la relació entre la psicologia i el creixement personal. Jo no sé... Clar, ell, el Iago, és una persona doncs, que té una improvisació brutal, vull dir, ens enriqueix molt les nostres tertúlies, les nostres entrevistes, però deixeu-me que li pregunti quina relació, tot i no siguent psicòleg, que ja veureu quina resposta ens donarà, quina relació hi ha entre la psicologia i el creixement personal per tu?
1: Entre la psicologia i el creixement personal, home, què és un bon creixement personal? Fa falta la psicologia. Un sense l'altre no s'entén.
2: És veritat, vull dir, la psicologia ens dona les eines per créixer a nivell personal. I el creixement personal, com he dit abans, té que veure amb l'autoconeixement, és amb l'aprendre a un mateix. La psicologia, tal vegada, doncs seria com la mare o el pare, no? I llavors ens dona eines, ens ensenya doncs, a gestionar emocions, ens ensenya sí. a gestionar, inclús també pensaments i creences, no ho sé, eh? Com ho veus, tu,
1: també,
2: això?
1: També pot ajudar a gestionar, sobretot, les creences i els pensaments, o més ja racionalment.
2: Més racionalment, no? Mm.
0: Com te'n vas donar compte que no encaixaves i que estaves ubicat en els anys 80?
1: Vaig donar compte, doncs, veient les actuacions i també els interessos que tenien els nanos de la meva generació.
0: A quina edat, Iago?
1: A quina edat? Des de sempre. És que no et puc donar una data concreta, perquè és que jo des de sempre m'he vist fora d'aquesta quinta. M'he vist fora.
2: Molt bé.
1: Jo parlar amb nanos de la meva generació de coses com poden ser... És que no puc tocar el tema polític, perquè no. Però coses, tocar la política, és a dir, quan passen coses importants en el món, com pot ser en el seu moment la crisi del 2008, o... el tema de l'entrada del senyor Trump als Estats Units, el fet de ni comentar-ho a la classe, ja no interessa.
2: Poder no interessa.
1: Home, però és un tema de potent, ni un simple comentari. És a dir, ens afecta a tots.
2: Exactament. Poder no hi ha aquesta consciència, no? Que a vegades estem com envolant, no?, per aquí la terra, envolant per aquí la riera. si és que ens agrada passejar per la Riera o per aquí dalt al Montnegre, no? Mm. La cosa és que falta

0: consciència, però sí que ens en donem compte, i almenys en el meu camp, no sé si tu també, Eva, i tu, Miguel, de que comencen o comencem a despertar de dir no només hi ha pensaments, emocions, ni l'energia del cos que ens envolta, sinó que hi ha quelcom més. Jo amb això jo ja estic content, perquè vol dir que hi ha com una altra dimensió que ens aclapara, que ens fa ser únics, singulars i irrepetibles. Aquesta és la veritat. Doncs, sin cas, també farem quelcom així, no? Serem únics, singulars i irrepetibles amb els temes que hem seleccionat, que el mateix Iago ens ha suggerit, molt ben parits. Joan, no sé si tens preparat el primer tema, que ja tenim ganes d'escoltar-lo. Doncs vinga.
1: Doncs sí, Josep, tenim ja preparat el tema d'aquesta... Bueno, del primer tema d'avui. I és un tema, doncs, que per començar, jo crec que, bueno... sorprendrà el nostre trajecte musical. Ens arribarem fins al barri del Poble Sec de Barcelona per escoltar la veu i la música d'en Joan Manuel Serrat amb un tema publicat l'any 1983 i que porta per títol ni més ni menys que Algo Personal. Escoltem-lo, vinga.

0: La cançó que acabem d'escoltar, Algo Personal, de Joan Manel Serrat, és una crítica a les figures de poder, a la hipocresia política. Serrat utilitza aquesta cançó per exposar la corrupció i la doble moral de certs líders i persones influents. A la lletra descriu aquests individus com a homes de palla i se'ls acusa de tenir doble vida i de ser sicaris del mal, cosa que implica que les seves accions i decisions estan guiades per interessos foscos i tòxics. La cançó també critica la manera com aquests personatges es protegeixen amb protocol, comitiva i seguretat mentre mantenen la mentida i la calúmnia. És així, Iago, no?
1: Sí, és així.
0: Que ja... Deixa'm fer la pregunta sí, i tu sí. Et llueixes una mica. Sí. Hi ha persones en la vida política i social que tenen doble cara o triple cara? Què en penses?
1: Jo no m'atreviria a posar un número. Tindran les cares que ells els interessi tenir i que els interessi per convèncer el poble. Perquè ells, l'únic que els interessa és mantenir-se a la poltrona.
0: Això és el que és, no? Mm. Molt bé.
1: Bueno, ja ho diu la cançó, no? A colgar les escoles su retrato. A mi qui em recorda el pintor austríac. O el dictador de nostra pàtria.
0: El dictador de la nostra pàtria. Doncs després d'aquests comentaris musicals retornarem amb la nostra entrevista d'avui parlant i aprofundint amb en Iago Paricio sobre la joventut i el creixement personal. Què pesa més per tu en la construcció d'un mateix? L'entorn familiar, un grup d'amics o les experiències de fracàs?
1: No, l'entorn familiar és clau.
0: És clau per tu.
1: Els amics, depèn. Perquè
0: depèn
1: no,
0: de
1: els
0: quins.
1: Amics, hi ha alguns que molts estan per interès. Els que ja ho diu el... com es diu?
0: Bueno, és igual. Diguem...
1: ¿Cuántos te halagan si triunfando estás y si fracasas, bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van? Vull dir, això que...
2: Això ho ha dit Julio Iglesias.
1: Julio Iglesias, la cançó que s'ha de dir.
0: Molt bé, molt bé, Iago, perfecte.
3: Sí, sí, ara els 80, com diu ell.
0: Sí, sí. Llavors jo li feia una altra pregunta, també hi aneu intervenint, sisplau. Sí. Com es gestiona des de la salut mental, per tu, Iago, la necessitat d'encaixar en un grup sense perdre l'essència individual?
1: Com es gestiona? A veure, és que jo, per exemple, jo no tinc cap necessitat d'encaixar algun grup. Jo
0: no.
1: Intentaré encaixar, que no encaixo, doncs bon bé, ni barca nova.
0: Exacte, exactament.
1: Jo,
0: però
1: ja
0: saps que en els grups hi ha molta influència.
1: Però és que el problema d'avui és que estem en una societat que prioritza a l'agradar a la gent envers de què li convé a un mateix. Mm.
2: I com ho fas tu per mantenir el teu centre? Quan estàs en grup o per no deixar-te portar...
1: És que jo, d'entrada, jo, amb la gent que m'acostumo a juntar, són gent d'anys 80, anys 80, sí. Perquè jo no perdré el temps, que ja és lo suficientment valuós, amb conversacions que són de nul interès.
0: De nul interès.
1: Que són irrellevants.
0: Molt bé, tu has escollit i et sents madur. És com... No té res a veure, ara diré un disbarat, no? És com aquella persona que ha nascut un home i se sent una dona, no?
3: Pues sí.
0: Ell, el Iago, més madur de l'edat que li pertoca.
1: Mira, jo diré una cosa. Vale.
0: Digue'm.
1: Jo me'n recordo un dia al col·le que em deien un company meu.
0: Què et deia?
1: Oye, tío, es que tú pareces un abuelo, tío. Lees la premsa, lees... Y yo me recuerdo que me li deia, digo, oye, pues muchas gracias. Porque si tengo que encajar aquí, muchas gracias por haberme dicho esto. Gracias, un halago para mí.
0: Pues mira, tu vas encaixar bé, però l'important és que ho acceptis d'aquesta manera. I hi ha persones que, per exemple, ara també és un altre tema, hi ha persones que tenen altes capacitats intel·lectuals. Poder el Iago, jo l'aprecio moltíssim, poder és d'aquestes persones que té unes capacitats més elevades, no? I avui es parla de persones altament capacitades, amb un coeficient intel·lectual molt elevat, com també es parla de les persones altament sensibles. Ens en donem compte de que els extrems també existeixen i que no tot... I que no tot doncs, pot passar pel mateix patró, no? Llavors, doncs, bueno, simplement és acceptar-ho i reconèixer doncs, que tens aquests dons i aquestes potencialitats i que la vida et anirà marcant el camí. I potser serà un camí més dur, perquè tu ja et sents de diferent forma i et sents, doncs, poder una mica més elevat i poder tindràs més responsabilitats, cosa que podràs portar a terme. Dit això, no sé si vosaltres podeu dir alguna cosa.
3: No, jo el Iago el vaig conèixer a la farmàcia.
0: Ah, molt bé.
3: Que venia a buscar els medicaments pels seus avis.
0: Sí, ah, sí. Molt bé.
3: La seva àvia encantadora, jo la coneixia de feia molts anys, amiga de la família meva i així. I ja li vaig veure que era una cosa diferent, una persona diferent, transmeteix... també té aquesta dolçura, eh? Encara que ara el veiem aquí parlant d'aquesta manera així, tan com estricta i tot molt clar, les coses, té aquest punt de sensibilitat, sí, que pues potser l'ha fet fer també així una mica,
1: això
3: no?
1: Això em ve de... Tu no sé si la vas conèixer, a la meva besàvia.
3: A la besàvia no, a l'àvia sí. Doncs
1: pues a la meva besàvia era un bel de Déu.
3: Veus? Sí, sí, això és molt maco que ho diguis. I llavors ja se li nota, eh? Vull dir, en Iago se li nota ja aquesta cosa diferent del reste de la joventut, no? Venia a buscar medicaments pels seus avis, doncs pocs d'aquesta edat venia.
0: Ho farien. Ja aquest detall és important. Miguel, vols dir alguna cosa?
2: No, preguntar-li al Iago, jo no et conec massa, però...
1: Pues tu pregunta.
2: Pues te pregunto. A mi m'agradaria saber, dintre del teu creixement personal, què és el que t'ha sigut més difícil de superar i què és el que ha sigut més fàcil o més bonic?
1: És que més difícil... jo sempre he enfocat els reptes com m'han vingut. És a dir, jo sempre estic acostumat a donar el 200%, però ja de sèrie. Vull dir que no mai m'ha sigut un problema. Dir, no, és que tinc aquest problema. Vale. Tinc això i anem a veure com m'ho enfoco.
2: Uh-huh. Mai t'has trobat en una situació que diguessis, hòstia, difícil això de gestionar?
1: Home, està complicat, però o ens agafem en positiu o... què fem?
0: Uh-huh. Exactament, això d'aquí també ara em fa pensar en el mercat laboral, uh-huh. En el mercat laboral avui, que és tan volàtil. Jo preguntaria per tu, que té sentit plantejar-se estudiar una carrera universitària per després exercir professionalment del que hem estudiat, o bé hem d'aprendre avui a viure amb la diversificació constant?
1: No, s'ha d'estar estudiant constantment, perquè no saps què et pot deparar el futur. Abans la gent estudiava una carrera, sí. Treballava de lo seu,
0: i es tirava
1: fins que
0: es
1: jubilava. Avui en dia tens que estar constantment renovant-te, perquè no saps què pot passar demà, perquè ja no hi ha aquestes feines fixes. Són contractes molt volàtils i molt més temporals.
0: I quin paper tenen per tu les amistats en el creixement personal? T'han ajudat les amistats a créixer, a evolucionar, a madurar?
1: Sí. Sí, m'han ajudat bastant perquè, ja et dic, són gent doncs de 40, 30, 30 llargs.
0: Sí, t'han donat consells.
1: I vulguis o no, doncs sí, hi ha consells i això t'evita moltes bufetades prèvies perquè són gent que ja ho ha viscut i, oye, doncs, escolta,
0: ja
1: per aquí no tiris.
0: Sí.
1: Per aquí no tiris que fotràs un d'alta baix.
0: Un mastegot.
1: I dir no.
0: Un mastegot.
1: Per aquí no, evita per aquí i ves per aquí que és més...
0: I tu els hi fas cas o vols viure l'experiència?
1: Normalment els acostumo a fer cas, perquè, a veure, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
0: Això sempre, sí, sí. Quins valors o principis consideres que no negociaries mai en el teu creixement personal?
1: Que no negociaria mai? Humilitat, respecte, dignitat i honradesa.
0: Aquests dos negocien, aquests hi són sí o sí.
1: Sí.
0: Molt bé, són valors interessants, no?
3: Forts.
0: Són forts i aquests aquí doncs et permeten funcionar en 3D, que vol dir en aquesta dimensió del planeta, no? Mm. Perquè n'hi ha molts que són volàtils i a vegades són interessos, no?, creats o que ens hem creat, no?
1: Sí, són interessos generalment econòmics.
0: Econòmics.
1: I d'amistats interessades.
3: Iago, i si tinguessis un fill... També intentaries educar-lo com als anys 80?
1: A veure, jo, si m'hagués de mullar, jo voldria una filla.
0: Home, per preferir, mira, una filla.
3: Les filles són dels pares, no diuen.
2: I per què una filla?
1: A veure, jo siempre lo he dicho, yo tengo el deseo, ¿no?, de que nazca una hija, quiero ponerle Diana a ella.
0: Diana em sona a algo, eh?
1: Ja t'ho vaig dir.
0: A què?
1: Explico? Ja t'ho vaig dir.
0: Explica'ns-ho.
1: Bueno, jo he tingut a Lidi com a referent i m'agradaria posar-li a la meva filla Diana. Evidentment que això ho hauria de consensuar la meva dona. Però, si no, em queda la doble carta, tenir dos fills i ella que escolleixi el nom del fill, que li posi el nom que consideri oportú.
0: Perquè tu també ets un home sensible i romàntic, no? Perquè Diana per tu va representar un abans i un després, no?, per tot el que va viure.
1: Sí.
2: Quin valor?
1: quin valor
2: representa Diana per tu?
1: Respecte, humanitat, una persona diferent. Una persona diferent, per això no encaixava aquí. I per això, doncs, home, es va atrevir a enfrontar-se amb 19 anys a tot l'establishment, i això vulguis
0: sí,
1: o no...
0: Sí, l'establishment...
2: Tu ets un guerrer, eh?
1: Pues bé...
4: Sí, punt de rebel·lia.
1: Se t'enfronta aquí l'establishment i, oi, que... Qui es creu aquesta noia de 19 anys que pot venir aquí a donar-nos ordres? Doncs, pues, bueno, va tenir el valor de dir les coses clares i això, doncs, no agrada. I, doncs, pues, les altres esferes... Oi, que parezca un accidente.
0: Sí, que sembla un accident. Perquè també darrere de la Diana també hi ha un personatge també que bueno, que l'apreciava, l'estimava, era Elton John, que li va cantar justament aquesta cançó per ella, sí. No? Què en penses?
1: Home, eren amics. Eren amics molt propers. Es tenien un respecte mutu brutal. Tenien respecte mutu i tenien una relació propera.
0: Sí, sí, que va com transformar una miqueta aquella cançó i ens va fer caure les llàgrimes a tots, no?
1: Sí, no, va fer-ho a homenatge a la seva amiga.
0: A la seva amiga, sí senyor, us en recordeu, no?
3: Sí.
0: Eva i Miguel.
2: Candle in the Wind.
1: 31 d'agost del 97.
0: Sí. A vegades, bueno, amb el Iago ho parlem fora de micros i tal, una vegada, no sé, et vam entrevistar, ja no me'n recordo els temes,
1: sí. Però
0: ens la vas demanar, dir, vull aquesta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però em vau posar la de Marilyn Monroe. Que no em vau posar la de...
3: Se't recorda de tot, el Iago.
1: Això ho tinc gravat a fort.
0: Que bo.
1: Jo me'n recordo i vaig dir, escolta, posa aquesta, i te la vaig enviar, prèviament te la vaig enviar.
0: Què passa que no petava prou bé. Jo miro molt l'audició i la qualitat de la gravació i no em va agradar. La veritat és aquesta, eh? Perquè jo sabia que t'encantava aquesta peça musical. Continuem, dos?
1: Jo me'n recordo que em vaig quedar amb una cara, quan va posar la música, la de Marilyn Monroe, que no té res a veure la lletra. Que...
0: No té res a veure.
1: Jo em vaig quedar fora de joc, tu.
0: La de l'Elton. Sí, me'n recordo.
1: Te'n recordo?
0: Sí. Però bueno, és que no em va acabar de... captar o no em va atrapar
1: bueno,
0: l'original.
1: Però
0: bueno,
1: passada no m'ho he molt
0: no, la tornarem a posar, i tant que sí. Parlem de... A veure, una cosa que per créixer sento que a vegades és necessari. Èxits, fracassos i errors. Els fracassos i els errors els veus com una oportunitat per créixer?
1: Home, el fracàs sempre és una oportunitat per créixer. I l'èxit s'ha de controlar, perquè et pot fer embogir.
0: Et pot fer embogir. Sí. Qui em va dir que havia deixat els escenaris? La Rosalén. Ho estàvem parlant l'altre dia amb uns companys, justament aquí, en un altre programa, i deia que la Rosalén, la cantant i compositora, doncs diu, mira, deixo els escenaris perquè m'està inflant el meu ego i no m'interessa.
1: No,
0: i ara mateix ho ha parat.
1: No,
0: ho ha parat perquè ha tingut tant d'èxit que diu, no puc amb això.
1: No, i em sembla que la Lola Índigo, em sembla que també va tindre que parar. Va dir, fins aquí. Ho deixo, i després va tornar, però va tindre que fer un perdó.
0: Sí, s'han de fer perons, eh? Jo no sé què em passaria, que Déu no vulgui, perquè, bueno, si no, Déu vol, doncs mira, ho farem, no?
1: Allò
0: de
1: tenir èxit... Acostumen a posar molta pressió, sí, però no sí, tenen sí, en sí. compte la psicologia.
0: No la tenen en compte.
1: Com està aquest artista?
0: No.
1: Quan tanca la sessió, com està l'artista?
0: Doncs molt bé. Vols fer alguna pregunta, Eva?
3: Sí, li volia preguntar al Iago. Iago, si tinguessis una vareta màgica, què faries? Una cosa, només. Què faries?
1: Què faria?
3: Sí.
1: Però en quin sentit? Doncs
3: pues amb el sentit de la societat.
1: Puf, faria una neteja important.
3: Pues és, bueno...
0: És interessant, és interessant.
2: L'ànima guerrera.
0: És un guerrer, sí. Jo crec que sí, que potser en alguna altra existència, si creiem en existències passades, hauria de ser un guerrer dels grossos. Mínim un comandant. Joan, què et sembla? Posem el segon tema i ens despejem una mica.
5: Vinga, em sembla molt bé, i és que tot seguit ens bellugarem de Barcelona per escoltar un dels èxits del grup Jarabe de Palo, amb un tema publicat l'any 1998 i que s'anomena Depende, endavant.

0: Aquesta cançó de Jarabe de Palo va ser estrenada l'any 1998 com a primer single del segon àlbum homònim de la banda i va representar un punt d'inflexió en la seva carrera, demostrant que l'èxit de La Flaca no havia estat un fet aïllat. El missatge central de Depende és una defensa del pensament crític i una invitació a allunyar-se de les certeses dogmàtiques. El cantant proposa que la veritat mai no és única, sinó que depèn de com es miri. Iago, per què ens has suggerit aquest tema?
1: Un moment. Ara que has comentat el tema de La Flaca, vale? El propi Pau, en el seu moment, va fer una entrevista amb l'Évole.
0: I què?
1: Vale? Diu, el tema de La Flaca, diu, sí, però no me hizo ni puñetero caso.
0: Van
1: allà a Cuba, diu, sí, estuve con ella, però no me hizo ni puñetero caso.
0: La Flaca, La Flaca, la cubana.
1: Sí.
0: Molt bé. Per què l'has escollit, aquest tema tan preciós?
1: Depende.
0: Sí.
1: Bueno, vaig agafar el Depende, sincerament, per baixar el to. Jo hagués volgut agafar un altre tema més. Jo hagués volgut agafar el Yo no estoy invento d'Alejandro Sanz. Però m'ha semblat massa contundent. Digue, baixa el llistó. No?
0: Baixa el llistó.
1: Per amortiguar el cop.
0: Bueno, Depende. Llavors, Depende, què vol dir per tu? Que depèn de molts ulls que es mirin les coses, o què?
1: No, com enfoquis la vida. Pensa que ell va tenir una vida complicada, la pèrdua del pare, i va tindre que posar-se al capdavant de la família. I vulguis o no, el Depende, pots veure el got mig ple o mig buit.
0: Sí, és veritat, tot és relatiu. Doncs res, després d'aquest refresc musical, tornem amb la nostra entrevista reflexionant sobre la joventut i el creixement personal amb en Iago Paricio. Si en cas obrirem la porteta dels ideals socials i polítics. Com definiries tu els ideals socials? Són principis, valors, que són per tu?
1: Són valors.
0: Valors?
1: Sí. Valors, sí, valors, sí.
0: Valors i prou. Mm. O sigui, són valors que té una societat o un grup col·lectiu que considera importants per la seva convivència,
1: sí,
0: no?
1: En efecte,
0: quins valors tu apuntaries en aquí?
1: Jo apuntaria...
0: Justícia?
1: Justícia, respecte, humanitat.
0: Humanitat, sobretot.
1: I rigidesa, també.
0: Una mica de rigidesa que s'està perdent, nois?
2: Mm-hmm.
0: És així, no, Eva?
2: Sí.
0: S'està perdent una mica.
2: Sí. Bueno, és que tampoc la rigidesa, segons com la facis, tampoc com l'apliquis, tampoc és bona.
1: Ordre.
0: Exacte.
1: Ordre ben moderat i disciplina ben moderada, que no fa mal, però és que el problema és que aquesta societat, segurament per la por dels nostres predecessors, no? Que van estar en una generació molt collada.
0: Massa collada.
1: Amb dictadura. No, anem-nos deixant llibertat, anem-nos deixant llibertat. No, escolti, no. Vull dir, l'educació és ordre, si no, surt el que surt.
3: I tu, pel que has dit al principi, no tens massa bona opinió sobre els polítics, no? No creus que hi ha polítics que de veritat volen canviar el món i que per això venen a la política? No creus res?
1: Hi ha molt bons polítics. Hi ha molt bons polítics, però els bons polítics generalment s'acaben quedant en una segona línia perquè per molt intel·lecte que puguin tenir no els interessa als grans empresaris, que són els que realment tallen el bacallà, que aquesta gent pugui ascendir, perquè poden fer masses preguntes o no els hi poden comprar el discurs que ells tenen en ment. Els grans empresaris tenen en ment que són els que tallen el bacallà aquí.
2: Quin és el teu ideal social i polític?
1: Quin és el meu ideal social i polític? Doncs un ideal que sempre pensi en la humanitat primer. És a dir, la gent primer. Uh-huh. Passa que els polítics d'avui pensen molt en la seva cadira i en su cuenta allí a l'estranger.
2: I quins obstacles veus avui per la participació política dels joves? És fàcil accedir al món polític, Iago?
1: Home, és fàcil. Sí, pot ser fàcil, però el tema és que jo veig el jovent molt desconnectat de la vida política. El veig molt desconnectat, el veig, doncs, amb el fet de no, ja en resoldran la cosa. No, escolti, hi ha vegades que s'ha de donar un pas endavant i dir, doncs vinga, vaig a donar un pas endavant i vaig intentar canviar les coses.
2: Potser estan desmotivats. Bueno,
1: a veure, pensa que venim de crisis i venim de molta decepció dels polítics actuals i els de les últimes dues dècades. I la gent està molt desgastada, sobretot als casos de corrupció, que la gent està cansada. està cansada.
2: És important gestionar les nostres emocions, Iago, pel nostre creixement personal? Creus que és important?
1: No, és clau. O sigui, si no gestionem les nostres emocions, no hi ha res a fer.
0: Efectivament. Jo ara, ens queden dos o tres preguntetes més perquè després passarem al segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal. Si cas en faig jo una, tu, Miguel, per favor, també tanca l'entrevista. Quina importància dones a la salut mental en el teu dia a dia? Demanes ajuda si la necessites?
1: Si la necessito, jo, a mi no se'm cauen els anells per dir, mira, tinc un problema.
0: Això ho has fet i penses sí. que és necessari fer-ho avui en dia, no?
1: Sí.
0: Molt rebé.
1: Tu n'ets testimoni. Algunes vegades, quan jo m'he sentit incòmode, que t'he dit, escolta...
0: No, i a més jo també m'obro i la veritat jo sóc que a veure si tinc que donar la mà doncs, a qualsevol persona, si ho sé fer-ho o puc, o amb la meva especialitat, jo encantat, és que sembla que hagi doncs, bueno, el meu projecte de vida, doncs, un dels projectes de vida que tinc és aquest, però bueno, cadascú té el seu.
2: Sí. Potser no és el país adequat que ha d'estar ell.
0: Ah, també pot ser.
2: Potser hauria d'anar a un país que està a l'edat de...
1: També he pensat el tema
2: de...
1: També he pensat el tema d'anar de missions o anar a fer algun tema de...
0: També és una altra cosa, poder per aquí. Miguel.
3: Jo et volia preguntar, Iago, perquè m'he quedat amb el tema de que tens un màster esportiu i tot això.
1: Ahora, hombre, algo de deporte.
3: Claro,
0: és veritat, no l'hem tocat avui.
2: Avui no.
3: Mira, i ara que el Barça ha sigut campió i tenen un equip tan jove que més o menys la gent són de la teva edat i tal. Tu com els veus en el tema dels valors personals, els jugadors de futbol? Ja sabem que són jugadors boníssims, però...
1: De la meva edat hi ha Rafinha... i para a comptar.
3: Bueno, pues més...
1: Els reis dos són més joves.
3: Sí, són més joves, sí, però dos o tres anys menys, no?
1: Home.
3: I com els veus tu en temes de valors personals i tal?
1: Jo no puc parlar dels altres. Jo puc parlar de mi. Jo dels altres no puc opinar. No em sento amb la legitimitat per opinar de gent que no conec.
0: No, però és veritat que en un equip de futbol doncs s'instaura una sèrie de valors i qui ho marca, a veure, primer de tot doncs un mateix i l'altre doncs és l'entrenador.
1: Si bé és cert, també estic notant una diferència d'antigament. Antigament hi havia, quan jo vaig començar a veure futbol, qui hi havia al Barça en el seu moment? Puyol, Xavi, Iniesta, eren gent que eren més humanes, solen ser gent més terrenal.
3: Vale, ja estàs dient
1: segurament el fet de que no hi havia tanta repercussió en redes socials, que era el principi de les redes socials.
0: Exactament.
1: Vale, això també va ajudar molt. A mi m'hagués agradat veure també els Casillas, Piqué.
3: Però el Puyol sí que posava la gent al seu lloc, no?
0: Sí, el Puyol sí.
1: Puyol sí, però eren jugadors que eren, per sobre de tot, humans. I la prova està el que va passar a la selecció espanyola. Uh-huh. Entre Puyol i Iker Casillas va haver-hi una reunió, escolta, t'hem de solucionar això. I en 48 hores allò estava solucionat.
3: I li falta un Puyol al Barça o què?
1: Li falta un Puyol, sí.
3: Sí?
0: Un petit Pujol de 25 anys?
1: No, li falta un
0: home,
1: un
0: també podem buscar un Pujolet.
1: No, li falta... Bueno, el Pujolet deixa la llau d'estar. El Pujolet. Que el Pujolet...
0: No, però no el confonguem amb el polític, eh?
2: Sí, ja anem encaminats.
1: Home, és que si...
0: De futbol.
1: Home, és que si me la poses votant...
0: És de por. No, però ens agrada el Iago i els seus comentaris, perquè a vegades ens deixen fora de joc. Com sol passar alguna vegada, que hi ha fora de joc i no el piten, o el piten semblant que sigui un fora de joc. Doncs nosaltres no estem fora de joc. Estem aquí i jugant, aprenent, som conscients del que estem fent avui i estem aprenent a través de les seves paraules. Jo, finalment, quin consell donaries a un altre jove que està començant el seu camí en el creixement personal?
1: Consell donaria?
0: Sí.
1: Doncs que no perdi la humanitat.
0: No perdi la humanitat.
1: Que tingui molt clar el que vol fer i que no es deixi influenciar per als sectors de tòxics.
0: Tòxics, no? Els socials, els laborals, els polítics, els esportius, perquè també hi ha sectors tòxics. Ho deixarem de banda, però nosaltres pensem una cosa. Nosaltres som llum i volem donar llum, coneixement, obertura, estimació...
1: Bueno, com diu Carles Porta, no? Posarem llum a la foscor.
0: Això és el que volem. I a veure, jo penso que a través de Temps de Salut doncs, ho estem aconseguint, si més no un servidor ho està intentant. Doncs res, ara obrirem el segon capítol de Temps de Salut, la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant i amè que ens ensenya a trencar les barreres que ens impedeixen conèixer-nos i estimar-nos a nosaltres mateixos. Porta per títol El cavaller de l'armadura rovellada. El seu autor és Robert Fisher, escriptor, guionista de comèdia, el cinema, d'obres de teatre musicals, humorista i autor de diversos llibres d'autoajuda. Publicat per Laertes, editorial SL, l'any 2006, escrit en llengua catalana i té 98 planes. Josep, explica'ns la sinopsi.
0: Sí, és molt divertida, la veritat. El cavaller de l'armadura rovellada no és un llibre. És una experiència que expandeix la nostra ment, que ens arriba al cor i alimenta la nostra ànima. Els seus profuns ensenyaments ètics són d'una senzillesa i humilitat que s'aconsegueixen interioritzar de forma natural. El protagonista, un cavaller enlluernat per la brillantor de la seva pròpia armadura, tot i ser bo, generós i amorós, no aconsegueix comprendre ni valorar en profunditat allò que té, descuidant sense voler les coses i les persones que l'envolten. La seva armadura es va rovellant fins que deixa de brillar i quan se n'adona ja no la pot treure. Presoner de si mateix, emprèn llavors un viatge al final del qual, gràcies a l'ajuda de diversos personatges, aconsegueix desfer-se de l'armadura que li ha impossibilitat obrir-se al món. Aquest llibre ens ensenya que ens hem d'alliberar de les barreres que ens impedeixen conèixer-nos i estimar-nos a nosaltres mateixos per poder ser capaços de donar i rebre amor en abundància. Iago, et faré una pregunta perquè tu puguis dir sí o no. Quins d'aquests valors et defineixen? L'autoestima, diguem sí o no, eh? Jo et aniré dient. L'autoestima,
1: home, sempre és important tenir l'alta.
0: La honradesa,
1: evidentment.
0: La paciència?
1: Ja a vegades em costa, però he de tenir-ne, no em queda una altra.
0: No em queda una altra, eh? La humilitat?
1: Aquesta, per suposat.
0: La joia de viure?
1: La joia de viure, evidentment.
0: L'esforç?
1: És que si no hagués posat esforç, directament no estaria aquí.
0: La confiança?
1: Sí, s'ha de tenir confiança en un mateix per emprendre qualsevol cosa a la vida.
0: I el seny,
1: si un vol prosperar o el té ben arrelat o això no tira.
0: No sé si voleu fer-li alguna pregunta, perquè vosaltres també heu llegit aquest llibre, veritat?
2: Sí, molt interessant,
0: fa molts anys, eh? Perquè d'aquí, a veure, el que tinc jo, que fa anys que el tinc, és la 85 edició. No sé per quan deu anar, perquè, a veure, a mi també m'ho van aconsellar i aquest també és autor d'altres llibres d'aquest estil, no? La primera edició en l'any 1994, la 85 en el 2004. Jo avui ja ni ho sé.
3: Jo va ser un dels primers llibres que em vaig llegir de creixement personal i recordo allò de les capes de cebolla que va dir
0: sí, les capes
3: llibre,
0: de cebolla, sí.
3: Que a poc a poc va adinsant-se en el seu ser, no?
0: Sí, i doncs, bueno, és un llibre recomanable per totes edats. Bueno, els més jovenets no, però poder a partir dels 15 anys. El coneixies, aquest, Iago?
1: No, aquest no el tenia fitxat, no?
0: No el tenies fitxat? Bueno, doncs res, quan sigui el sant o el compleanys pensarem amb tu.
1: No,
0: amb el cavaller de l'armadura rovellada. Està molt bé, la veritat, és molt aconsellable. Doncs en cas ara anirem ja per l'últim tram, que és el racó del conte.
4: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: El mico i el dofí, de Jean de La Fontaine. Els grecs tenien la costum de portar a bord del vaixell en els seus viatges alguns animals, sobretot micos i gossos. Va passar, doncs, que un vaixell carregat amb grans tresors i que precisament portava a bord aquests animals va naufragar no gaire lluny d'Atenes. Una forta tempesta va desmantellar el vaixell, que es va enfonsar. Molts homes haurien mort en el naufragi si no fos pels dofins. En efecte, els dofins sempre han estat molt amics de l'home i en aquesta ocasió van demostrar la seva eficàcia, ja que muntaven sobre la seva esquena tots els que podien i els deixaven a terra ferma. Un dels micos que portava el vaixell va voler aprofitar-se de la seva semblança amb l'espècie humana per salvar-se. Un dels dofins el va confondre amb un home i li va dir que es muntés a la seva esquena. Quan ja arribaven a terra, el dofí va preguntar per casualitat: "Ets potser d'Atenes?" "Sí, sóc d'aquesta ciutat." "Aleshores, et coneixen allà?"
5: "Molt. Si tens necessitat d'alguna cosa, pregunta per mi quan arribis a Atenes. Qualsevol et dirà la casa on visc. Et puc fer algun favor, ja que l'alcalde és cosí meu." "Està bé, moltes gràcies. I el Pireu? Suposo que el veureu cada dia." "El Pireu és el port d'Atenes, però el Mico, en la seva ignorància, ho va confondre amb el nom d'una persona i va dir, creient-se superior: "Ah, sí, cada dia el veig. Precisament, és molt amic meu." Quan el dofí va sentir aquesta resposta, va començar a riure's. I llavors va mirar la seva càrrega, va conèixer i va reconèixer un mico. I el va fer fora a l'aigua, anant de nou al vaixell per salvar els homes. I va deixar de preocupar-se pels micos. En conclusió, el mico va actuar com a moltes persones que parlen de certes coses que en realitat no tenen ni idea del que parlen. Quan hom demostra la seva ignorància en alguns aspectes, podrà ser instruït per altres. Però si un se n'enorgulleix sense tenir-ne motiu, mai no podrà aprendre, sinó que tancarà totes les possibilitats que en tindria.
0: Sí, efectivament, eh? Vull dir que hi ha moltes persones que parlen i en realitat no tenen ni idea del que parlen. Veritat, Iago?
1: Home, hi ha moltíssima gent que avui en dia, i més avui en dia amb el tema de les redes socials, que la gent es veu amb la potestat de dir: "No, no, escolti, que jo domino aquest tema." Dic: "Vale, sí, fes-me 5 cèntims d'això." "Ah, això ja és més complicat."
0: És més complicat, no? O sigui, de parlar tots podem parlar, però en contingut n'hi ha pocs.
1: Mira, de parlar, si en féssim pagar, la gent s'ho pensaria dues vegades a l'hora d'obrir la boca.
2: Ostres!
0: I tant, i tant. Aquí es parla de l'orgull, de l'orgull. Com definiries l'orgull?
1: Home, l'orgull, ben entès, pot ser una eina molt positiva. El problema és l'orgull, diguéssim, negatiu, que et pot esfonsar la més absoluta misèria.
0: Perquè, en definitiva, l'orgull és un sentiment de satisfacció, no? És quan has aconseguit quelcom i et sents orgullós, però en sentit positiu.
1: Sí, però també pot haver-hi un orgull negatiu que et pot esponsar, eh?
0: I tant, i tant. I tant, i tant. Perquè l'orgull, a veure, és un valor, l'orgull positiu. Parlem del positiu.
1: L'orgull és... Home, és un valor necessari.
0: És un valor necessari?
1: Necessari, no? De dir, escolta, o tens orgull o en una situació de flaquesa no tiraràs endavant.
0: Clar, a vegades pot ser un excés d'autoestima, no?, fins i tot, de dir: "Ui, jo em sento orgullós perquè mira que sé parlar, mira quantes carreres tinc, mira quina feina que faig",
1: sí,
0: no?
1: Però
0: sentir-se
1: sí, però avui en
0: sobrevalorat.
1: Dia, avui en dia les carreres, els diplomes d'avui en dia són paper mullat.
0: És paper ja mullat,
1: deia,
0: no?
1: En el seu moment la trinca, no? Els tractats amb rostres pàl·lids només són paper mullat.
0: Pues, lo mismo, lo
1: que és
0: mateix.
1: Avui, els títols d'avui en dia. No, tinc diplomes amb 10, sí, i què? Estan plens de pols.
0: No sé si voleu tancar amb alguna pregunta sobre l'orgull, l'autoestima...
3: Jo em quedo amb els valors del Iago, amb els valors socials que ha dit abans, individuals.
0: Molt bé.
3: Però gestionats des d'aquesta ànima de guerrer que tens.
0: De guerrer,
3: que
0: molt bé.
2: Jo vull dir una frase que me la van dir el meu pare.
0: Què et va dir?
2: Que jo només sé que no sé res. I a mi aquesta frase, pues...
0: És profunda, eh?
2: És profunda.
0: I quan més saps, menys saps.
2: Menys saps.
0: Jo també acostumo a dir-la perquè...
2: Relacionada amb el conte que has dit, no?
0: Amb el conte, sí, sí. Doncs res, és que ens hem d'acomiadar. Ha passat l'estona volant, de pressa i corrents. Res, és que ens hem d'acomiadar. No queda més moments perquè després hi ha un altre programa i ens estiraran les orelles.
1: Se'ns tira el temps a sobre, ja.
0: Se'ns tira el temps a sobre. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Iago, per les teves aportacions, per acompanyar-nos. Ja com a entrevistat a Temps de Salut, la setmana que ve suposo que et veurem ja com a col·laborador
1: a l'altra banda.
0: Sí, preguntant allà, llançant dardos positius.
1: No, jo faig una pregunta.
0: Tu fas una pregunta.
1: Jo faig les preguntes i intento motivar-me del tema en qüestió.
0: Clar que sí, clar que sí. Doncs ha estat un plaer dels grossos i res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, l'Aiva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Iago Paricio, el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que sempre és millor aturar-se i recalcular la ruta per continuar amb aquest rumb, per continuar sense rumb. Doncs fins al proper programa de Temps de Salut, una abraçada i petons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces, un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició, que demana la dimissió de Trapero. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
2: Demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
1: El sindicat USTEC ha criticat la manca de concreció de la compareixença de la consellera. La seva portaveu, Yolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs que no s'ha fet abans i no tornarà a passar. Diu que les accions coarten la llibertat d'expressió i de protesta i volen intimidar.
3: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Quin ús se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia?
1: Demà hi ha convocada a 2:15 del matí una reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. USTEC reclama que la consellera posi damunt la taula recursos, calendari i garanties, i professors de secundària critica l'enrocament de l'administració. Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en aquesta segona jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuen demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I alguns veïns de l'edifici del carrer Venero de Barcelona, al Poble Nou, on ahir va haver una explosió d'una bombona de butà, encara no han tornat a casa. Només 3 han fet nit a l'immoble, tot i que sense el subministrament bàsic. Els Mossos continuen investigant l'explosió a la cuina de l'habitatge. L'edifici té 12 pisos, dels quals 3 han quedat inhabitables, on hi va haver l'explosió, i 2 més. I la Fira Trapezi de Reus arriba als 30 anys consolidada com la gran cita del circ a Catalunya i una de les fires de referència al sud d'Europa. Serà del 13 al 17 de maig i Reus es tornarà a omplir amb les places, els teatres del circ, a una imatge allunyada de la tradicional i imaginària.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Us ha passat mai que voleu explicar alguna cosa a algú conegut o fins i tot a algú estimat? I si no li ve de gust, us deixa amb la paraula a la boca. I allò que anaves a dir potser era molt interessant. Avui al Mirant Amunt celebrem el nostre programa número 50 des que vam reprendre'l després de la pandèmia. I ja que no tenim EGMs per fer-nos passats, deixeu-me aprofitar avui per agrair-vos un cop més que ens estigueu escoltant, que compartiu aquests 60 minuts amb nosaltres. Perquè sí, perquè podem triar qualsevol altra cosa a fer, setmana rere setmana decidiu acompanyar-nos en els nostres deliris, en els nostres programes bons i també en els no tan bons. Gràcies. Gràcies perquè dedicar 2 minuts a algú ja ens costa en aquest món de micropaciències, microatencions. Dedicar-ne 60 durant 50 setmanes, 2 anys, buf, això no té preu. Gràcies perquè ens doneu forces per tirar endavant. I parlant d'avançar, sí, aquí comença el programa número 50 del Mirant Amunt. No marxeu.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: I ara sí, ens posem en marxa amb un d'aquells programes que tant ens agraden. Avui amb l'estudi ple de gent, que és allò que ens agrada més, i amb un pastís al mig de la taula, perquè fem 50 programes. Però a més, avui tornem a tenir el Nau Puig per posar al dia el concurs del Savi Casteller. Ens acompanya el Nil Ridé i les seves històries castelleres i aprofitarem que en fem 50 programes per envoltar-nos de castellers amb ganes de debatre. Sí, avui toca tertúlia. Tot plegat, com no pot ser d'altra manera, ben barrejadet, amb platat i amanit amb el moment de la setmana d'Unai Estevez des de Canal Blau Ràdio i el baròmetre casteller que ens analitza cada setmana la Sara Suriol. No sé si arribarà el pastís per a tothom, però jo de vosaltres no marxaria perquè segur que us emportareu un programa ben especial.

0: Arrenquem, doncs, de la millor forma. Un dels pilars bàsics del Mirant Amunt post-Covid és la informació. I si una veu no pot faltar quan toca repassar què ha passat al món casteller, els últims 7 dies aquesta és la de la Carol Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Normalment, durant la setmana anem compartint tot allò que trobem en un grup de WhatsApp i aquesta setmana el grup estava força buit, no?
1: Sí, però això no vol dir que no hagi passat res, eh? La veritat és que quan ens hem posat a buscar han començat a sortir ja les coses i hem trobat ràpidament actualitat castellera.
0: Molt bé, doncs no perdem més temps. Per on vols començar?
1: Mira, si et sembla bé, arrenquem parlant dels resultats d'aquest cap de setmana, perquè els castellers de Barcelona i els de Vilafranca han estrenat els seus primers castells de 8 pisos. Els barcelonins van fer el pas amb el 4 de 8, mentre que els vilafranquins van fer els dos bàsics, el 3 i el 4. A més, Cal Figuerot va veure el primer pilar de 6 del que portem de temporada. Amb els castells de 8 ja resolts, han arribat també les primeres torres de 7 de l'any, una de la mà dels castellers de Sants i una altra dels Minyons de Terrassa. Els castellers de Lleida van completar el 5 de 7 més matiner del seu historial i ho van publicar insinuant que l'objectiu d'enguany podria ser el de 8 pisos.
0: Cal destacar també el primer 5 de 7 de l'any dels castellers de Sarrià, poca broma, o, atenció, el primer doblet de diades en un cap de setmana dels Escardats, que van ser fundats el 2018, i això vol dir que no n'havien fet cap en 7 anys, que moltes colles ja ho voldrien. Els Marjaners de Guissona han sumat el primer 3 de 7 del curs i els Castellers de l'Adroc la primera diada amb 3 castells de 6 de l'any. Un resultat que, malauradament, algunes colles encara no han pogut completar, tot i haver actuat a plaça.
1: I repassats els resultats, deixeu-nos tornar allò d'anunciar les novetats dels organigrames de les colles, perquè ens havia quedat pendent una de les colles, deixem-ho dir així, de les colles grans. I és que sabíem que a les joves de Valls hi hauria canvis, però encara no s'havien acabat de lligar les noves juntes i tècniques. Doncs bé, aquesta setmana s'ha celebrat l'Assemblea General Ordinària de la colla i ja sabem que Quico Cabra serà qui prengui el relleu de Francesc Ramon com a cap de colla i Marc París seguirà les passes d'Ian Gallard de la presidència.
0: Els castellers de Vilafranca han presentat la seva 12a edició del Jovert i ho han fet amb rècord de participants. Enguany seran més de 1.500 els alumnes que en prendran part, representant un total d'11 centres del Penedès. Divendres va tenir lloc el sorteig de l'ordre de sortida de la Diada, que se celebrarà dissabte 29 de març. L'acte es va cloure amb un debat amb alumnes representants de cada centre. Una altra novetat va ser el Jovert Graller, que va tenir lloc dissabte a Cal Figuerot, en el qual alumnes d'escoles i instituts van poder assajar conjuntament.
1: Amb divendres, moltes colles van celebrar el Dia Internacional per l'eliminació de la discriminació racial. Els castellers de Barcelona, entre d'altres, van adherir-se a la campanya No carreguem amb el racisme. La cultura popular ha de ser antifeixista. Una campanya encapçalada per un manifest que reflexiona sobre la necessitat de ser antiracista i la promoció d'un mocador casteller especial que fa servir la tela vermella amb puntets blancs típica castellera per un costat i la tela negra amb puntets blancs per l'altre. Al mig hi ha un escut de la lluita antiracista i antifeixista. Tots els beneficis aniran a l'entitat SOS Racisme Catalunya.
0: I perquè hem volgut destacar els castellers de Barcelona entre altres colles, quan altres també s'hi han adherit. Doncs bé, la destaquem perquè la colla de Gana de la Ciutat ha aprofitat aquesta campanya per anunciar també que posen punt i final al seu perfil a la xarxa X. Ho han fet amb un missatge ben directe que deia «No volem ser part d'un espai que fomenta el feixisme i els discursos d'odi. X ja no és l'espai on parlar de castells». A partir d'ara, els castellers de Barcelona faran les seves publicacions a Blue Sky. De fet, van començar publicant la mateixa campanya i ja hi han publicat també els resultats de les diades de Can Jorba i d'inici de temporada dels castellers de Badalona.
1: I el podcast Festa, Festa va ser reconegut dissabte amb el 24è Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional que concedeix l'Associació Cultural Joan Amades. El guardó destaca la trajectòria del podcast en la promoció de la cultura popular i tradicional. Festa, Festa, que no sé si ho estic dient bé, va arrencar... Va arrencar la seva emissió l'any 1989 a Ràdio 4 amb la intenció de parlar de cultura popular en general. 15 dies abans de complir els 20 anys en antena, la cadena de Ràdio Nacional, d'Espanya va cancel·lar la seva emissió i des de llavors han continuat fent la seva tasca a través d'internet.
0: Per cert, que parlant de premis, divendres la Cambra de Valls va atorgar el Premi d'Honor a les dues colles de la ciutat per la seva capacitat de transmetre els valors essencials en el món empresarial, com cohesió, lideratge, treball en equip, formació, talent i superació.
1: D'altra banda, el Catllà ha iniciat aquesta temporada una sèrie d'actes per celebrar el 50è aniversari de la represa de Diades Castelleres al municipi. En aquest context s'ha marcat la jornada Descobrir la Supercatedral, que ha tingut lloc aquest diumenge al Centre Cultural del Catllà. La primera part va consistir en la projecció del documental El Vincle, produït per la colla jove Xiquets de Tarragona, mentre que la segona va donar peu a una taula rodona amb els 8 caps de colla que van iniciar el camí cap al primer 5 de 9 folrat descarregat a plaça. Hi van participar en Jordi Santís, de la colla jove Xiquets de Tarragona, Marius Boada, dels Minyons de Terrassa, Juan Romero Juanacho, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, a Francesc Moreno Melilla, dels Castellers de Vilafranca, Quico Fabra, de la Colla Joves, Xiquets de Valls, Pau Camprovín, dels Castellers de Sants, Mia Castellví, dels Capgrossos de Mataró i Roger Pairó, dels Xiquets de Tarragona. L'acte va ser moderat pels companys Aina Mallol i Carles Cortés.
0: Ja acabem amb aquella secció de coses curioses que trobem per les xarxes socials, d'entre les que volem destacar dues imatges. La primera, un vídeo publicat al perfil de Castellers Out of Context, del qual no en tenim gaire informació, però que mostra un pilar de sis que barreja l'estil asiàtic, és a dir, aquell on els castellers fan el pilar drets a sobre del cap del casteller anterior i no a sobre de les espatlles, amb l'estil dels gimnastes marroquins, és a dir, amb alguns castellers penjats dels braços del segon i del tercer pis. A més, un cop alliberat el pilar dels seus accessoris, d'aquesta gent que hi va penjada d'aquests pisos, aquest va acabar convertint-se en un pilar caminat. D'altra banda, la imatge que també ens ha cridat l'atenció és la d'una construcció de tres pisos al Kurdistan durant la celebració del Nowruz, l'any 9 del calendari persa. La fotografia la trobareu al perfil de Twitter CatEbre, C-A-T, Ebre.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, amics de Mirant Amunt. 24 colles han presentat nous sostres aquest passat cap de setmana. Els castellers de Vilafranca se situen en el capdavant amb el doblet bàsic de 8 i el pilar de 6-9 de trinca. Els Minyons de Terrassa han estrenat el 2 de 7 i passen al segon lloc de la taula. Els castellers de Barcelona, en el cinquè lloc, han posat de sostre el 4 de 8 i els castellers de Sants, sisens, situen de millor castell el 2 de 7. Diverses colles han posat el 5 de 7 de sostre. La Colla Vella han fet les primeres sortides amb castells de 7. Els castellers de Lleida han estrenat la gamma mitjana de 7. Els xics de Granollers també han estrenat el curs amb el 5 de 7 de sostre. I atenció, els castellers de Sarrià ja han revalidat el 5 de 7, el seu millor registre descarregat. La jove de Sitges ha encetat temporada amb el 5 de 7 de sostre. Per últim, en aquesta gamma, els Segals d'Osona han presentat el 5 de 7, que han deixat a mitges. Els de l'esquerra de l'Eixample han tret el 2 de 6 i els castellers de Badalona han fet els bàsics de 7. Tres colles més han estrenat el doblet de 7 i es queden a la part. Castellers de Caldes, Bordegassos de Vilanova i Castellers de Berga. En aquest grup, els Marjaners de Guissona han pujat els 7 pisos amb el 3 de 7. En la gamma alta de 6,

0: moment de la setmana amb Unai Esteves.
1: Dissabte, els castellers de Sants van descarregar la primera torre de set de la temporada 2025, fita que els Minyons de Terrassa també van aconseguir diumenge al migdia. Són les primeres torres de set de l'any, un castell que durant les últimes temporades sembla que s'ha igualat, parlant de dades, amb el 4-8. Avui, sense entrar en debatre quins dels dos és més difícil, intentarem analitzar i comparar dades d'aquests castells amb colles que l'han tingut com a sostre l'any passat, el 2024. Abans de profunditzar, entrarem en dades generals. Dins del grup de colles que tenen un d'ells com a sostre, un total de 6 colles van fer el 4-8 i no la torre de 7. Al contrari, també són 6 colles les que van assolir la torre de 7, però no van poder amb el 4-8. 5 d'aquestes colles van poder amb el 4-8 i amb la torre de 7, amb tots dos. La resta de colles que van poder amb aquests dos castells no en parlarem avui, perquè sí que van superar aquesta frontera de 4-8 torre de 7 i van fer, com a mínim, el 3-8. Comencem a profunditzar. Cal destacar, crec jo, la torre de 7 carregada dels castellers de Sarrià i la torre de 7 carregada dels castellers de Mollet. Tot i no haver-les completat, són les primeres de la seva història i més un castell que crea una frontera ja a nivell tècnic entre un castell de 7 i mig com una torre, com un 5 de 7 o un 7 de 7 i una torre de 7, que s'apropa molt a la dificultat tècnica dels castells de 8 i, com hem demostrat avui amb les dades i ja que l'hem de demostrar, està molt a prop a les dificultats tècniques d'un 4-8. Els castellers de Castelldefels, per contra, van carregar el primer 4-8 de la seva trajectòria i no van poder assolir la torre de 7 en cap moment de l'any 2024. És cert que van fer un peu desmuntat, però per temes climàtics i també crec que van haver-hi un tema de la canalla, no van ni tan sols sonar gralles i van desmuntar el peu. És de gran importància la dada que les colles que tenen com a límit la torre de 7 sense haver pogut assolir el 4-8, totes, la torre 7, en aquest cas, és carregada. Cap la va poder completar. Aquestes colles són els castellers d'Altafulla, els castellers de Mollet, els castellers de Sarrià, la jove de Sitges, els nois de la torre i els xiquets del Serrallo. Sí que hi ha 6 colles que van poder amb el 4-8 i no la torre de 7. 3 d'aquestes, en canvi, el van poder descarregar el 4. Els castellers de Berga, els castellers d'Esplugues i els tirallongues de Manresa. Per contra, dels castellers de Poble Sec, castellers de Cornellà i castells de Castelldefels, que el van deixar a mitges, en aquest cas, el 4-8 carregat. Doncs després d'aquesta bateria de dades, un cop finalitzat el resum, es pot analitzar que la Torre de 7 és un castell tècnicament molt complicat. Crec que després de la pandèmia li han tornat a donar un valor i amb les dades es demostra. Totes les coses que tenen com a límit en la seva totalitat dels casos, la Torre 7 va quedar encarregada. En canvi, les colles que la descarreguen, totes han pogut fer com a mínim el 4-8. Fins aquí aquesta bateria de dades, com ja he dit. Espero que us hagi servit per donar un valor extra a la Torre 7 i que segurament van perdre els anys previs a la pandèmia i arrel d'aquesta pandèmia que vam tenir de per mig aquests últims 5 anys, i crec que també ha afectat el creixement de la canalla i el cuidar de la canalla, anem de tornar a donar aquest valor i que aquests últims anys s'ha demostrat. Us parla Unai Esteves des dels estudis de Canal Blau Ràdio. Moltes gràcies per seguir-nos una setmana més.

0: Un cop cada dues setmanes intentem no fallar a la cita que tenim amb el concurs de preguntes del Savi Casteller. I avui, que fem 50 programes, el Nau Puig no ha volgut faltar a la seva cita. Bon dia, Nau.
1: Bon dia.
0: Com va el mini-rànquing del Savi Casteller? Què ens pots dir?
1: Es manté.
0: Tothom una mica igual?
1: Podríem dir que sí. Això de fer que hi hagi pregunta, un punt per pregunta i un punt per ser el primer, està fent que es mantingui una miqueta el rànquing. El Pep va el primer, en Sergi va el segon, ha pujat per sobre de l'Aida. Uh-huh. Però, més o menys, els cinc primers estan ahir. Tot i que el Pep està amb 11 punts, bastant desmarcat.
0: Bueno, bé, encara hi ha marge.
1: Hi ha marge.

0: ja, marxa.
1: L'últim cop que vas venir vas tirar d'història castellera i ens vas preguntar quina va ser la colla que va rebutjar participar al concurs de castells de 1972. En recordes quines eren les tres opcions o quina era la correcta al final, que és el que ens interessa?
0: La veritat, les tres opcions no les recordo.
1: Ara te les dic jo. L'opció A era la colla Joves Xiquets de Valls, l'opció B era Xiquets de Tarragona i l'opció C eren els Nens del Vendrell.
0: I la correcta era els Nens del Vendrell. Aquell any, per discussions o per discrepàncies amb les bases del concurs que proposaven l'organització de 1972, van decidir no participar.
1: Uh-huh. I si el Sergi ha pujat, això vol dir que l'ha encertat i el Pep segueix en primera posició, per tant, no cal que pregunti tampoc. Aquesta setmana fem 50 programes, no ens cansarem de dir-ho avui. I, per tant, crec que la cosa no funcionarà com cada dia. Explica'ns una mica què farem avui a la secció.
0: Sí que funcionarà una mica igual, perquè la primera pregunta serà la pregunta de la setmana i comptarà igual. Comptarà els primers que facin la resposta al reel, els primers que facin la resposta després de que s'admeti al programa via el correu, i els primers que facin la resposta per DM d'Instagram tindran els punts. Però afegirem un petit joc que participa, o sigui, durarà durant tota la setmana, ja que fem 50 programes.
1: Molt bé. I com anirà aquest joc? Explica'ns, si així ja directament et tirarem la musiqueta de programa.
0: Aquest joc va, o sigui, seran 7 preguntes. Uh-huh. Sortirà una cada dia. Val? Aleshores, aquestes preguntes aniran encadenades per la resposta de la pregunta del dia anterior. Sí? Això què vol dir? Que jo llançaré avui la primera pregunta i la resposta, o sigui, la pregunta del següent dia, serà relacionada amb la resposta de la pregunta que jo llançaré avui.
1: Uh-huh.
0: I així successivament fins que arribem a la setena pregunta i que serà l'última, com si diguéssim. Aleshores, què és el que hem volgut fer i hem volgut donar-li una miqueta d'emoció al tema? Recordem que això està patrocinat per Gegant.cat i, per tant, hi ha una final quan fem el final de temporada. Per tant, qui encerti les 7 preguntes correctament i sigui el primer en encertar les 7 preguntes correctament, tindrà un pas a la final automàticament.
1: Molt bé, déu-n'hi-do. Com ens els gastem. Molt bé, doncs setmana amb doble interès. El primer, aquestes preguntes aquestes 7 preguntes encadenades, i l'altre, David, tira cinto.
0: I la primera pregunta és bastant senzilla. Bueno, senzilla pels que coneixen el Mirant Amunt. Val? Volíem fer un homenatge als 50 programes i, per tant, hem decidit fer una pregunta simple i senzilla, que és: Lluís Mestres va ser el primer presentador del Mirant Amunt, però quin any va ser el primer programa? I s'ha de respondre l'any, simplement.
1: Simplement?
0: Simplement.
1: Fàcil.
0: Això què vol dir? Que la segona pregunta anirà relacionada a l'any en el qual es va fer el primer programa del Mirant Amunt.
1: Perfecte. Llavors, aquesta setmana no tenim tres opcions. Qui l'encerti podrà encarar la segona pregunta i així arribar fins a les 7. Doncs perfecte, ja ho sabeu. Tothom que vulgui participar-hi, l'únic que heu de fer és respondre aquesta pregunta a través del DM quan surti a xarxes socials o a través de correu electrònic, perquè tenim gent que és molt ràpida, molt, quan dic molt vull dir que ens sorprèn a nosaltres mateixos. Doncs primera resposta, podeu anar responent i encadenarem aquestes 7 respostes.
0: Recordem que les 6 preguntes següents no sortiran en reel, sinó que sortiran només en els stories. Per tant, només tindreu les 24 hores que dura l'història per respondre.
1: Perfecte, us recordo, correu del programa mirantamuntradio@gmail.com. Tot junt, mirantamuntradio@gmail.com. Ja ho sabeu, DM, missatge per correu electrònic. Moltíssimes gràcies, Nau.

0: El dia que complíem 50 no podia faltar una de les persones que fa que aquest programa sigui tan especial. El Mirant Amunt segur que no seria el mateix sense les històries castelleres. Nil Rider, benvingut de nou.
1: Bon dia. A mi quan em diuen especial ja començo a pensar que em diuen friki o malalt...
0: Bueno, doncs, aquí cadascú que s'ho prengui com vulgui.
1: Sí, jo m'ho prenc bé. Tot em sembla correcte.
0: Jo ho he fet amb carinyo, ja ho saps. I un dia tan especial per a nosaltres com ho és aquest, en Nil ha volgut preparar una secció també ben especial. Explica'ns, què té a veure el nostre programa número 50 amb les històries castelleres d'avui?
1: Doncs que no sé si farem històries castelleres, castellmanies o rubinades, si em permeteu l'apropiació cultural dels companys. Quan pensàvem... Bueno, quan... Fa molts dies que porto que vull parlar de periodisme casteller, que vull parlar de l'Anselmo Clavé i els xiquets de Valls, però és que l'actualitat em desborda. Llavors deia, 50 programes, doncs buscarem 50... O volia fer 50 cosetes, però vaig pensar, no em donarà el temps, perquè m'enrotllo com les persianes, o jugarem amb els 50. Llavors, començarem a tirar enrere. Explicar-vos el que va passar fa 48-50 hores, ja s'ha dit, l'Ia de Can Jorba, l'altra colla de Valls, Barcelona, Bordegassos i Esquerdats, actuant a Can Jorba, una diada històrica i mega guai. Anem aviam què va passar fa 50 dies. Molt 50 bé. Dies...
0: L'espoiler, per qui no ho sàpiga, l'altra colla de Valls pel Nil és la colla vella de Valls. És que quan parleu de l'altra colla de Valls, si no citeu una colla o no porteu camisa, la gent no us entén, home.
1: És la màgia de la ràdio.
0: Som-hi, va.
1: Fa 50 dies, va ser el 5 de febrer, que va haver-hi programa, va caure també en dimecres. Va morir Xavier Ubach, que és un periodista mataroní que va ser un dels primers a fer televisió espanyola en català a Catalunya. I de Castells, bueno, poca cosa. Encara no havia passat Santa Eulàlia, encara no havíem tingut el 5 de 7 dels de Sarrià, encara anàvem una mica així, però va sortir una notícia que no sé si s'ha desmentit, ara caldré molt malament com a sentidor, com a aficionat del programa quan no hi soc, és el tema dels marrecs del Catllà. Els marrecs del Catllà, no, que jo sàpiga, dia d'avui... No són res ni ningú.
0: No se'n sap res, no. Però després en parlarem també a la tertúlia. Són una de les colles que estan allà sobre la taula.
1: Sí, perquè jo he estat buscant per les xarxes socials progressivament i no els he seguit trobant.
0: No hi ha res.
1: No hi ha res.
0: Res.
1: Bueno, fa 50 dies. Fa 50 mesos ens trobem el 26 de novembre del 2020. Tots recordareu, no cal explicar quina era la situació mundial. Fa 50 dies teníem el senyor Trump com a president dels Estats Units. L'any 2020 teníem... la Covid-21, i és el dia que va morir Diego Armando Maradona.
0: Wow.
1: Per tant, aquestes morts fan que parlem de morts, que és una cosa molt maca i que m'agrada molt, i de Castells, que també m'agrada molt. Perquè, ja he dit això del friquisme, anar a enterros va molt bé perquè veus esglésies que habitualment estan tancades. Llavors pots veure qüestions patrimonials de franc, que està molt bé.
0: Molt bé.
1: De Castells, diríem, el coronavirus 2020, novembre del 2020, zero. El novembre sí, però a l'octubre, el diumenge de la Diada de Sant Úrsula, a porta tancada, els xiquets de Valls varen fer dos piles de quatre amb mascareta perquè la seva festa de Sant Úrsula mereixia que els xiquets tinguessin aquells dos pilars amb les causes que fossin. De fet, moltes colles encara estaven arribant als assajos amb mascaretes FFP2 i fent grups de no sé quantos i grups de... Com es diu allò que fèiem?
0: Grup bombolla.
1: Grups bombolles i aquestes qüestions... Que bueno, doncs, fa 50 mesos, ja, així estàvem.
0: Devien ser com els primers pilars o únics pilars que s'havien fet fins llavors.
1: Fins llavors, sí.
0: No se n'havien vist.
1: Nosaltres a Badalona vam tardar encara un any més a fer coses amb contacte físic. De fet, es va suspendre la candelera del... Bueno, no es va suspendre, la candelera es va fer... però no es va fer, la festa de Senal, sí. No es va fer la diada. Fa 50 anys, 1975... El panorama, i potser va en relació també amb la tertúlia, era molt diferent. De fet, el 1975, al març del 75, naixia el meu tiet, també fa 50 anys.
0: Per tant, ho posarem com a efemèride important.
1: Sí. Adolfo Suárez va ser nomenat vicesecretari general primer del Movimiento, un home molt neutral i molt del centre.
0: Aquí li va molt el Movimiento. Sí.
1: I va morir Xostakovic, compositor d'aquests compositors russos guais. Com estàvem en el programa casteller a 1975? Doncs mira, les colles eren molt poquetes. Molt poquetes, molt poquetes, que eren les Dugues de Valls, Vilafranca, els Nens del Vendrell, els Xiquets de l'Arbós, els Minyons de l'Arbós, els Xiquets de Tarragona, encara no la colla jove,
0: sí.
1: els d'Altafulla, els Nois de la Torre, que es fundaven el mateix 75, la colla jove del Vendrell, els castellers de Sitges, els bordegassos, els castellers de Vilanova, Colla de Mar, Barcelona, i els castellers de la Roca del Vallès, que van durar del 74 al 79. I hasta aquí podemos leer. Per tant, en 50 anys hem augmentat exponencialment el número de colles. També hem augmentat exponencialment el número de castells i les construccions. Sostre del 75, feia 4 dies que descarregàvem el 2 de 8 en folre, i el castell més habitual en aquestes colles una mica més seriosetes era el 3 de 8, 3 de 8, 4 de 8, allò, anar a Valls, a Sant Úrsula, a veure si algú podia haver anat el 2020 a veure dos piles de 4, doncs l'habitual de veure el 1975 eren castells de 8.
0: Castellers de la Roca del Vallès, que encara hi van ser a l'aniversari dels castellers de Barcelona de les seves colles apadrinades. Encara
1: hi va aparèixer
0: un casteller amb camisa de la Roca del Vallès.
1: Tirant enrere, anem a fa 50 dècades. Fa 50 dècades, és fa 5 segles, 1525, moria, fruit d'un període normal de la natura humana, depredadora, Huayna Capac, emperador inca, el 1525. I, si ben bé no podem parlar de castells, sabem que el 1577 comença a sortir allò del Vall de Titans, a Tarragona, que diuen que és una de les primeres parts. Tenim totes aquelles festes sevillanes i madrilenyes amb aquelles construccions de torres humanes a dalt de bitxos, a dalt de el que a València en dirien les roques del Corpus. Per tant, ben bé no són castells, perquè no són castells, però tenim aquestes reminiscències de torres humanes del que podien haver estat els valencians, els titans i aquelles danses moixigangues que ens fan, diuen que ens fa ser com són. Fa 50 segles...
0: Ho hem de comprar, sí o sí.
1: Sí, no, no, hem de tirar enrere, i queden dos. Fa 50 segles estem al 3.000 abans de Crist. Al 3.000 abans de Crist, la cultura més guai del Paraguai del moment eren els mesopotamis, els perses. Quina casualitat, jo ara pensava, anda, que maco això, eh? Vull dir, aquests pilar de sis que fan pilar caminat de sis, tal, i inaugura el nou any persa. Pensava, m'està quedant tot molt mal lligat perquè jo vull acabar d'una manera i estava fent com mans i mànigues, però clar, tenim una notícia ja, vull dir, aquesta gent s'enfila. I els govindes tampoc sabem des de quan s'enfilen ni des de quan hi són. Per tant, tota aquesta gent anterior a Crist no feien moixigangues, però, per tant, l'any zero no serveix per enfilar-se. Ells venen, poder venen d'abans, qui lo sap? El que sí que sabem és que fa 50 mil·lennis s'extingien els neandertals i aquests sí que sabem que no feien castells.
0: Molt bé, doncs molt gran recull aquest, el dels 50. Moltíssimes gràcies, Nil, per una
1: no res
0: secció tan especial com aquesta.

0: Els que coneixeu bé el món casteller, si us dic boom casteller, segurament pensareu en els anys 90. I és que entre el 1990 i el 1998 es van fundar ni més ni menys que 33 colles castelleres. Aquest fenomen es repetiria entre el 2010 i el 2015, amb un total de 21 nova formació, sense comptar colles universitàries. Aquí no les he comptat perquè igual ja ens començàvem a tornar bojos. Tot i que el 2018 es formen 5 colles, que això ja ens deia moltes coses, aquesta nova eclosió s'atura sobretot a causa de la Covid, com explicava ara el Nil. Amb la represa l'any 2022, prou feina hem tingut per recuperar el nivell a plaça, però últimament sembla que la formació o recuperació de noves colles està tornant a agafar embrancida. Per parlar-ne, avui hem convidat l'Aina Cervera, membre dels Capgrossos de Mataró i membre també de la Comissió d'Igualtat de la Coordinadora. Benvinguda.
1: Gràcies, Efren.
0: L'Arnal Morató, expresident i actual cap de colla dels Xics de Granollers. Bon dia.
2: Bona tarda.
0: El Marc Casador, actual cap de colla de la Jove de l'Hospitalet i ex-cap de colla dels Engrescats de la URL.
3: Hola, bon dia.
0: I el Sergi Castells, membre de l'equip de comunicació dels Minyons de Terrassa. Benvingut.
4: Hola, bon dia.
0: Fem com cada setmana. Abans de començar, us demanaré una ronda ràpida per saber si creieu que tornem a estar davant d'un boom casteller i a partir d'aquí arrenquem tertúlia. Per on comencem? Va, Marc.
3: Doncs jo, més enllà de dir si estem o no ho estem, sí que penso que és quelcom molt positiu. És a dir, al final, tots els que em coneixeu ja sabeu que sóc de l'opinió de que el fet casteller, com més divers i inclusiu sigui, molt millor. I, per tant, defendre les identitats culturals de cada espai on es puguin fer castells, per mi sempre és i serà una notícia molt positiva.
0: Aina?
1: Mira, sóc de la mateixa opinió, per tant, sí. Jo crec que això, com més millor i més ric tot plegat.
0: Sergi?
4: Jo crec que potser és prematur parlar de boom en comparació als 90 o a l'altre moment que havies comentat, mm-hmm. però podria ser. El temps ens dirà si ho és o no.
0: Molt bé. I Arnal?
2: Jo crec que els períodes de crisi en els castells ens van molt bé. I ara que les tornem a passar canutes, la gent s'hi està apropant un altre cop. I pot ser l'inici d'un boom, sí.
0: Molt bé. Us explico. Si no m'he descomptat, que segur que ho he fet, per tant, ja així d'entrada demano disculpes, entre el 2023 i aquest any s'haurien fundat o refundat 14 colles, entre convencionals, universitàries, colles fora de Catalunya i una colla efímera. Què està passant? Què penseu que està passant perquè això estigui tornant a començar a bullir? El Sergi deia, potser no podem dir encara que és un boom, però, ostres, 14 colles en 3 anys, en 2 anys i mig.
2: Jo crec que hi ha més amor per el que és el fet casteller que no pas coneixement. Perquè si no veuríem que el mapa a nivell casteller del que són les colles està molt, molt ple. Jo no dic que no, per exemple, uns Guillats de la Selva que potser tenen la seva colla més propera a més de 30-40 minuts en cotxe. No, però hi ha moltes altres colles que es creen ben bé al costat de poblacions que sí que en tenen. I entenc aquest amor per el fet casteller, entenc les ganes de voler que en el teu poble o ciutat hi hagi una colla castellera, però crec que aquí em falta coneixement. I no coneixement del propi fet casteller, de com es fan els castells, sinó de saber com costa no fer una arrencada de cavall i una parada de burro, sinó poder mantenir a l'embranzida d'aquests primers anys.
0: Mm-hmm. De fet, l'altre dia explicava el Lluïsma aquesta qüestió de com les colles s'expandeixen en el territori, no? Quan parlava de quines poblacions havien vist castells i de quin nivell, totes anaven lligades a això, a que hi hagi una colla al costat, però una colla al costat no necessàriament a tocar, no? Vull dir, a vegades aquesta expansió agafa un territori. Com veieu això? Creieu que és positiu o no? El fet que hi hagi aquest creixement, 14 colles.
4: Jo crec que lo important és la massa crítica. Dins d'una ciutat... O sigui, dins de Valls hi caben dues colles, perquè hi ha suficient massa crítica. Dins de Terrassa també n'hi caben dos, perquè n'hi ha suficient massa crítica. I al costat també té una altra gran ciutat, que n'hi cap una altra, i hi ha prou massa crítica. Però aleshores és veure... Si aparegués una altra colla castellera al costat de Malfregats del Pallars, potser s'hauria de discutir si hi ha prou massa crítica com per fundar una segona colla castellera. Al final, crec que és això. És la massa crítica de gent que tinguis per poder crear una colla.
5: Mm-hmm. Puc dir una cosa?
0: I tant.
5: Només per portar una mica la contrària, de fet, és per fer d'advocat del diable, perquè en realitat jo coincideixo força amb aquesta visió, però entenc que el discurs també es pot girar a l'inrevés, és això que acabes de dir, Sergi. Com més presència hi hagi en els pobles, més possibilitat d'expansió, més potencial massa crítica pot haver-hi per aquesta activitat. Llavors, o almenys jo crec que és la imatge o la idea que tenen moltes d'aquestes persones que engeguen aquests projectes, m'explico? I no sé fins a quin punt tenen raó o no, la veritat, jo això sí que no tinc la resposta.
0: De fet, us tiro la pilota. Als anys 90, aquest boom, diu la gent, que va respondre al fet que els castells apareguessin a la transmissió dels Jocs Olímpics. Tot Catalunya va veure castells, i sembla que això va animar la gent. La primera dècada del 2000 va ser segurament per la bonança dels castells. Estaven a la tele, els castells de gama extra progressaven d'una manera bastant més àmplia que els anys anteriors, després encara progressarien més, però segurament això també va influir en que apareguessin moltes colles. En quina situació estem? Vull dir, és una qüestió social, és una qüestió tècnica, la gent veu castells a la tele i s'anima?
1: Mira, jo no ho sé, però recullo una mica la teva idea, que estem en un moment on, bueno, tinc la sensació de que no estem molt còmodes en el context general que estem, i el fet dels castells dona una, com una sensació d'estar en un grup segur, no?, de més dispers, on no ens preocupem, no? Llavors, suposo que qualsevol excusa és bona per fer un punt de trobada. I llavors, bueno, doncs poder la idea, un projecte de crear una nova colla, no? De reunir-se un grup amb un projecte, amb una idea així engrescadora, doncs sí que pot ser que això doncs faci créixer aquesta quantitat de colles. Ara potser aquí ara m'odiarà tothom. Que s'hagi de fer sempre, no? Que tingui sempre sentit, no? Però, bueno, jo sempre penso que s'ha de provar. Jo sóc de les que crec que sí. Ara, és possible que molts acabin en parada de burro.
0: De fet, Sergi, els Minyons de Terrassa neixen en un moment on hi havia aquesta necessitat d'associacionisme, no?
4: Sí, al final, el 79, post-dictadura, igual que Minyons, igual que moltes colles de l'època, la Jove de Tarragona em sembla que és un altre cas, però neixen al final de les ganes d'associacionisme acaben naixent. Jo sí que volia agafar un tema que ha comentat l'Arnal, que quan parlava de que les crisis acaben sent una oportunitat castellera. Jo crec que són més... O sigui, més que per crear noves colles, serveixen perquè entri gent nova a les colles. I això crec que ho tenia molt ben teoritzat el Carles Feiner, i tenia força d'escrits en aquesta línia. I crec que és més això que la creació de noves colles. Crec que és un matís important del tema.
2: Estic d'acord. El fet també que d'aquesta expansió, no, a nivell de colles, jo crec que també rau en buscar això, que les crisis al final el que ens fan és buscar ajuda. I aquest buscar ajuda, aquest voler formar part d'un grup, no? Aquest saber que no puc fer, no puc anar a sopar cada dia fora, no puc estar tan nuclearitzat. He de buscar una activitat compartida, que m'ompli, i per això també pot haver-hi aquest creixement de colles. Buscant allò que segurament no tens i que també et fa mandra anar a buscar a 10 quilòmetres de casa, sincerament. D'altra banda, pel que comentàveu, jo crec, molt, que aquestes ganes del començament i ara fa res estàvem parlant de Castellers de Sarrià i estàvem flipant, no?, amb el que està fent a les alçades que estem. Perquè tenen aquesta massa crítica que comentava en Sergi. Dos, perquè segurament deuen haver fet molt bé la feina. Tres, perquè tenen el que comentava l'Efren, colles al costat, que estic convençut de que han anat a buscar i s'han volgut informar, i que han tingut relleu. Perquè el problema que jo veig aquí és un cop passats aquests cinc primers anys, un cop passat... els socialistes amb alguna cosa, per alguna cosa van fer els plans quinquenals. La gent acaba estant fins als collons d'estar al capdavant. I no són poques les colles que són nascudes a finals de la dècada anterior que ara mateix, la temporada passada, podien portar actuacions completes i que potser no n'estem parlant tant com el nou cap de colla o el nou president de les joves de Valls, però que estan tinguent problemes per trobar aquests relleus de la gent que està al capdavant. Si no som capaços de fer això, per molt amor que hi hagi als castells, si la gent que està al capdavant no és capaç de tirar a la colla, ens trobarem amb aquestes parades de burro que comentava jo abans.
0: Mm-hmm. Això és veritat. De fet, no desapareixen les colles com a tal, triguen a desaparèixer, però sí que és veritat que si analitzem totes aquestes colles dels booms, dels diferents booms que hem tingut, un cop passen els primers 5 anys, de cop i volta... hi ha com un desgast, no? I aquest desgast s'ha de saber superar. És complicat. Però el fet és que moltes colles els superen i no desapareixen. O sigui, estem parlant que n'han aparegut 14, però desaparèixer. Els últims anys tampoc han desaparegut.
2: Però perquè la coordinadora, no sé si és el 2018, 2017, no me'n recordo, es va inventar la figura de les colles discontínues. Que si et mires les dades, són realment... És preocupant. Vull dir, és preocupant i de fet no es compleix ni amb els estatuts de la pròpia coordinadora. I no és una d'aquestes colles en concret. Si tu mires les dades de les colles en formació, dels castells que han fet des de la Covid fins aquí, i et mires el de les dades d'aquestes colles discontínues, que representa que ja venen d'això, són completament diferents. Ja només en percentatge. En percentatge, les colles en formació, més del 90%, més del 95% dels castells descarregats. Les colles, aquestes discontínues, a part de... fins i tot aquelles que fan sobretot pilars de 4 i algun 3 de 6, perquè hi ha el cas d'aquí només ha fet un 3 de 6 des del Covid, el percentatge de castells descarregats no arriba al 70%. I, en canvi, els intents desmuntats són molts. Suposo que també amb bon ull.
0: Anem a pams. De les 14 colles que hem comptabilitzat, 3 són al territori, però fora de la comunitat autònoma. I 6 són de fora de l'estat espanyol. Creieu que és sostenible aquest creixement internacional? Perquè, clar, hem fet trampes al solitari, hem parlat de 14 colles, però 6 colles són de fora de l'estat espanyol.
1: Sostenible no ho sé, però que li veig... O sigui, que m'hi puc sentir representada, sí. Ho dic com a persona que ha viscut fora i que ha anat a mirar si n'hi havia en el país on estàs, no? I jo crec que això et fa sentir potser una mica més a prop de casa. Sí que és veritat que jo crec que aquestes colles, jo les veig, les plantejo d'una manera diferent, no? Aquí les vivim molt com, no sé, a casa meva hem de fer logístiques màgiques per poder anar assaig i perquè pels dos és superimportant i perquè els vivim, no? Però allà ho vivim més com un punt de trobada de catalanitat, de gent que ve d'on vens tu i que es comparteix una tradició. No sé si és sostenible a nivell d'aquest nivell de fer torres de nou i castells nets. Així plantejades, no ho sé, eh?
5: Home, si parlàvem que hi ha massa poca distància entre colles, això ens ho desmunta, no?
2: Exacte.
5: Si aquest era l'argument, aquesta dada...
0: No, clar, per mi la qüestió és si les colles en casals catalans fora de Catalunya han de ser colles castelleres o han de ser una activitat més dins del casal, que a vegades... De tot en volem fer una cosa molt gran. Una colla castellera és molt xulo, tens el teu color de camisa i no sé què, però després, vull dir, és sostenible fer castells amb una colla internacional, Marc?
3: Aquí potser et recupero una mica amb temes que hem anat comentant, no? Quan parlàveu de massa crítica, no només en quant a gent potencial dins del territori, sinó gent que, 1, et conegui, i 2, que et vulgui fer castells, que s'ho pugui arribar a sentir seu. I per això, vinculant-ho també una mica al tema de tertúlia i portant-ho més cap a casa, penso que sí que és positiu que hi hagi colles que representin la identitat d'un territori on no hi ha colla encara, però sí que hi ha una colla a prop. I em refereixo a cert poble on resulta que no tens colla però en tens una a 30 quilòmetres, evidentment que seria possible per qualsevol persona que tingui ganes agafar el cotxe, fer-se 20 minuts i anar al local d'assaig, però potser no t'arribes tant a sentir teu, insisteixo, si estàs fora del món casteller, com si és la identitat del teu poble. Per això parlava al principi i començava dient que per mi sí que és positiu que hi hagi colles que representin aquesta identitat del poble, tot i que alguns us en tireu al coll, de que no calen tantes colles o que seria molt positiu si tota aquesta gent que té ganes, té empenta i té intenció de fundar una colla, anés amb aquestes mateixes ganes i aquesta mateixa empenta a una altra a fer-la créixer.
6: Si em deixeu agafar un petit... Jo faré també d'advocat del diable. Crec que és molt diferent el context entre una colla fora de Catalunya i el context d'una colla que neixia aquí a Catalunya. Aleshores, són completament diferents. El principal problema és trobar canalla fora de Catalunya. Aquí a Catalunya el principal problema és trobar gent i trobar gent que et faci una continuació. Aleshores, que tens moltes ganes de fer una colla, vale, molt bé, però després qui te la continua quan tu et canses? I aquí tenim un gran problema amb moltes de les colles que han sortit últimament. I el que deies, una cosa és fer una colla quan tens un poble a 30 quilòmetres, Pallars, Banyoles, el Catllà, que deien que potser sortia. L'altra és fer una colla al barri del costat. I ho parlaré jo com a casteller de Gràcia, amb colles de Barcelona, que dius, ostres, tens un lloc on anar a fer castells, però no, vull fer la meva colla. No entraré si entro la meva opinió, sinó... ostres, si tinc un lloc on anar a fer, quina és la idea de... Bueno, doncs em munto la meva colla i ho faig diferent. Aleshores, potser entro en conflicte amb les colles del costat. I ja va entrar en conflicte el 1996, quan va néixer Gràcia, va néixer Sants, que competia contra... Com si, competia, no, però... Va dir la diferència amb Barcelona, de qui anava a la Mercè, per què anava a la Mercè, que, no? Totes aquestes coses han anat passant. Cal que surtin tantes colles?
2: En aquest aspecte, jo que em toca parlar amb regidors i gent d'aquests que volen pel seu poble, és que m'encantaria una colla castellera a 5 quilòmetres de Granollers, en el meu cas, no? I li dic, fantàstic, o sigui, molt bona idea, a tope. Però llavors els hi parlo de Panarres de les Corts, dels aficionats de Sant Llorenç, i els dic, i aquí us ajudarem mogollon, saps? I els expliques aquesta història, perquè els han d'entendre, per això parlava al principi de més amor per la cultura, algun regidor que li encanta no sé què, i et fot peles per l'actuació, no sé què, no sé quantos, i com m'agradaria tenir una colla pròpia aquí. Per exemple, del poble on jo soc, molta gent de la Garriga m'ho comenta, a 15 minuts amb cotxe de Granollers. I sempre els dic, fantàstic, muntem una colla per fer... Ho segem durant un mes abans de la Festa Major i fotem castells aquell dia. I això segurament també les colles del costat se'n nutririen i estaríem expandint el fet casteller, tindríem aquesta identitat i, a més, les colles segurament aquí ajudarien perquè els interessaria per créixer.
7: Sí. A mi em ve al cap una cosa, una colla, parlant d'això, el joc de la capitalitat castellera, diguem-ne així, no? No podem oblidar que hi ha una colla, poder ni alguna altra, que es diu Castellers de la Selva Marítima i l'Almaresme. Per tant, juguen a tenir un territori de joc amb diverses places, amb diverses poblacions, per fer castells, comptant que és una zona de pocs castellers, no? O els marfregats del Pallars. No, bueno, sempre dic que no es pot dir taco, però joder, que no és gros el Pallars. I parlàvem del Quico de Cabra, que no es diu Quico Cabra, es diu Francesc Inglés, i és el Quico de Cabra, cap de colla de la colla Joves Xiquets de Valls, que és de Cabra del Camp, que és una població a 15 quilòmetres de Valls. Valls juga a capitalitat. Capgrossos juga a capitalitat. Poder, hem de començar a veure els fenòmens com a potencials, i no seré jo qui digui que els xics de Granollers s'han de canviar el nom, però poder hem de començar a plantejar en certs espais colles d'aquestes més transitables, com trobo que és un magnífic exemple, els castellers de la Selva Marítima, de l'Almaresme i la Selva Marítima.
2: Tu ara digues xics del Vallès Bo, i se m'emprenyen els del costat i els de la meva pròpia comarca. Saps, jo ara no puc canviar el nom d'això.
0: No, però aquí jo he d'estar amb el Nil, perquè sempre des de Valls, quan apunten a que... És que, clar, teniu molts castellers d'altres colles amb camisa de les vostres, i ells et diuen, és que els castells es feien així. Jo anava a una ciutat, aixecava castells conjuntament amb els aficionats d'aquella ciutat. Llavors, és l'altra opció. Estem parlant de colles que intenten lluitar per una capitalitat, colles que lluiten per un territori més petit, però és que, a més, vull dir, les colles de Valls se segueixen nodrint moltíssim de castellers de moltes altres colles.
4: per jugar a la capitalitat, no cal que menteixis amb el nom. No, a veure, es pot jugar aquesta capitalitat, com fan els colles de Valls, sense canviar el nom. O sigui, és un pol d'atracció. O sigui, com més gran és una colla, més pol d'atracció és, i de més lluny et vindrà la gent. Jo crec que això és de calaix. I al final, els dies grans mobilitzarà gent, doncs, de tot Catalunya els teus assajos i les teves actuacions. Al final és això.
0: Deixeu-me
4: créixer i ser un pol.
0: Us poso una pregunta més sobre la taula i així anirem liquidant la tertúlia perquè ens queda poc temps, però el que més m'ha cridat l'atenció és que d'aquestes 14 colles, només 3 són convencionals dins de la comunitat autònoma. És a dir, una colla nova, una colla refundada i una de la que abans parlàvem encara no en sabem gaire cosa o no en sabem res. Com hem d'interpretar aquesta dada? 14 colles i 3 són dins del territori. Ara te les hauria de buscar,
5: perdó,
0: però
5: pensava que les tenies així.
0: Com a colla convencional... Ai, ara m'has matat,
5: perdó,
0: eh?
5: Perdó, t'he fet aquí la pua. No passa
0: els
5: res.
0: Els Castellers del Lluçanès, els Xics Caleros refundats i els Xiquets i Xiquetes del Catllà, que són la colla de la que encara no en sabem
5: exacte,
0: gaire cosa.
5: Exacte, el misteri...
0: Què en penseu d'això?
2: Doncs una miqueta el que parlàvem, no? Que la densitat de colles ja és molt gran. Has posat l'exemple dels Xics Caleros, que ja fan bé de refundar-la, perquè realment queden a prendre pel sac de qualsevol altra colla. Fixa't, més a més amb els noms que has dit, del Lluçanès, sí. Agafant aquesta idea, d'altres colles noves, Malfargats del Pallars, Guillats de la Selva, Castellers del Baix Montseny, ja estan jugant això, perquè veuen que a la seva massa crítica del seu espai en concret, si es diguessin Castellers de Sant Celoni, no tindrien per fer una colla castellera. Llavors, jo crec que les colles castelleres ens hem sabut vendre molt bé, la gent veu que ens ho passem bé, que hi ha aquesta part social que es comentava amb les colles a l'exterior i totes aquestes altres colles, aquestes 11, volen això.
0: Mm-hmm. Perfecte. Com que hem tingut aquest moment de silenci incòmode que sempre genera, l'aprofito jo, recupero la tertúlia perquè ens hem quedat sense temps i, si no, després ho allargarem massa. Moltíssimes gràcies, m'encanta quan els debats són així d'apassionats. Jo crec que hi podríem tornar un altre dia perquè dona molt de joc i crec que encara us heu quedat amb moltes coses a dir, però avui no tenim més temps. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Va.

0: Si les pluges ho permeten, aquesta setmana les colles tornen a trepitjar els carrers per començar a enfaixar-se. A poc es van veient castells a places d'arreu de Catalunya, però per dur una mica la contrària, la primera diada que esmentarem avui no és a Catalunya, sinó que ens haurem de traslladar a aquell territori català de fora de la comunitat. Anem a Andorra.
1: Sí, juguem una mica amb les nomenclatures dels territoris avui. La Diada de la Neu a Canillo, Andorra, tindrà lloc el dissabte a les 12 del migdia a l'hotel Paratol Bordes d'en Valira, plaça castellera per excel·lència. La destaquem també per la curiositat que hi actuen colles convencionals i colles universitàries, com fa unes setmanes que també passava a Vic i ho comentàvem amb els Segals. En aquest cas hi actuaran els locals, els castellers d'Andorra, amb la colla jove Castellers de Sitges i els bergants del campus de Terrassa.
0: I per a la segona diada també ens traslladarem més enllà de Catalunya, i és que hi anirem... Bueno, Catalunya, comunitat, enteneu-me.
1: Sí, sí.
0: Anem al País Valencià.
1: És que aquí ha estat delicat la manera de redactar-ho, no sabia com posar-ho perquè...
0: No passa res.
1: El dissabte 29 tindrà lloc la desena trobada de moixerangues de Castelló, a les 12, també a la plaça Hort dels Corders, a Castelló, deia. I actuaran la colla jove Xiquets de Tarragona com a representació catalana i acompanyarà les moixerangues locals, la conlloga de moixeranga de Castelló i la moixeranga de Sueca.
0: Encara dissabte, a la següent diada, ja s'hi pot arribar amb Rodalies, si és que us veieu amb cor, la veritat.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Ara que som junts...
2: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
3: Diré el que tu i jo sabem...
2: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
3: I jo dic no...
2: Cada dissabte a partir de les 10 del matí...
3: Diguem no...
2: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
3: Nosaltres no som d'eixem-ho...
2: Temps era temps.
3: No,
2: a Ràdio Arenys.
3: No,
2: i reviu els millors anys de la teva vida.
3: Nosaltres no som d'eixem-ho...
2: Ràdio Arenys, la primera música.
4: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la Cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. 60 minuts per endavant, amb l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i música, molta música. Avui hem fet una selecció de lo que anomenem cançons amagades, és a dir, cançons, LPs, grups, artistes, que malgrat la seva qualitat i la seva importància, fins i tot, el temps els ha devorat en silenci, i el silenci s'ha apoderat, d'alguna manera, del seu record. Així és que, si us sembla, comencem a recuperar una sèrie de cançons rotunda i realment amagades.

I hem començat la nostra operació rescat d'algunes cançons, discos oblidats, amb aquest meravellós París 1919, signat per John Cale a l'any 1973. Havia deixat la Velvet Underground i havia publicat en solitari, però aquest disc va ser una eclosió de llum, de lluminositat i de mediterraneïtat, fins i tot, si m'ho permeteu, perquè va ser un disc que ens va demostrar que aquell home tenia moltes, moltes coses a dir. I és una llàstima que aquest disc, o discos com aquest, es perdin. Com també és una llàstima no recordar a un dels pioners també en aquell, durant els 2000, en el rock català, a l'hora d'escriure de manera diferent, de no voler estar dins de la gran majoria de bandes de sons del rock català que s'ha fet sempre, i buscant la diferència, Sant Josex, des del seu a l'Empordà, o millor dit, del seu Baix Empordà, ell és de, si mal no recordo, de la Bisbal, va publicar el seu primer àlbum, un àlbum que es deia Viva.

Quatre pensaments, un tema que estava inclòs en aquell àlbum de debut de San José i que comptava, a més, amb l'ajut que s'ha notat moltíssim en aquesta cançó de Xarim Aresté, la guitarra elèctrica, un magnífic treball del 2005, han passat 20 anys només. I els habituals d'aquest programa sabeu de la nostra fe en aquest grup que ja va desaparèixer pràcticament, que es diuen A Falta de Pan, format per el Fran Aguilar a Sevilla a finals del segle passat. L'any 2001 va tenir la complicitat de tres personatges essencials: la producció de Ricardo Pachón i Juanjo Pizarro, d'una banda, i la producció i edició de Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. El disc es deia En Calzoncillos i continua sent una joia absolutament perduda i amagada de la discografia estatal.

Un dia extraordinari, en el més i absolut sentit de la paraula. Un disc que va marcar diferències, però que ha passat absolutament desapercebut. Es deia Na falta de pan i l'àlbum es deia En calzoncillos. Era de l'any 2001 i es va publicar gràcies a Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. I un altre també dels nostres oblidats de sempre o amagats, que sempre reivindiquem, és Fabrizio D'André, el cantautor italià nascut a Gènova l'any 1940 i que ens va deixar l'any 1999, un home del segle XX, per tant, que l'any 1981 publicava un àlbum conegut com L'Indiano, i la veritat és que continua sent un dels nostres àlbums favorits.

Didi Robin és un guitarrista francès que sempre s'ha mostrat fascinat per la cultura de la música dels gitanos des del Rajasthan, o millor dit, des del Punjab fins a la península Ibèrica. Sempre ha treballat amb ells, ha provat milers de coses i en un moment determinat, l'any 93, va publicar un disc que es deia així, Gitans, en el que barrejava totes aquestes influències, músiques i col·laboracions. Aquí, en aquest cas, la cantant era Gulabi Sapera, una dona, una ballarina i cantant del Rajasthan hindú, que realment donava a aquesta mena de rumba o de tango de Titi Robin d'un sentit rotundament universal i sobretot mostrava clarament aquesta línia traçada pels gitanos des del Punjab hindú fins a la península Ibèrica. I un altre també dels nostres amagats que sempre rescatem, ja ens coneixeu, i per tant no podem fer res, és a dir, aquí està com sempre Robert Wyatt, que rescatem des d'aquell àlbum que es deia Nothing Can Stop Us, l'any 82, nada no es podrà aturar, i des de llavors res li va poder aturar a l'amic Robert Wyatt, que feia una versió ni més ni menys que dels Chic, la banda essencial de finals dels 70 dins del pas del soul al funk, el Last I Am Free. Això era una versió d'aquell àlbum que els Chic van gravar el 78. En aquest cas, Nothing Can Stop Us, de Robert Wyatt, es va gravar a l'any 82.

Robert Wyatt de l'any 82 versionant a Chic, ni més ni menys, en l'àlbum que es deia Nothing Can Stop Us. I el 92, 5 anys després de que es juntassin o que es coneguessin o que d'alguna manera treballessin al costat de John Hyatt, en el seu disc que es deia Bring the Family, l'any 87, John Hyatt, estaven Ray Cooder, Nick Love i Jim Kellner, és a dir, que un quartet en total fantàstic, que van decidir, com deia, l'any 92, enregistrar un treball. El nom del grup i del disc es va dir Little Village. No va tenir molt bones crítiques, però el seu directe era absolutament fantàstic. El van poder veure a Barcelona, a un lloc que es deia Terraza Amèrica, que estava allà al parc de Montjuïc, just darrere del Palau Nacional. En definitiva, Little Village ens va deixar aquest àlbum del 92, que continua sent una autèntica joia amagada.

tot un supergrup, Little Village, format per Ray Cooder, John Hyatt, Nick Love i Jim Kellner, ni més ni menys, que ens van deixar aquest disc de l'any 92, que es deia com ells, Little Village. I el nostre següent convidat ja és un personatge que sempre intentem defensar-lo des d'aquí, des de perifèries, des de la perifèria de la península, des del País Basc, Rupert Ordorica i el seu segon àlbum, un disc fantàstic que es deia Ni es nais noruegako errege, jo no sóc el rei de Noruega.

Rubén Ordorica, acompanyat per la màgica arpa d'Emilio Cao, del gallego Emilio Cao, en aquell segon àlbum de l'any 81. I una mica després, el 82, un napolità il·lustre, Pino Daniele, gravava un àlbum que es deia Bella Embriana. Estem al 82, i en aquell disc, i en aquesta cançó sobretot, es recull una sensació i un sentiment profundament del sud d'Itàlia i profundament mediterrani. No tinc paraules per explicar com aquesta cançó, Annaré, sona precisament a això, a aquest paisatge marítim, marí i rotundament mediterrani.

el napolità Pino Daniele del seu disc Annaré, millor dit, Bella Embriana. El títol de la cançó és Annaré, l'LP Bella Embriana, de 1982. I del sud d'Itàlia anem al nord, on ens trobem el desaparegut Gian Maria Testa, que fa 10 anys, justament ara, va morir, i que ens va deixar un disc en el 2006 que es deia D'aquesta parte del mare, en el que s'incloia un tema tan especial com aquest, Quatre mars.

luce di quando fa giorno. E volevo che fosse per te.

come il sole.

massa jove ens va deixar a la Mica, i a Maria Testa fa 10 anys, quan tenia, si me no recordo, 57 anys. I un personatge que sempre també ja ens va deixar, però sempre intento reivindicar i recuperar i rescatar de l'oblit els seus discos, és Hilario Camacho. No cal que us el presenti. Així és que tornem a rescatar aquell magnífic De Paso de 1975.

i no tenim temps per més, així és que l'Aleix Alari i el Jordi Tortós aquí us diem que fins la setmana que ve us esperem amb un altre, amb un nou Perifèries, i us deixem amb en Marco Mezquida.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Ràdio Arenys.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
1: Escolta, Zicat.
2: Nueva York!

0: Escoltes ICAT.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig a cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nadar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el pots treure. No, és divertit un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Igual la Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda... A